Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

0: noies excessivament joves.
1: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
2: Quants de mi que sembleu més joves del que
3: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
4: Sí, noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
7: No te li passa la llengua, que això segurament no us ho dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
7: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que moles.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
12: Sí,

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques però que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma parteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra, ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Feat of Ophelia, el que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el Blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també Blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si però ens necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.
0: Molt bé, merci.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matines i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
1: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
1: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
2: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
1: Oh, ai, que maco!
0: Que bonic!
1: Ens faràs
2: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no, perquè tu ja t'ho passes bé.
2: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho
0: tenim. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba i que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
2: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: cantava de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el chef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica
0: i tant,
2: servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Me moro! Anem cap allà!
0: Anem cap allà!
4: M'encantaríem!
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria fortíssim.
0: Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja, o la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement, relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: amb
0: carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o que faria un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Clara García, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta més encanta, eh?
2: Sí, sí.
4: Fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, surt al mercat per 7,95 milions de lliures, que això són uns 9,25 milions d'euros, perquè
0: sí,
4: ens fem
0: home,
4: una idea, vale?
0: Assequible, vinga,
4: tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: No, habitacions no, dos banys.
4: No. I de fet a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme, és una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val doncs 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, clar, que això hauria de rebaixar una mica el preu,
4: sí,
0: també
4: sí,
0: t'ho dic.
4: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim, Nutbush City Limits. És la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: de bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit, que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? Sí. I estava parlant amb el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant amb Miquel, no jo. Clar, però fa un treball... Jo t'he fet també, jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time, sí. Vaig fer una conferència i hi havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
4: Ah, vale? No. Clar, has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale? No. Le dic, és que són el xat.
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Ho callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara?
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui, perquè és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
5: Però jo me'n recordo els dies abans dels jocs que pensava que si no guanyava l'or primer seria un fracàs, seria una decepció.
6: Sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
5: Sí, però al final...
6: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
5: Sí, però clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
6: Sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
5: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya, és a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment després d'haver estat 4 anys a dalt de tot no haver aconseguit haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar bé.
6: Bueno, esclar, i ara els Jocs del 2030, els Alps 2030,
5: sí.
6: L'objectiu és l'or una altra vegada?
5: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
7: Ei,
8: sí.
7: Ei,
8: sí.
7: Quieto,
8: sí.
7: Para,
8: vale.
7: ¿Estás?
8: Sí.
7: ¿Estás ready?
8: I'm so ready.
7: ¿Y feliz?
8: Súper feliz. Acaba de ir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, se ve en China, qué maravilla.
7: Oye,
8: feliz.
7: Pues igual ahí hay una carrera.
8: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues yo que sé, que me llame.
7: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
8: Lo es.
7: Y lo es.
8: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
7: Enhorabuena, Javier Cámara.
8: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
9: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: L'artiglin de la Larena del que està explicant serà una
1: fortíssima,
0: estona, eh?
1: Però
0: sembla fortíssim el que ha confessat i celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què se'ns explica les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
10: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
11: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio,
12: que ens coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
11: Família, amics, cercle íntim.
12: Tu ja saps què pensa de tu?
11: No,
12: jo sé què pensa el Ricard de mi, o no? O no?
10: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
13: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
14: 23 de febrer.
13: És una opció que no t'he donat.
12: A veure, repetim-la.
13: Sí.
10: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
15: Sí, ho saben, És el seu, consideren el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
16: El matiner.
0: 5 minuts, arribem a 4:45 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
18: No és la teva, que també és una d'elles.
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
19: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler. Arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners!
21: Manu Guix.
20: Manu Guix a l'aparato.
21: Cantant, compositor i músic en general.
20: Com esteu?
21: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
20: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power, que, bueno, ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia i apa! A ser feliços, matiners!
16: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partida en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona a les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
7: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, o acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
8: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
7: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho deien, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2, piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
8: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: avui els articles d'opinió reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
7: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complegui a totes les parts.
8: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
7: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
8: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
7: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
8: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
7: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
8: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
7: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha tres vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
5: Molt bé.
0: Llarguet?
5: Llarguet.
0: Has disfrutat?
5: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
5: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
5: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
5: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: m'agraden. No, però com que vens de 4 dies...
5: Sí, però escolta, ja es tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Digue'm, la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
5: Doncs mira, la coneguda com a palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
5: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
5: Aquí està el tema.
0: Veus?
5: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
5: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
5: Sí, us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
5: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
5: Perquè Català Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
5: Clar, dius així, ja no,
0: ja
5: no vinguin.
0: Ja està, clar.
5: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a la UNO, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes a sense...

0: M'encanta.
1: Vinga, amb què més?
0: Parlem de Taylor Swift. Parla d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la Sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la Sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
1: Benvinguts al cim dels matinets.
0: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Concert inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
1: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: I quin menú tenim per avui?
2: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Puerta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'hora ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Borón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara us sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, doncs, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
1: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: Fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regalateatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Angoia de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
4: Aquí present, bon dia.
1: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, Villarroel.
4: Has fotut en l'aire el cap de setmana, molta
1: gent. Clar, no, home, em diguis això, tampoc remem a favor. Però escolta, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és l'Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill, Eloi.
4: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
1: Exacte,
4: de tres cares.
1: Vinga.
4: El 3.
1: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la Sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93-201-7474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
5: Miquel Bordes.
1: Miquel, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé, llevat.
1: Ja caies molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
5: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
1: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
5: Sí, sí, sí.
1: I et puc preguntar què vas a fer, Toulouse?
5: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
1: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?

0: a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
1: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
2: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
2: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
2: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
2: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
2: Correcte.
0: Perfecte. Doncs Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
2: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
3: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
3: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
3: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent-me també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
3: Sí.
0: Vale,
3: sí,
0: començar sí, la setmana sí, amb una mica d'esport, eh?
3: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
3: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
3: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
4: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo tu, o sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
4: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, nosaltres t'hi acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
4: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
4: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca tornar a repetir a ser la mà innocent.
5: Que ara has fet quatre cares. He de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer exactament, un dau de quatre cares.
5: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
5: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
5: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja, evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim, i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana, que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams, això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia les més altes, i a partir d'aquest vespre nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, bé, el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
5: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
5: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, Tom, i tant.
5: És una muntanya coneguda, aquí al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara mateix té 97 anys.
0: Tens 10 segons, eh?
5: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
5: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
5: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I el cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
8: I moltes eines, eh? Moltes eines.
9: Supeio, quins amics tens?
7: Bueno, tenia ja, no els tinc.
9: Ah, tenia.
7: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: matiners.
11: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
12: I avui que és cap de setmana també vocalitzaré bé.
0: I tant, tal dia com avui, el 25
11: de novembre.
0: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
9: El matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. I quan sona aquesta sintonia...
11: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
13: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
13: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
11: Bugint,
0: Tranquil·la, Maria.
13: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
13: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
13: Avui parlarem de llibres.
14: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava en l'agenda que tinc més que coll avall.
0: Ui, estàs enamorada?
13: Sí, però no t'explicaré ara, això, eh?
11: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
13: Maria.
0: Sí,
13: és veritat.
0: A veure, a veure.
13: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
13: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
11: Uah, és que pillarem tant.
13: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
0: val.
13: Després m'ho veurem.
0: Val.
13: Quin dia va acabar?
0: 1983.
11: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
13: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
13: Ah. Una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
11: Jo és que no estava ni com a projecte.
13: Jo en tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...
13: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
11: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
0: No. Ah. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual perquè és que no en tinc ni idea.
13: Molt bé.
11: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
11: Jo té 25 de setembre.
13: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també, reines...
11: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès. 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
13: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
11: Nena!
0: Què?
13: Perquè fas cultura.
11: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
13: Aviam, molt bé, és que molt no bé. És perquè si la pregunta ara, sabeu que aquesta setmana és el setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer va ser el febrer. I no va canviar el setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer el setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa el setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions.
11: Es que, chatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, ai, que no guanyo mai, no sé què.
11: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que realment
0: no t'ho
11: he
0: pensat. Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
11: Però així, no, jo em vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
13: A vosaltres.
0: Fins demà.
13: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You are...

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalías.
1: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tant i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest Cor Calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente, i em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana amb un als cors, Cor Calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
3: Passa volant.
1: Que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
3: Jo contenta, ja tinc la setmana feta.
1: L'hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
3: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
1: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UQ Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C-17, a Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP-7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també. A les dues rondes de Barcelona, en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23, des de Molins de Rei i Pallejà, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa. al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la selva i el delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta... Més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto. El gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el Canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita ens recolze, cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs, que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada que algun dia ha de venir tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al litoral. Sí.
12: Per sota de 800.
1: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí, jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred.
1: Al final farà fred. Enric, gràcies. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits, és a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... Si els maldestres poden ser persones que no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí. No s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer. No només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: crònica esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt vegenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la torre de 8 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la torre de 8 i el pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerhard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
3: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
3: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra el rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat als nous, als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar

0: i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, Elena.
0: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
1: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
0: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
1: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
1: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
0: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
1: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
0: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
1: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
0: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Elena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Presa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure l'Hugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que es repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja has vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres des de la conselleria també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'emmoniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret llei d'habitatge. Accions de protesta que culminaran a la tarda aprofitant la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Sapiguem quins problemes estan provocant les mobilitzacions a aquesta hora. Ho fem amb l'equip viari. Endavant.
1: De moment no hi ha problemes de trànsit per aquestes mobilitzacions. Sí que n'hi ha, però a l'AP7 hi ha aturades a Vilaparareix per un accident que ha tallat l'autopista durant un quart d'hora en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cua a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Tarragonès, retencions per un accident a la B27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls.
0: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins que s'aprovi el decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira de com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar i dels socis de legislatura com Junts. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està previst per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Reunió avui dels ministres de Defensa de la Unió després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a les empreses armamentístiques. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just d'haver-lo acordat. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any. I Oasis esgota en 3 dies totes les entrades de la gira 2027. Els tiquets del tour que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. La gira dels germans Gallagher arrencarà el 21 de maig a Glasgow.
2: Esports.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València. L'actual campió de la competició també s'estrena en victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Temps insegon, domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral a les zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a l'última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 4 minuts del matí. Avui és dilluns 28 de setembre de 2026 i a partir d'aquests moments això s'anomena la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Per avui, dues efemèrides a ressaltar. Dia Internacional per l'Accés Universal a la Informació, que fa referència a l'accés a la informació com a condició fonamental per a la participació pública de la presa de decisions i en lluita contra la corrupció. I també Dia d'Acció Global per l'Accés a l'Avortament Legal i Segur. Durant la tertúlia, doncs, el nostre consell de sàvies i savis en parlarem, així com de l'actualitat en general, que ja està aterrant amb noves de tot tipus.

Com tots els dilluns, també rebrem a la Sílvia Quero de Cima Travel, la bona viatgera de la República que ens porta d'un lloc a l'altre com aquell que res. I un altre clàssic en començar la setmana, esclar, és la segona tertúlia matinera, la dedicada exclusivament als esports. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que és el darrer de setembre, i ja té presses per dir la seva. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal? Bé, mira, aquí estava mirant a 21 graus, eh? Mira. 21 graus, podríem dir, a l'ombra, que diu aquell. No, 21 graus, sí, a l'interior dels estudis. Tampoc, perquè aquí hi ha una altra temperatura. 21 graus, doncs, al barri centre de Sant Boi, això sí.
1: Bo temperatura, eh? 21, aixecar-te amb 21.
0: Sí, jo crec que ja toca que baixin potser una mica els graus, eh?
1: Que, o que sigui una mica més estable el temps.
0: I jo diria que, no sé, que això perjudica molt els bolets, i tu ja saps que aquí som,
1: sí,
0: de bolets.
1: Sí, molt bona,
0: eh? Som caçadors de bolets i, per tant, si vols anar a collir bolets, haurà de passar alguna cosa. Menys temperatura, més pluges, que diu que venen pluges, eh? Després ens ho explicarà el Daniel Roses. Etcètera, etcètera. Bé, escolta'm, sigui com sigui, setmana una mica mixta entre setembre i octubre, sí, perquè dijous es presentarà el senyor Octubre, mudat, com arriba,
1: sí,
0: ell sempre i puntual.
1: Bimensual, no? Volíem dir, també.
0: Sí.
1: Molts objectius per una sola setmana.
0: Bimensual, no ho havia sentit. Pues és una, mira, setmana bimensual. No, no, està bé, està bé.
1: Ens inventem noms per tot. I
0: no, no, o sigui, al final, sí, sí, els afegim al diccionari de la República. Això està, això, sí, sí, això és... està molt bé, està molt bé. Molt bé, doncs, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilar fa de tècnic. Molt bon dia. I sovint que ens agrada recuperar clàssics, avui no és que sigui aquest tema que ara escoltareu, no és que sigui un clàssic, però sí que ve signat per un clàssic, jo crec que, ostres, un dels grans, digue-li així.
1: Correcte, el Roger Taylor,
0: sí, senyor,
1: el llegendari compositor i component de Queen, ha tret un nou disc de tocs molt personals anomenat Violence Insane in a Beautiful World. Diuen que amb el llançament d'aquest projecte, en Roger no només ens porta a recordar amb nostàlgia un dels grups de música més importants de la història, sinó que també ens fa gaudir del seu fantàstic talent. I aquesta és una bona manera d'encetar aquesta setmana.
0: Sí, ja advertim que sembla una mica experimental, en sí, canvi de registres, etc, etc, però vaja, una composició d'aquelles que dius...
1: d'un món meravellós.
0: Impressionant, folgui.
1: Correcte.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, és el moment de saber el temps que se'ns ve a sobre, probablement amb alguns canvis. Va, ens ho explica el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Iniciem una setmana amb canvis a la vista i és que la inestabilitat ens acompanyarà al llarg de tota la setmana. Matí tranquil amb núvols alts i prims i que al llarg del matí núvols baixos també ens visitaran i fruit d'aquests núvols no descartem algun petit plogim, poca cosa en general. Temperatures mínimes que voltaran els 20 graus i temperatures màximes que baixen un pèl i voltaran els 25-27 graus de forma general a la línia costanera del Barcelonès i del Baix Llobregat. Marinada a partir de migdia fins al vespre i de caràcter feble. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs pràcticament ja un quart de nou, és el moment de la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns destacant que fa una estona estava tallada la Meridiana de Barcelona a causa d'una manifestació i que deixava retencions als voltants d'aquesta via d'accés a Barcelona. Per altra banda, més enllà d'aquest tall, hem de destacar que tenim dos accidents actius. Un ha estat a la A27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls amb un carril tallat. El segon accident ha estat a la AP7 a l'altura de Vilablareix, que en direcció Barcelona també talla un carril provocant en sentit sud 3 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquestes dues incidències, doncs destaquem que també circula amb molta intensitat en els punts on hi ha retencions habituals, sobretot al vessant Llobregat. Tenim cues a la A2 i a la B23 en direcció Barcelona de fins a 7 quilòmetres des de Pallejà i el Papiol. També a les vies costaneres tenim 2 quilòmetres de cues en sentit nord per la C31 des del Prat de Llobregat, però també a la C32, on circula encara amb retencions també cap a Barcelona des de Gavà, Viladecans, fins també al punt de Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran. Fins demà, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els diaris, ja us ho diem ara, la majoria d'ells doncs protagonitzats per fantàstiques fotografies de portada on la Mercè n'és la protagonista. Vaja, la Mercè, l'adeu, l'alcomiat a la Mercè d'enguany. Comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
3: Mira, i just per la imatge que és aquest portal de Barcelona, amb el foc d'artifici pel piró musical a la platja, diu, un gran espectacle dissenyat per la líder duo Casgrasses sedueix la multitud reunida a la nova Icària. També ens parlen del titular, diuen, els partits lliuren un pols amb el Sánchez per al decret d'habitatge, diuen que Sumar amenaça a retirar el seu suport a la norma si es vol a connectar la dreta i no es fica mà sobre el fons voltor, i Junts diu que exigeix bonificar fiscalment els arrendadors. També ens parlen d'Espanya, que té gairebé un milió de paletes menys que en la crisi del 2008, i passant per al General Més Energia, diuen que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus. I per altra banda, i per acabar, ens parlen de la Vall d'Hebron, que és diagnosticada per primer cop en un nadó una malaltia rara neurològica.
2: Evidentment, el primer lloc on se'ns en van els ulls en la portada de La Vanguardia és en aquesta fotografia a prop de la capçalera, aquest piromusical platòric final de la Mercè a la platja. Veiem els focs, veiem en la llunyania el litoral barceloní espectacular. A banda de tot plegat, el titular principal sobre la crisi residencial: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem el decret d'habitatge. La pròrroga dels contractes i la protecció dels petits propietaris són a l'escull de la negociació dels partits que miren de reull l'acampada de Madrid. Per altra banda, també en portada, la taxa de pobresa dels autòctons cau a Catalunya i creix la dels immigrants. Al·legat papal contra els abusos sexuals. Què vol dir això? Fotografia de portada que acompanya, doncs, aquest peu de fotografia que ara us llegim. El papa Lleó XIV va reunir ahir els bisbes francesos a porta tancada per demanar-los que lluitin contra els abusos sexuals associats a l'Església. Un estudi xifra en 330.000 les víctimes d'abusos pel clergat des del 1950 a França. Després d'aquesta reunió, el papa va congregar 150.000 fidels a Lourdes, en aquesta fotografia que us dèiem, la plaça d'aquest lloc emblemàtic de l'Església Catòlica, doncs, plena de gom a gom, i arribant doncs el papa amb el papa mòbil. I diu que demà s'acaba a Metz la visita papal a França. A més, i molt ràpid, dades també i noves en direcció al trànsit. Només a Barcelona, les motos i els patinets, que incrementen doncs de manera exagerada, s'agafen a les noves normes i molt més dures, ens diuen. I un estudi, una altra dada: entre 2 i 4 tasses de cafè són bones per al cor. És un estudi. Sigui com sigui, ens queda el diari Ara, que també arriba amb una portada plena de focs artificials, Àngel.
3: Correcte, des del piró musical al mar per acomiadar la Mercè, diuen, a causa de les obres a la Fira de Montjuïc, la Mercè 2026 es va acomiadar ahir amb un piró musical sobre el mar, amb les platges de la Nova Icària i Bogatell plenes de Barcelona, envoltats pels focs d'artifici i la música triada pel líder d'Oques Grasses. I com a titular tenim els desnonaments, i és que la negociació, com hem escoltat, per aprovar el decret d'habitatge és a contrarellotge, diuen, que Sánchez demana un esforç als grups i diu que demà també s'ampliarà l'escut social. Diuen que el sindicat de llogateres es mobilitza avui a Barcelona mentre es manté l'acampada de Madrid. Per altra banda, ens parlen de la Iglesia Catalana, que es prepara pel relleu imminent del arquebisbe Omella, i per acabar ens parlen de raptar i apallissar per un deute de drogues, un mètode a l'alça a Europa.
2: Déu-n'hi-do. Doncs ens n'anem també cap als esports. Recordeu que avui tenim la segona tertúlia del dia, és la tertúlia esportiva. Aproximadament començarem a un quart d'onze del matí, com tots els dilluns. Doncs va, repassem els esportius. Comencem, per exemple, pel diari Esport, campiones del món.
3: Correcte, Àngel. I fa referència a la selecció sub-20 d'Espanya, que empata 0 i guanya els penals 4-3. Diuen, la selecció sub-20 femenina se lleva el título tras ganar a Corea del Norte en los penaltis por 4-3. El fútbol español logra otro hito histórico que demuestra la hegemonía total a nivel internacional. També ens parlen de la selecció, però de la masculina. Diu, el partidazo de Wembley refuerza sus opciones del Balón de Oro, òbviament parlant de l'impacte de Lamine Yamal. Per altra banda, seguint, però en aquest cas del Barça, diu, Eric García regressa a Barcelona, després d'estar tocat, però sense lesió, amb la selecció. També ens parlen de l'entrevista a Reitzeger, diu, Nixon tiene un gran futbol, un gran futuro en el futbol. I per acabar, ens parlen del Sèrbia-Països Baixos, on guanya Països Baixos 1-2. Xavi firma su primer triunfo con Holanda.
2: Molt bé, a l'esportiu, ja ho sabeu, a l'esportiu que sempre, doncs, evidentment, en català, no? Doncs mira, ves per on el titular principal d'avui és en llatí. I veiem, ara ho explicarem, i veiem en Lamine Yamal agenollat al terra amb el dorsal 19 de la selecció espanyola celebrant, doncs, el seu gol. I us ho dèiem, titular en llatí. Alea i acta és. Què vol dir? Doncs els daus ja estan tirats. La sort està llançada, perquè ens entenguem. Fa referència, evidentment, doncs, que avui dilluns es tanca les votacions per la bota, no, per la pilota, perdona, per la pilota d'or, eh? Doncs en Lamine Yamal, Gordon i l'impuls de Wembley. Mirarem de resumir-ho ràpidament. El virus FIFA frena Eric. Eric García, que deixa la concentració de la selecció a Barcelona. També parla de la mala sort d'en Christiansen, ja ho sabeu, que també estava lesionat. I en quant l'Espanyol, diu, Roger Hinojo consolidat, Puado retorn imminent. I en quant al Girona, dels xiulets els aplaudiments, estrenes indispensables, guanyar no ho amaga tot, etc. Per cert, també matís pel Sabadell, diu, el peatge de les errades, l'empat d'errors i d'encerts. Això seria un resum, però també es destaca a l'ACB assalten el feu del campió de l'ACB. Se refereix, doncs, al Lleida, que guanya a València. Què més? Doncs el Mundo Deportivo, Àngel.
3: Doncs sí, el Mundo Deportivo torna a ser protagonista de la portada de Lamine Yamal, parlant de Es d'Or. L'exhibició de Lamine en Wembley realza los méritos del crack blaugrana para lograr el Balón de Oro. Diu que avui es tanquen les votacions, com hem parlat, i l'extrem entre els màxims favorits per rebre el premi el proper 26 d'octubre. També ens parlen d'Eric García con molestias en la rodilla, regresa a Barcelona por precaución, i de les campiones del món en aquest final de Mundial Sub-20, Espanya, Corea del Nord, on guanyen els penals 4-3. També ens parlen de la selecció anglesa, que es rendeix davant la Roja, diu que són els millors. També de la National League, on el primer triomf de Xavi en Països Baixos ha arribat, després del Sèrbia 1, Països Baixos 2. I per acabar, ens parlen del balonmano. Diuen que el Barça jugarà la final ante el Veszprém de Nielsen.
2: L'equip d'handbol del Barça sempre, sempre un referent, eh? Jo crec que podríem dir tranquil·lament a nivell mundial. Eh?
3: Correcte, sí, sí, sí.
2: Molt bé, i en quant a bàsquet, això, el Lleida, no?, que se'n va a València i mira, se n'en surt, déu-n'hi-do, perquè al final el València, campió de la darrera lliga.
3: Correcte, eh? Sempre és difícil anar al camp del Vicent Camilló i treure un bon resultat del Pal Lleida, és que són notícies bones.
2: Molt bé, i escolta'm, l'actuació d'en Lamine Yamal, després en parlarem, però que, en certa manera, per alguns això ajuda molt, no?, el que dèiem de la pilota d'or.
3: Sí, bueno, la pilota d'or és també uns daus, com deien els companys de l'esportiu,
2: sí,
3: perquè
2: sí, sí.
3: Un dia pot ser el que millor juga davant d'un terreny de joc, l'altre el que més trofeus té, i l'altre el trofeu de la pau. Vull dir,
2: de totes maneres, jo crec que els que votaran, això ja està dat i beneït, és a dir, ja fa dies que ho tenen decidit, eh? No, sí, no ve d'un partit,
3: no,
2: suposo.
3: Ja, no crec que vindrà, no. Ni aquestes últimes setmanes no vindrà, no sé qui dudant, i sincerament no,
2: De moment aquí no hem fet porres, ni no. Crec que en fem, no per res, sinó perquè...
3: Escolta, ja parlarem a la tertúlia, però a mi em dona la sensació de que la pilota d'or ja no és un gran premi.
2: No. Escolta, per cert, hem dit que no fem porres. Potser en farem, durant la tertúlia. Mira què et dic,
3: maco.
2: No?
3: Vinga.
2: Potser en farem.
3: Vinga.
2: Sí. Ja en parlarem. Sigui com sigui, de moment, res, ens aturem durant això, dos minutets, una aturada tècnica que diem nosaltres, i de seguida tornarem ja per posar-nos-hi amb el consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
6: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.
8: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
9: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar, i per això estrenem Estructures d'Estat.
8: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
9: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Ara sí!
8: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble! Quina combinació entre jugadors!
9: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat, Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
10: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
11: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. És dilluns, estrenem, evidentment, setmana, i una setmana, ho dèiem, mixta, perquè té un trosset de setembre i un altre trosset d'octubre. És una setmana que ens porta fins a l'octubre, esclar. I res, comencem el nostre consell. Emília Bravo, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Què tal estàs?
4: Bé, avui estem fent ple, eh? Estem...
3: Sí, avui sí, avui els tenim, avui, els tenim avui, a tots, tenim sí, a totes sí. I a tots.
4: Avui estem, els tres tertulians dels dilluns.
3: Molt bé, molt bé.
4: Més tu i l'Àngel, no? I l'Albert. Bé, avui hi ha molts titulars. Pensava, per quin
3: sí,
4: començo,
3: que de fet,
4: quin trio...
3: Cada dia n'hi ha molts.
4: Sí.
3: I de vegades som més agraïts, de vegades menys. Ja ho sabem, quan dic agraïts, vull dir que, home,
4: sí,
3: hi ha titulars
4: els
3: que...
4: Bueno, els d'avui no... No són gaire greix, perquè tenim
3: ja fas,
4: el tema
3: ja
4: que... de la merenda. I, però hi ha un altre que no es pot invisibilitzar, perquè en quan això es normalitza, anem malament. 39 dones assassinades el que portem d'any. Feminicidis. 39. Estem al mes d'acabar en setembre, entrarem octubre. No
3: encara estem a setembre.
4: Sí. Compteu, dividiu, 39 entre 9. El cos toquen per més?
3: Doncs,
4: gairebé 4.
3: Evidentment, un drama constant que no... Que sembla que no tingui...
4: Sí, sí, Andalusia ha sigut, ha passat, crec que és a Sevilla, una dona d'uns 47 anys, amb els de la seva parella. Clar, sempre s'ha de demostrar, no?, que sigui un amor... que sigui víctima de masclisme, no?, però... té tota la pinta que sí. Bé, doncs, que no normalitzem aquestes
3: Doncs per això et deia llumes. Que de vegades a començar amb dades dramàtiques, evidentment que no li agrada a ningú, però una mica també és allò que dèiem, si l'actualitat és la que és, ho hem d'explicar-ho. I és així.
4: I que tal com anem, sembla que això no redueix aquest número, perquè, clar, les dades són les que són. I llavors, jo avui, aquest matí, he fet això, dic, quantes dones són per més?
3: Ho hem dit moltes vegades, és un problema, un drama que sembla que no tingui final, però s'ha de continuar lluitant.
4: I tant, i visibilitzant, i parlant, perquè d'allò que no es parla, no existeix.
3: Sí, senyora, és així mateix. I aquí estem també, doncs, per denunciar-ho i per lluitar en contra de la violència masclista i en contra dels crims. Enric Arís, molt bon dia. Ella, l'Emília, deia, ja estem tots, clar, feia referència que ja havies tornat de vacances, sí. doncs, escolta'm, benvingut a la que fa 12 de la República Santboiana.
5: Moltes gràcies, jo molt content de retrobar-vos a tots vosaltres, companys i a la gent que ens escolta. Tot pot anar a pitjor. Estigueu tranquils. Això ho deia l'avi Enric.
3: Ah, carai.
5: I es confirma.
3: Se suposa que quan dius l'avi Enric vols dir el teu avi. Clar, sí, sí.
5: I es confirma veient com reapareixen els problemes i qüestions que el juliol vam deixar aparcades per solucionar
3: sí, i tant.
5: El setembre. que són moltes i no pas de poca importància. Només en citaré una que em ve al cap ara, que és sobre l'ensenyament. Si parles d'ensenyament, automàticament et ve al cap Pisa, que ens han deixat amb el cul a l'aire davant de tota Europa. Això és així, no? Explicacions molt poques. Ni la consellera Niubó, ni el senyor Illa ens en dic gran cosa. A més, paraules, paraules i paraules. Algú ens han dit, hi van haver uns errors molt grans. Home, molt hàbil aquesta contesta. Evidentment que n'hi van haver d'errors, i no precisament petits. Després ens han dit també que això era inacceptable. Ho han dit amb la tranquil·litat d'aquell que sap que amb el temps passat això ja ho tenim assumit. Jo no sé què passarà ara, no ho sé. Però oblidar una cagada d'aquesta categoria, crec que ho tenim molt complicat. I si mai, que no ho crec, això portés a la dimissió o cessament de la consellera Niubó, jo només demanaria que amb ella també se n'és el mega conseller Dalmau, que va ser el seu substitut durant la seva baixa i que va contribuir a fer bullir l'olla. Ja està, em sap greu començar així, però és el que hi ha.
3: Josep Casamajor, molt bon dia.
6: Molt bon dia. A veure, deixem de dir alguna cosa optimista. En plan internacional, sembla que s'acosta pel 3 de novembre una onada blava demòcrata amb el midterm, que és unes votacions que potser evidenciaran el fracàs de la política de Donald Trump. És una esperança que tinc. I ja, deixeu-me, si em permeteu, en plan de commemoracions, m'agradaria recordar que fa uns anys es va aconseguir al Parlament de Catalunya una majoria independentista amb els parlamentaris de Junts pel Sí, que estava junts amb Esquerra Republicana, i després amb la CUP. Vull dir que hi havia un segon partit que va ser Ciudadanos, però que hi havia una majoria absoluta el 2015. I dit això, jo dic amb una certa...

0: Bé, doncs, al final, la Marina Rosell ens parla d'una cançó, parla tendrament...
1: Això es pot aplicar...
0: A veure, tu ho has demanat i nosaltres...
1: els amors acaben a vegades... Sovint acaben amb... Que s'ha acabat, vull dir, que és una altra
2: cosa. Amb desamor, acaben amb desamor.
1: Cauen les fulles, sí,
0: cauen... Però això passa amb tot i
1: cauen les fulles
0: tota la vida,
3: els
0: no?
3: Els amors morts, que s'han mort, no? Les fulles mortes.
1: Les fulles mortes, amb els
3: morts. L'amor que s'ha acabat.
1: Jo el que continuo tenint un amor per la independència, crec que els catalans haurien de... sugerir, despertar-nos i recordar que fa uns anys, 11, doncs que vam anar plegats en aquest sentit. Una majoria, evidentment, tothom no pensa igual amb tot el respecte del món.
0: No, clar, evidentment, parlarà una altra persona i et dirà, que cada moment és cada moment, que ara és ben diferent i que... En fi, són maneres de pensar i són maneres...
3: La secció de Parcs i Jardins...
0: Sí.
3: Està ben triada amb una cançó,
0: sí,
3: així.
0: Sí, no, ha començat quasi bé escombrant les fulles seques.
2: Sí, de Parcs i Jardins ha començat amb
3: molt empenta.
0: Tanmateix, al començar, quan us hem saludat, i dèieu, mira, precisament l'Emília deia de titulars, n'hi ha molts, no? I que n'hi ha un que ja fa dies, doncs, que anem veient que la cosa va per aquí, és aquesta crisi residencial, es pot dir d'aquesta manera, la mobilització sobretot pel cas Mari Carmen, doncs que s'estén i que al final el drama d'aquesta senyora es converteix en un símbol i que es converteix, doncs, més que convertir, és que ha incrementat encara més o ha accelerat les decisions i els moviments al voltant d'això, d'aquesta crisi en residencial, no? I aquest dematí ho llegíem, Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. Vàrem veure el president del govern espanyol, doncs, que demanava als partits que s'hi posessin i que això ja era urgent, no? I que tothom mirés en la mateixa direcció, en poques paraules. La pròrroga dels contractes i la protecció dels petits propietaris són els esculls, doncs, de la negociació dels partits que miren de reull l'acampada de Madrid. Què podem dir més sobre això? Doncs que Sumar amenaça de retirar el seu suport a la norma si es vol acontentar la dreta i no es fica mà. Sobre els fons a voltó, que Junts exigeix bonificar físicament els arrendadors i, és clar, cada partit i cada ideologia, doncs, dient la seva. El que sí que és veritat és que el cas Mari Carmen, doncs, s'estén i és el pal de paller ja de tot plegat, no? Aquest drama que vam veure, aquesta persona, doncs, desnonada, i de quina manera una persona tan gran...
1: El recolzament d'aquesta senyora és transversal, perquè només és una reivindicació de l'esquerra, també de la dreta que pensa i que raona, que en queda poca de dreta que pensa i que raona, perquè ens estan donant la mostra al PP i a Vox, que no d'això, vull dir que ho eviten, estan per Ceuta, que jo, vull dir, tot el respecte és per Ceuta, però que la reivindicació de Vox i del PP en aquests moments, el dret de tenir una casa, tenir un habitatge, doncs ho deixen en segon terme. Ells van a una altra qüestió, vull dir, a treure el president del govern de
2: la Generalitat. Bueno, jo no sé si el trauran, però que li pot fer perdre les eleccions, sí.
1: O no.
2: Depèn, perquè, és clar, dius, el fet aquest de la senyora Mari Carmen, quina conseqüència ha portat? Doncs que durant uns dies o durant unes setmanes ens oblidarem del problema de Ceuta, que era realment el problema greu, molt greu, que tenia i que té encara sobre la taula el govern de Pedro Sánchez, perquè aquí han passat moltes coses que no sé si algun dia les sabrem. El que sí sabem és que hi va haver una inacció

0: per part de la policia fronterera del Marroc i d'aquí doncs es veu que només es passejaven dos guardes civils per allà, no? Però vull dir, el tema aquest de l'habitatge és molt complicat. És molt complicat perquè hem de saber molt bé on està la frontera entre un costat i l'altre. És evident que la gent té dret a un habitatge digne, però també hi ha gent que té dret a rebre una compensació per una inversió que ha fet dels seus diners en habitatges. Per tant, aquest és el problema. Què és el que vol defensar Junts? Junts vol defensar el propietari. I, escolta, el senyor que posa un pis a lloguer ha de tenir unes avantatges, amb incentius fiscals, etcètera, etcètera. I per l'altre costat, evidentment, hi ha la gent que diu, escolti, hem de poder viure en algun lloc, perquè, mira, jo vaig sentir l'altre dia, o vaig llegir un altre dia, d'un home que diu, mira, jo tinc feina i vinc al carrer. I el periodista diu, com és això?
1: No arriba.
0: No, diu, esclar, diu, jo he tingut que escollir entre pagar-me un habitatge...
1: O menjar.
0: I decidir menjar.
2: A veure, el tema de la senyora Mari Carmen ha estat l'espurna, perquè això ja fa molt de temps que està sobre la taula, però que no s'estan prenent solucions. I el problema no és que l'esquerra no estigui actuant bé. Jo diria que els polítics en general no han actuat bé davant d'aquest tema. Lo de Ceuta continua estant, eh? Vull dir, ara, clar, ara és una cortina de fum, això. Ara no parlem de Ceuta. Els de partits d'ultradreta aprofiten, no? I a més diuen uns eslògans que fan mal, no? Diu, si foren... Si la persona fora de fora ja tindria habitatge, no l'haguessin fet fora. Vull dir, mira, estic fent un joc de
0: si
2: paraules.
0: Si fos Mora Carmen.
2: Exactament. Vull dir, i penso que això, malament, és jugar amb la dignitat de les persones. Vull dir que no barregem les coses. Aprofito per dir que avui, i en altres ciutats d'Espanya, però aquí a Sant Boi, a les 7 de la tarda, l'Assemblea de l'Habitatge de Sant Boi convoca una concentració davant de l'Ajuntament per mostrar aquest malestar davant de la situació que hi ha sobre l'habitatge.
0: Bueno, és que segurament caurem amb un altre 17M, eh?
2: 15.
0: Ai, perdó, 15M, no? Que dius... Bueno, i què va portar com a conseqüència el 15M de fa tots aquests anys?
2: Quins anys han passat?
0: Vale, doncs va portar un govern de dretes, va portar uns préstecs milionaris, multimilionaris a la banca, dels que no se'n sapigut res més. Vull dir que cuidado, perquè a vegades la reacció davant d'una acció pot ser molt perversa.
2: I va millorar la situació?
0: No.
2: L'habitatge, a veure, jo també faria una diferència entre un habitatge d'una propietat privada, una persona que té un pis perquè l'ha heretat i el lloga,
0: o se l'ha comprat un dels seus calerons.
2: Home, clar, l'ha comprat els pares, vull dir, a veure, és que hi ha les dues situacions. Un, perquè l'has heretat, tu ja tenies la teva vivenda, sí, i heretes un pis i el poses de lloguer. O has comprat en el seu moment un pis i estàs jubilat, tens una jubilació molt baixa i aquest lloguer t'ajuda, però hi arriba un moment que tu el vols recuperar perquè el vols vendre i tens molts problemes per fer fora aquella família, i és més que... és vulnerable. Jo diferenciaria una propietat privada dels fons voltors, que aquí és aquí.
0: Jo però que... és que la línia és molt difusa entre una cosa i l'altra.
1: El lliure mercat és l'excusa o la raó que es diu. El mercat és lliure, però la Constitució diu que la gent d'aquest país té dret a l'habitatge i diu moltes coses que no es compleixen.
0: Ja, però és que això dels fons voltors, mira, un gran tenidor. Oh, és que no, els grans... Tu saps que és molt fàcil ser un gran tenidor i no semblar-ho, perquè tu vas creant societats. Vas creant societats. Aquesta compra un pis, l'altra compra un altre, tots són els mateixos, i quan reuneixes tot això, allà hi ha un gran tenidor. Però no és un sol responsable. No diuen Enric Arís és un gran tenidor. Ojalà, que no és el cas. Però és així.
2: És un petit tenidor. Sí. No, jo conec casos, de gent que té diners i compra pisos i va llogant.
1: La màfia funciona així, Això són comportaments mafiosos. És mentida que els homes, els proms de la dreta europea siguin liberals. Liberals, o sigui, agafant una empresa com Telefònica i desnacionalitzant i regalar-los als amics, això és liberalisme? Això és lliure mercat? Això és una merda.
0: Bueno, ja ho sabem. Està muntat.
2: Bueno, el que està clar és que hi ha un problema molt gros sobre la taula. S'ha de buscar solució, perquè la gent té dret a tenir un habitatge digne. Sí.
3: Veurem aquesta setmana, per on van els debats i per on va la cosa, perquè insisteixo que en Sánchez demanava als partits polítics que, home, tots vagin a una, perquè això ja no va de política, això va d'humanitat, i que tothom miri en la mateixa direcció. Veurem per on anirà la cosa.
2: Demà hi ha un congrés on s'han de debatre.
3: Sí, sí,
2: a veure per on va. De moment tenim la Diagonal, crec que està tallada, o volien tallar-la, no sé si han pogut tallar-la, i l'Avinguda Meridiana està tallada. Vull dir,
3: sí, exacte, Meridiana, més aviat. Sí.
2: I l'Avinguda Diagonal també la volien tallar, el que passa que no sé si han arribat a tallar-la.
3: Bueno, de moment...
2: Però de moment, vull dir, hi ha moviments, i també pensen a l'estació de Sants, si algú ha de viatjar, que pensin que potser tindrà problemes, perquè també pensen fer accions, no?, la gent que s'està movent. I és que si no sortim al carrer, les coses no s'arreglen, és ben trist, eh?
3: Jo volia obrir una altra carpeta, perquè també forma part dels titulars d'avui, ja a nivell internacional. Ens oblidem moltes vegades del conflicte, de la guerra entre Rússia i Ucraïna, etc. Doncs un titular ben clar: el risc d'un atac híbrid de Rússia posa en alerta Europa. Ja ho sabeu, la intel·ligència de diversos països adverteix que l'activitat de Moscou és cada vegada més agressiva. Estan detectant moviments, i estan detectant, vaja, el que evidències, podríem dir que evidències. Dinamarca, per exemple, ha sigut l'últim país a avisar d'una actitud cada vegada més agressiva de la Federació Russa per acovardir les societats de l'OTAN. Els informes alerten que la guerra híbrida està escalant. Diuen alguns que els serveis secrets russos el que volen és mirar de dividir el màxim possible la societat europea. I clar, hi ha una sèrie de claus amb això del que s'anomena la guerra híbrida. Hi ha una sèrie de claus. Podríem resumir-ho en que, sobretot, s'opera en una zona grisa. Què vol dir una zona grisa? Doncs és aquella zona entre la pau i la guerra, no? Allò que dius, bé, aquí sí que hi ha conflicte, però tampoc seria el lloc, perquè no és Ucraïna, no és Rússia, bueno. Però això se li diuen zones grises, no? I això, esclar, dificulta identificar el responsable o demostrar que és una agressió oberta, no? Perquè al final ja no saben si ve d'uns o ve dels altres. Combina tàctiques militars i també no militars, força convencional, ciberatacs, sabotatges, pressió econòmica, desinformació, sobretot allò que dèiem, estem en el segle de la informació, doncs la desinformació com a arma debilita l'adversari des de dins, cosa que augmenta la polarització i erosiona la confiança en les institucions, no? Al final, tot això són estratègies més geopolítiques que una altra cosa. I finalment, dir-vos que també s'evita l'enfrontament militar directe quan és possible, cosa que explota vulnerabilitats polítiques, socials i econòmiques, i també tecnològiques, com us dèiem. Els drons també, tot plegat, allò de un atemptat, ben bé això que és, un atemptat terrorista o és un atemptat de guerra, al final són aquestes estratègies, la guerra a l'est d'Europa, que es torna cada vegada més una guerra híbrida, que es diu.
2: Bé, sí. Els recursos tecnològics i els avanços permeten, en lloc d'avançar perquè la humanitat sigui més feliç i visqui més en pau, serveix per això. Vull dir, és el mal ús de la tecnologia.
4: Rússia va tirant pedretes, saps?
2: Sí,
4: i diu, a veure què passa.
2: Sí,
4: regne... Ara tiro una pedreta allà, a veure quina és la resposta. No?
1: Al Regne Unit una senyora va descobrir uns moviments de camions, etc. Sí. I resulta que es diu que es preparava un atemptat amb unes bases que hi havia avions que eren els que bombardejaven Iran, i que d'alguna manera això és una...
3: Correcte,
4: hi ha hagut explosions.
1: Una acció dels Estats Units amb un país com Gran Bretanya. Doncs els iranians, es diu pensaven que era just o era adequat respondre a aquesta acció, clar. Això és perillós.
3: De fet, va ser la policia, com dius tu, la policia anglesa que va frustrar un atemptat contra una base amb bombarders dels Estats Units.
4: De totes maneres, us diré una cosa, això té una solució molt fàcil.
0: i esculpar-se de temes així és molt fàcil també, i l'arma, la solució ens la dona la intel·ligència artificial. És a dir, miri, nosaltres no hem fet res. Això és allò que estem dient, que la intel·ligència artificial arribarà un moment que superarà les nostres decisions i les nostres...
2: Però no oblidem, Enric, que darrere de tota la tecnologia hi ha unes mentes pensants, eh?
0: Sí,
2: no,
0: clar, però no, jo dic una mica...
2: I aquests no són els
0: broma,
2: que votem, eh?
0: Vull dir, però esclar, és que ho veurem, això, eh?
2: I tant.
0: Ho veurem, això.
3: Bé, sigui com sigui, els experts expliquen que no tan sols això que us deia, de que el que miren els russos és d'atemorir en general a la gent, a les societats europees, doncs una mica també per provar a veure per on van les coses, i sobretot diuen que en Putin el que vol veure és si en Trump compliria les promeses i compliria les mitges amenaces que a vegades... Però esclar, és que per una altra banda, fixeu-se com de complicat és, i jo no sóc un expert geopolític, no sé què en penseu, però arriba un moment que un diu, vaja, sí que és veritat que en Trump sembla que vulgui anar marcant el ritme de tot plegat, però que al final, per moltes amenaces que faci, després té relacions d'altres tipus, diguéssim, econòmiques, Enric, amb el mateix Putin. Entrant, sí. Per tant, dius, escolti, són enemics o què són? Còmplices
0: de... Xino, que s'estan tirant els trastos pel cap pel tema dels cotxes elèctrics, dels arancels i tot això, i després els veus allà donant-se la maneta... A veure, és que el món està tan globalitzat i la política forma part d'això, que no ens hem d'estranyar que hi hagin aquests tipus de relacions. Mireu el tema de Groenlàndia. Els danesos van dir que res dels americans...
3: Al final han signat de seguida els tractats.
0: Vamos, que Estats Units fotrà allà una base que hi haurà més americans que dels altres, no?
3: Sí, ja ho pots dir-ho.
0: Per tant, sí, sí. Les coses van com van. I jo insisteixo, Rússia... jo crec que són més intel·ligents que en Trump, perquè en Trump és un bocamoll. I en Putin no. En Putin va fent això. Va fent cosetes, a veure quina és la reacció que provoca tot això, per fer-se un marc mental de dir, bueno, fins on podem arribar, fins on no podem arribar, quina és la reacció per aquest tema, m'entens el que et vull dir?
3: Bé, escolteu-me, hem d'anar cap als informatius i després tornarem amb d'altres coses. De moment ho deixarem aquí, perquè com de difícil és entendre tant en Trump com en Putin. Amb un 3 i no res, tornem. Fins ara.
5: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres ha emplaçat a participar en les mobilitzacions d'aquesta tarda, coincidint amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez, i no descarta una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE el vol tirar endavant demà al Consell de Ministres mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar o Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des del gener. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. L'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Hilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia 84-77, mentre que la Cisa Joventut va perdre la pista del Breogán 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
0: Dilluns 28 de setembre, dia de temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot de litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Un subterfuge radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: I mitja passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Emília, l'Enric i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Hem repassat els titulars, hem repassat dades molt, molt desgraciades, hem explicat què és el que hi ha al damunt de la taula i nosaltres ho havíem dit al començar la temporada, després ho ha recordat l'Enric, perquè l'Enric ha aterrat avui. Deia, és que el mes de juliol ja vam deixar coses pendents, pendents amb el sentit que sabíem que anirien en aquesta direcció, i evidentment ha estat així, i ja sabíem que ens trobaríem amb tot això. I bé, al final també compta eleccions a nivell municipal, veurem a altres nivells, eleccions en molts llocs, sense anar més lluny, Netanyahu té unes eleccions imminents, que sí, Josep?
1: M'he despistat una mica, ara. Jo no controlo això.
2: A veure...
3: El Trump també, al novembre, no?
2: Sí,
1: sí.
0: Però jo no, ho dic perquè hi ha eleccions a nivell mm-hmm. local, nacional, sí. Si vosaltres voleu, internacional, i tot al final, jo ho deia, perquè tot al final, cada moviment que fan els que manen, a tots nivells, a nivell internacional, doncs evidentment que deuen tindre les seves conseqüències i les seves estratègies a nivell electoral també. I per tant, dona la sensació, això us vull preguntar, que la gent és utilitzada en raó i en direcció als interessos polítics.
3: I tant, si no el cas de Ceuta. Qui va moure tot aquest jovent? Clar, interessos polítics.
2: Tu dius que... Sí, bueno, tu dius que enfoquem cap a eleccions. Jo...
0: Vull dir que
2: hi han coses...
0: Que això dius, també està pendent de resoldre, no? Vull dir que veurem què és el que passa, etc.
2: Com pot ser que la senyora Ada Colau digui que si l'Ajuntament de Barcelona la necessita... I tot això entroncat amb el tema Mari Carmen, que ella està a la disposició. Jo li diria a la senyora Colau, que ella va ser una de les banderes del 15M, eh? Li diria a la senyora Colau que en els seus 8 anys de mandat hi van haver entre 18.000, no sé exactament, però la xifra va, entre 18 i 20.000 desnonaments. Què ens vol venir a donar lliçons ara, aquesta senyora? Per favor, que sembla que no som tontos de baba. És que la gent està una mica enterada. No tothom, però gràcies a Déu n'hi ha de gent que està enterada. Doncs aquesta senyora
1: ve dir. I va recordar que va tenir els vots d'un senyor que es deia socialista de parla francesa, Manel, que va venir aquí d'estat terrestre.
3: I que ha estat, que va desaparèixer, home?
1: Va votar la senyora Colau, no sé si va votar o va abstindre o no sé què, però que...
3: Sí, el seu vot va ser decisiu.
2: Sí. Bueno, perquè... és que és això. I tot fa pena. Mira, jo abans he parlat del tema de l'ensenyament i, evidentment, com que els que manen són socialistes, vull dir, ara... els d'Esquerra també que s'ho facin mirar. Fa 2 anys que estan gestionant una disculpa a la família Maragall per aquell famós tema de les pancartes. Ara resulta que després de 2 anys ja saben què ha passat. Ja saben qui són els culpables, però de la casualitat que no hi són. Que ja no hi són, aquesta gent, no? Home, sisplau, és indecent. És una cosa que fa vergonya aliena. Com aquesta gent estan 2 anys per gestionar una disculpa d'ells mateixos. Home, que es disculpin d'una vegada amb la família, amb la Fundació...
3: I amb la gemalalta del Feim,
2: eh? I si m'apures amb l'Ernest Maragall, encara que esparraqués el carnet, perquè què menys, no? Uh-huh. Vull dir que n'hi ha per tothom, eh? I per Junts també n'hi ha una mica, però això ja en parlarem un altre dia. Amb el decret de la vivenda ja sabem com ha anat el tema, no?
1: Encara hi ha països més desgraciats que el nostre. Mira, Ghana, deu passar a Ghana. Però mira, l'abocador del Fast Fashion Mundial està a Ghana. L'any passat el Regne Unit, tot sol, va enviar al país africà 57.000 tones de residus tèxtils. Molts residus d'aquests van acabar amb abocadors informals o zones naturals protegides.
2: Què
1: estem fent de l'Àfrica?
2: A canvi de diners.
3: I què passa també amb tota la tecnologia que ja no no s'utilitza, doncs mòbils, que... ordinadors, tecles, on van a parar tot
1: això? Al cementiri, que no es desintegra.
3: Aquell cementiri, també. Ah, sí, ah, no. Cap a l'Àfrica.
1: Cap a l'Àfrica.
0: No, molt bé, precisament aquesta carpeta que obre el Josep, per dir-ho d'alguna manera, em dona peu a que us expliqui que en quant a la sostenibilitat eficient, també una temàtica al damunt de les taules de debat polítiques, perquè al final l'objectiu és reduir dràsticament l'ús d'escombraries que actualment reben aproximadament un 40% de les restes, no? L'eficiència de les plantes incineradores, doncs, serà clau per la transició del model. Deixeu-me dir que Espanya aplica una fiscalitat intermèdia sobre l'eliminació de residus i que el repte, que és complex, evidentment no ens enganyarem, passa per equilibrar l'eficiència i l'acceptació social. Ho dic perquè fins i tot tenim uns gràfics en quant a això de tancar abocadors que obliga això, aconseguir més valor energètic dels residus, no? Uns gràfics que expliquen com es tracten els residus municipals a altres països, no? Penseu que els residus urbans tractats a Espanya, per exemple, és amb un 47% els abocaments, un 47%, el 10% es transmet això, doncs, al final en una valoració energètica, el 17% són abocament més bioresidu flors, que es diu, forts. El 26% és reciclatge més compostatge. Però fixeu-vos que encara és un 47% el tema dels abocaments, no? I que l'objectiu és que el 2035 tots els residus hagin rebut alguna mena de tractament. El govern assumeix, doncs, l'augment de la incineració. Com anirà això? Com es podrà, doncs, arribar a gestionar? No ho sabem. L'executiu català preveu passar, insisteixo, del 19% al 25%, el 25% vull dir, la quantitat d'escombraries que s'incineri això. El 2035 seria aquest any, com a referent, no? Allunyant-se, sobretot, del pla estatal en aquest sentit. No ho sé.
2: Mira, tot això està molt bé. Evidentment, algú has de fer amb els residus urbans. Això no cal ni parlar-ne, no? Que diuen, bueno, pues, augmentarà la incineració, molt bé. Ara, no oblidem, oblidem que aquesta incineració també provoca els seus efectes nocius, eh? Perquè hi ha molta part de components d'aquests residus que s'incineren, se'n va a l'aire i això contamina també, eh?
3: I tant.
2: Vull dir que cuidado, que sembla que ara ens estem fotent una medalla de dir, bueno, però escolta, fem-ho bé, perquè és que si no és el que dèiem, a vegades les conseqüències són tan nefastes com el que intentem evitar o el que intentem fer. És molt complicat.
0: Jo crec que no s'acaba d'explicar del tot les coses, no. Perquè és com allò que dèiem dels cotxes elèctrics i que després un científic, molts científics van dir, escolti, que sàpiguen vostès que només la fabricació de les bateries que portarà al llarg de la seva vida un cotxe elèctric contaminen ja més la fabricació, la creació, contaminen ja més que tota la vida útil d'un automòbil amb combustible normal i corrent del que coneixem. Clar, s'ha d'explicar bé les coses, però jo us deia això dels residus, en primer lloc, com a, evidentment, perquè amb el tema d'abocadors que parlava de l'Àfrica el Josep, doncs ha anat bé per obrir aquesta carpeta, però advertir-vos, en el bon sentit de la paraula, que aquest debat ara el començareu a trobar, d'anar endavant encara amb més força. Perquè, insisteixo, el 2035 s'hauria d'aconseguir aquesta gestió que us explicava, no?
3: El que passa és que la societat en la que estem, hem arribat a un punt en la que, tal com estan les coses envasades, t'obliga a generar més residus. L'apartat del plàstic és increïble.
0: És increïble.
3: Abans, a veure, no fa tants anys, jo no tinc 90 anys, vull dir, jo anava a comprar amb una ampolla i deixava l'envàs de vidre, em pagaven uns cèntims, o el canviava per un altre ple.
2: Sí, no,
3: vull dir, a veure, no podem anar enrere, molt enrere, però sí canviar d'hàbits de consum. L'altre dia estava comprant en una fruiteria molt anomenada, no dic el nom perquè aquí no farem ara aquí propaganda de ningú, sí. I em va fer gràcia perquè hi havia una parelleta en l'altra caixa i tot ho portava sol, sense, o sigui, si portava les esvergínies, dues esvergínies, si portava carxofes, no, carxofes no, perquè no és l'època.
0: Bueno, si portava, sí, ja t'entenem, les peces de fruita o de...
3: I va agafar una caixa de cartró i anava col·locant tot. Clar, eren dues persones, i per el que compraven era una parella jove, i jo mirava el meu carro i tot en bosses de plàstic. Dic, però clar, jo no puc un quilo de mongetes soltes, un quilo de tomàquet suelto, dic...
2: Sabeu
3: quina
2: quantitat?
3: Jo vaig fer una crítica a mi mateixa, de la quantitat de plàstic que portava en el meu carro.
2: Però és que el plàstic genera milions de puestos de treball. A veure, clar, és que no podem ser simplistes.
0: Jo precisament anava a dir, penseu que els interessos que tenen moltes empreses...
3: Llavors, és reinventar. Sí, ens hem de reinventar. Què fem amb aquest plàstic? Reciclar-lo, recuperar-lo, reciclar-lo i transformar-lo, no?, en altres productes.
2: No pots de cop dir, s'ha acabat.
3: Això dic, no podem anar al passat, però sí prendre mesures per evitar tanta incineració.
1: Jo estic enamorat de la meva xarcuteria, carnisseria, però hi ha una cosa, que és que pernil en dolç, serrano, xoriço, t'ho poses en unes capsetes de plàstic, que les tenen unes grans piles, i abans t'embolicàvem això amb paper de, no es deia paper d'estrassa, un paper de, bueno, un paper especial, però jo, és quantitat de plàstics que, bueno...
3: Però aquest, aquest paper que em posen ara també té un plàstic que també el pots treure.
1: Ara et posen la caixeta de plàstic més un, com un cel·lofan de...
2: També et diré una cosa, amic meu, que va molt bé, pagant cartró a preu de pernil, perquè fixa-t'hi que primer et foten la bandajeta i després van omplint, És que, a veure, és que tot té un sentit en la vida. Tot, si li busques, dius, hòstia, jo me'n recordo al principi. Una vegada va ser a la Montse, però, escolta, però que no te n'adones que estem pagant a preu cartró, a preu de pernil de gla. Bueno, doncs esclar, i és el que dèiem tot.
0: Molt bé.
3: Sí, però clar.
0: Escolteu-me, que aquest debat, ja us ho dic ara, cada cop entrarà amb més força a les taules de debat i d'exposar les coses, i també la política, evidentment, ja ho veieu que és un dels punts calents,
3: No, sí, i ja jo torno a dir-ho, no és qüestió d'anar al passat, però sí que el passat serveixi per prendre altres mesures i reinventar-nos, vull dir, perquè els residus existeixen, ens agradi o no ens agradi.
0: Escolteu, la recerca científica, tenim recerca, estan dient moltes vegades, és que la recerca en direcció a les armes és un bon negoci i fa falta i no sé què. Escolti, vol dir que no és millor invertir la recerca en fer millor a les persones i amb el tema de la contaminació i amb el tema de... perquè al final això és una guerra i també perquè no sé com dir-ho, hi ha guerres com les coneixem totes i tots, i hi ha altres guerres, i això també és una guerra que té la societat, no? Tot això és una guerra interior en cada societat o en cada país.
2: Malauradament, trobar l'equilibri és molt complicat, és el que dèiem. Esclar, és que vull dir, el món s'ha estructurat, s'està fent d'una manera que tu veus clares moltes coses, que dius, això s'ha d'evitar, això s'ha d'acabar, però quan t'ho planteges de veritat i dius, bueno, a veure, i què vol dir que ho hem d'acabar, això? Com ho acabem? Quines conseqüències portaria o podria portar això? M'entens? Llavors, això ja és una bola que s'ha anat fent gran, i que et va engolint. Et va engolint, i arriba un moment que dius, hòstia, què faig ara? Què faig,
3: doncs,
2: com ho soluciono?
3: Baixar el pressupost
0: d'armament
3: complicat. I pujar-lo en educació
0: és el
3: i
0: que
3: sanitat.
0: Dèiem, és el que dèiem.
3: Treure d'aquí i posar allà un...
0: Va, escolteu una cosa, que ens hi hem de posar ara amb l'agenda setmanal, almenys el més destacable, avui que és dilluns, a veure quines cosetes tenim. Ens ho signa sempre l'Emília Bravo, doncs t'escoltem, a veure què destaques per
3: doncs
0: aquesta setmana.
3: Hi ha una setmana, aquesta setmana ve tan plena que m'ha hagut de fer un esquema.
0: Ah, molt bé,
3: per
0: molt
3: tant,
0: bé. Ja és això.
3: No, però d'unidó.
0: Doncs va.
3: Aniré ràpida, sí. L'esquema m'ajudarà. Avui dilluns a la tarda, ja ho he dit abans, a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha aquesta concentració per manifestar el descontent contra les mesures que hi ha vés a l'habitatge. Dimarts 29 a les 5 de la tarda comença una altra vegada el Club Rummy Cup, aquest joc d'estratègia, vale? A partir dels 7 anys ja poden participar, però de 7 a 12 anys cal anar acompanyats d'una persona adulta. Dimecres aquí al plat fort, dimecres dia 30 a 6:15 de la tarda a Can Massellera hi ha una activitat que es diu és un taller, un tast de calma organitzat des de la taula de salut mental. Ho porta, va a càrrec d'una psicòloga nutricionista o nutricionista i psicòloga d'un dels caps de Sant Boi. Llavors, qui vulgui participar, que truqui al telèfon de l'Ajuntament al 93 635 1200, extensió 2504, o que entri a l'agenda de Sant Boi, que trobarà totes la informació necessària. És un cicle que durarà 12 sessions al llarg de l'any, i en cada sessió es tractarà un tema per retrobar-nos a un mateix, per equilibrar-nos, per educar una mica, gestionar les emocions. Llavors, aquesta vegada, aquest taller es tracta de com anem a la taula, com portem les emocions a l'hora de menjar. El títol sembla molt interessant, un tast en calma.
0: Molt bé, fantàstic,
3: ens agrada. M'encanta, jo quan vaig llegir aquesta activitat vaig pensar, olé, tant de bo s'ompli. Això a 6:15. A 6:45, a la biblioteca, hi ha una activitat que lliga en tot el que has dit abans sobre l'armament, les guerres. Hi ha un concert que és gratuït amb el títol Cantar la guerra per recordar la pau. A 6:45 a la biblioteca Rubí Balaguer. És un duo format per Federica Calió, serà la cantant, porta la veu, i el piano a càrrec de Pier Franco. Presenten un espectacle de cançó d'autor italiana dedicat al tema de la guerra, que ens fa recordar que fràgil que és la pau. Això a la biblioteca Rubí Balaguer. I també aquest dimecres a l'altra biblioteca, a les 7 de la tarda, un taller per adults, obrim per obres. Què vol dir? Es troben un grup de persones i parlen d'aquelles obres literàries que els han influït en la seva vida. Per tant, aquesta activitat també, per mi, no la coneixia, també és nova. Per tant, tenim a 6:45 a la biblioteca Cantar la guerra per recordar la pau, a les 7 de la tarda a la biblioteca Morirella Campmany de la COPE, taller per adults, obrim per obres, i a 6:45 a Can Massellera, un taller, un tast de calma. I a les 7 de la tarda, també organitzat des de la Rutlla, a Casal Cívic Comunitari de Casal Carrer Riereta, sí? Com es deia, l'Hotel d'Entitats abans, ara es diu així, s'inaugura l'exposició Modernisme Sant Boi, a càrrec de la comissària és la Vanessa Martín, i la persona que fa les fotografies és la Eli Pedrosa. Formes i colors. Modernisme Sant Boi, formes i colors per a una arquitectura moderna. El trencadís, ja podeu comptar,
0: maco.
3: Que té a veure Sant Boi.
0: Tot el tema Gaudí, tot el tema.
3: Tot el tema de Gaudí.
0: Fantàstic.
3: I anem al dijous, vale? Dius, a la biblioteca. I aquí ja hi ha activitats que estan emmarcades dins del Barrejant 2026, vale? Hi ha a la biblioteca una exposició que es diu A qui li sigui. Vale? És una federació, són federacions que hi ha a Burkina Faso. Llavors el fotògraf Joel López ha estat 2 anys convisquent amb aquestes persones i ja ha vist el treball que fan, llavors vol mostrar-ho en aquesta exposició mitjançant les seves fotografies. Vale? És una forma de veure com les dones s'associen, cooperen per tirar endavant, doncs, la vida. A les 6 de la tarda a la Unió Extremenya organitza una xerrada, la realitat dels serveis financers. En quin objectiu? A què no deixen-nos enganyar amb aquests missatges?
0: Home, entendre una mica tot el tema financer, entendre el que a vegades no és fàcil. De vegades no és fàcil.
3: Molt bé, i llavors aquests missatges que t'arriben, que no sé si és de la caixa, del banc, que si és cert o no. A les 7, al museu de Sant Boi. Presentació del llibre Tocats pel romànic. A càrrec, l'autor, clar, Joan Pau i Narejos.
0: Molt bé.
3: A les 7 de la tarda. I a les 7 de la tarda també tenim la projecció d'un curtmetratge a Cal Niño que es diu Teixit d'un somni. És un curtmetratge fet per Manuel Morales, vale? I serà un debat entre l'autor de curtmetratge i Pere Koniec.
0: Ah, carai, molt bé, sí, el realitzador Pere Koniec, que fa poc vàrem explicar aquesta estrena de debats que fa i que sempre és molt interessant.
3: A veure,
0: eh?
3: Crec que és a Calinyo, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: A la set de la tarda.
0: Sí, sí, ho dius bé, ho dius bé perquè ho vàrem explicar. Sí,
3: vale,
0: sí,
3: ja a dos quarts de vuit, microteatre a l'escenari Carpicada de la companyia Les de Toc, que són dues noies que, bueno, no dic res perquè vaig així una mica de què va, Carpicada, doncs podeu pensar de...
0: Fem spoilers, tampoc.
3: No. I com que ja estem en la quincena dedicada a la gent gran, a partir dels 55 anys, jo penso que hauríem de replantejar-nos què vol dir ser gent gran, vale?
0: També.
3: Sí, sí.
0: També.
3: Sí, al matí, sí. Vale? Hi ha la lectura del manifest, diu de 10 a 15 hores, no diu... res més a l'agenda de Sant Boi, per tant no tinc més informació. La lectura del manifest de les persones grans i una sortida a Barcelona, que hi ha una trobada per parlar que quan una persona es jubila no se li acaba la vida, la vida continua.
0: Evidentment que és així.
3: Llavors, jo, com que estem a la setmana del barrejant, crec que la gent ha d'entrar
0: a l'agenda i poder veure les activitats i tot el que
3: hi ha
0: es
3: moltíssimes
0: farà,
3: activitats. Llavors acabo dient el divendres dia 2, que a les 6:45 a càrrec de Frank Cortada, que és el director d'Intermón Fox, farà una xerrada a Can Massellera sobre la crisi global, drets i democràcia, a 6:45 de la tarda. Després a les 8, brindis col·lectiu, perquè són els 30 anys del barrejant, i l'exposició de les fotos de Julio Pulido, que es fa ja mateix.
0: Molt bé.
3: D'unidó, eh?
0: Doncs, molta cosa.
2: Molt
0: insistim en que sempre s'ha de mirar una mica,
3: perquè...
0: de dir, va, què em queda pendent.
1: Molt breu, deixeu-me dir, la Festa Estallers, Òmnium Cultural organitza al Casal de Marianao a les 7 de la tarda, amb música, amb presència de David Caño i David Fernández, que llegiran els poemes de l'Estallers i que va tenir un gran èxit l'any anterior. Esperem que s'ompli.
3: Divendres dia 2 a les 7 de la tarda.
1: Exacte.
0: Doncs queda dit. Escolteu-me, ho hem de deixar aquí ara i així. Emília Bravo, Enric Arí, Josep Casamajor, gràcies com sempre per ajudar-nos a tirar endavant els dilluns, que diuen que no, els dilluns no són fàcils. Doncs amb vosaltres ho fem bastant fàcil tot. I ara ja ho sabeu, ara ve la bona viatgera, la Sílvia, que ens portarà, doncs, evidentment, a fer un tomb per aquests mons de Déu de manera sempre tan interessant i tan simpàtica. Això serà amb un 3 i no res. Moltes gràcies, que tingueu una bona setmana i una bona entrada del mes d'octubre.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. És dilluns, ens n'anem de viatge i no ens calen masses parafernàlies, masses paquets, masses maletes. No, aquí viatgem lleugers, però amb un somriure d'orella a orella. Perquè això és la bona viatgera amb la Sílvia Quero de Cima Travel, ja ho sabeu, l'agència de viatges a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36. I allà, doncs, la Sílvia, per fer realitat tot el que, bueno, doncs tot el que li demaneu, les il·lusions de viatjar, de conèixer món. Sílvia, molt bon dia, què tal
3: estàs?
2: Bon
3: dia, molt bé.
2: Escolta'm, és una setmana, ho hem estat dient, que fa la transformació de setembre a octubre.
3: Sí.
2: No ens n'adonem, però això va molt ràpid.
3: Sí, ja estem...
2: La tardor ja està trucant la porta.
3: Sí, ha passat...
2: Mira, escolta, aquest és el senyor Octubre. Un moment, ja obrirem. No, que té pressa per entrar. Sí, moment. No, i té pressa.
3: Té pressa. Ha passat volant, tio. No m'he enterat de res.
2: Sí, ja ho pots dir.
3: Aquest mes, mare de Déu. Sí.
2: Però aquí estem.
3: Aquí estem.
2: I ja advertim a la parròquia que, que entrem en modus també de viatge de tardor.
3: Ahà, sí, mira, porto un viatge de tardor.
2: Compte, perquè ja estem en modus de viatge de tardor. Jo no sé cap on anem, és la juguesca que fem sempre, i a mi m'agrada explicar-ho a la gent i recordar-ho, que un servidor no en té ni idea, però que la Sílvia, quan arriba, li diu al tècnic: posa aquesta cançó, a veure, o aquesta música, o a veure...
3: No, li dic el destí, i ell busca.
2: Val, tu dius el destí i aleshores busquen a veure...
3: Jo ni la sé, per mi també és una sorpresa, la música que
2: doncs, posa. Va, punxem-ho a veure si ens suggereix alguna cosa. Va, vinga.
3: No sé jo.

0: A veure, fan fàcil no és.
1: No, no s'ha agafat l'accent, no?
0: Jo per aquí darrere, jo crec que aquest home com a mínim s'esforça a parlar l'italià. No, s'esforça a parlar. No sé si li surt massa, però això no és italià.
1: No, estàs lluny.
0: No, però guaita, escolteu.
2: Fante cuco tuyos disca.
0: No, la veritat no.
1: No sé on has sentit italià, no, però...
0: No és italià. No, però ell s'esforça perquè sembla italià aquest home. No, jo crec que això té molt de... Jo què sé, de croat. Jo què sé, és que... Què vols que et digui?
1: T'has fixat que quan no saps on és, sempre és Croàcia?
0: Sí, és veritat, ara que ho dius, és el recurs. On anem? Hosti, no ho sé, a Croàcia. Vinga, ja ho tens.
1: Sí.
0: Potser algun dia encertaré.
1: Potser algun dia encertaràs, sí.
0: Que ja hem anat.
1: Ja hem anat a Croàcia, però...
0: Vols que t'ho digui? Què vols que et digui? Que això és mig grec o mig no sé què o mig... És molt difícil. És molt difícil.
1: Va, escolta una mica més.
0: Va, a veure, vinga, sí, va. Per molt que escolti. Sí.

0: de, no,
1: és boniqueta,
0: no,
1: la cançó, eh?
0: Sí,
1: boniqueta.
0: No, no, és enganxosa.
1: És boniqueta.
0: I a més a més, podria ser la banda sonora de, jo què sé, d'una mena de... programa infantil. No, programa infantil. De,
1: sí, sí.
0: Val més que, mira, que diguis tu on anem, una, no ens n'en sortirem.
1: Bueno,
0: no?
1: Una pista.
0: Una pista, va.
1: Ells escriuen J i nosaltres pronunciem I.
0: Ells escriuen amb J i nosaltres amb I.
1: Ljubljana!
0: Doncs no m'ajuda, pues, no m'ajuda gens.
1: Pues Ljubljana, t'estic dient. Ljubljana.
0: Ah, val. És que jo pensava que anaves deixant pistes i...
1: No, ja està.
0: Sí, una mica rebuscant, no?
1: Hombre.
0: Plegat, o què?
1: Sí, sí.
0: Va, vinga, digue-li a aquest senyor que descansi, que... No, no ho ha fet molt bé, eh, però...
1: Canta molt bé, aquest senyor, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: No, sí, és una colla de
1: a més, gent, a mi se m'enganxa molt ràpid les cançons, ara estaré tot el dia.
0: És molt alegre, sí?
1: No.
0: És molt alegre, és molt d'això, de no sé si de festa major o de què.
1: Però... Ah, mira, de festa major,
0: sí. Explica't, sisplau. Sí, explica't, va.
1: Va, Ljubljana. És un destí de tardor.
0: És un destí de tardor per què?
1: És un destí de tardor i d'hivern.
0: A veure, explica't.
1: Doncs perquè és una ciutat petita que pots fer en un parell o tres de dies, i pots allargar inclús una mica més per visitar zones de fora de la capital. I bueno, és una ciutat que té vol directe, ara s'ha d'amortitzar això.
0: Hi ha
1: vol directe des de Barcelona amb Vueling els dijous i els diumenges.
0: Dijous i diumenges directe.
1: Pel que pots fer una escapada de dijous a diumenge meravellosa. El dijous surt per la tarda, ara la tardor surt a la tarda a les 3.
0: A les 3 de la tarda?
1: Sí, i són dues horetes i escaig per arribar, perquè, ostres, arriba, sopes i te'n vas a dormir i ja aprofites tots els 3 següents dies sencers.
0: O sigui,
1: perquè a part, el
0: podria
1: diumenge...
0: Podria ser un cap de setmana llarg.
1: Sí, perquè el diumenge torna a les 9 de la nit, a les 9 del vespre.
0: S'aprofita molt bé, no?
1: Aleshores pots fer divendres, dissabte i diumenge sencer.
0: Sense moure't de...
1: Bueno, pots fer només Ljubljana o pots fer inclús les coves i coses que són, bueno, i...
0: Ah, molt bé.
1: Que són típiques del país, no? Aleshores, està superbé perquè pots aprofitar, i dic de tardor perquè ara és una bona escapadeta, perquè els vols estan superbé de preu, per exemple, i pel desembre, doncs, pels mercats nadalencs.
0: És que sí que és veritat que

0: que hi ha un nivell molt,
1: sí, molt,
0: molt, molt xulo, no?
1: És molt xulo. És molt xulo. Jo també he estat buscant sí, coses i de més, i la veritat és que, m'han obert les ganes d'anar-hi, eh? A més, el tema de l'arquitectura és una cosa molt, molt interessant i molt, molt pels bojos de l'arquitectura, perquè d'allà és el famós arquitecte Plekhnik.
0: Ah, carai!
1: Aleshores va fer una... va fer el triplete de ponts, que són tres ponts.
0: És
1: els tres, sí, ponts, va fer el castell també, que també em sembla que és el del castell de Praga.
0: Sí senyora.
1: I va fer també el pont dels dracs. Aleshores, és una ciutat que permet perdre't amb la seva arquitectura, que és molt bèstia, perquè si t'agrada l'arquitectura, doncs, i t'agrada Plekhnik, doncs...
0: És brutal, és molt noble, són, veus edificis palauets, i no tan palauets, palaus molt xulos, amb una arquitectura, sí, allò que dius, de senyors, eh?
1: És una ciutat per perdre't, és com un poblet encantat, és més, està envoltat de llegendes, i com la nostra llegenda del drac i Sant Jordi, sí, doncs, algo similar, però diuen que en el pont dels dracs, si passa una verge, el drac va llogar la cua.
0: Sí?
1: Sí, això diuen. És una llegenda urbana.
0: És aquell monument tan famós. Déu-n'hi-do,
1: és una llegenda urbana,
0: bueno, escolta, sí. Tu et queixaves de dir, és que cada cop que no saps on anem en dius Croàcia. Bueno, al final està tocat Croàcia, som veïns.
1: Sí, som veïns.
0: I una pregunta només a nivell curiós. Saps que en el seu moment vam parlar de que si tu estàs per Venècia i tens molt de temps, no, i tal,
1: sí,
0: que tens la possibilitat d'amb aquells barcos anar fins, sí, a Croàcia i,
1: sí,
0: tal.
1: Sí.
0: Quasi jo et diria que just abans d'arribar a Croàcia també tens un port, el port de Trieste.
1: Sí, Trieste.
0: Que aquí també tens una possibilitat, sense entrar tant a dins, però també de trepitjar
1: Sí, sí, és que està molt ben situat
0: al final,
1: i
0: no?
1: Pots arribar de moltes maneres.
0: És
1: a veure,
0: sí,
1: jo ho proposo com una escapada de cap de setmana,
0: sí,
1: però és veritat,
0: sí,
1: és veritat que a Eslovènia com a país té molt a donar. I si fas això a l'estiu, per exemple, doncs vas amb el cotxe i vas de vaixell en vaixell i passes per Croàcia i després te'l perds per l'Eslovènia, és un viatge espectacular. A més, és tens monumentalitat i tens natura. És un país molt natural. És una passada, perquè és molt famós per les coves, per exemple.
0: Clar.
1: Per exemple.
0: Hosti, que bé. I també a tocar a Àustria, perquè, de fet, això que tu dius, si tinguessis cotxe o el que sigui,
1: sí,
0: tu pots arribar. Doncs
1: podries fer una gran ruta, eh?
0: Jo crec, home, sí, sí, sí, no, a veure, lluny de Viena i de Salzburg i de tot això,
1: bueno,
0: però però a tocar a Àustria, sí, i tant.
1: Sí, sí.
0: Hosti,
1: és molt xulo.
0: Molt bé. A més,
1: els dos primers dies que pots visitar tota Ljubljana, doncs tens l'església franciscana, per exemple.
0: El castell.
1: Tens el castell, que pots pujar en funicular i baixar a peu, per exemple, que és com una alternativa per veure més la vista...
0: És un rotllo similar al de Praga, també, que puges,
1: sí,
0: cap a dalt,
1: sí,
0: el castell...
1: Sí, sí, està clar, és una fortalesa, o sigui, que al final, sí, totes les fortaleses doncs, tenen la mateixa funció, no? Aleshores, també pots, és el mercat, que també el va construir ell, és el mercat que pel dematí està molt, molt, molt, molt animat, i aleshores és una experiència molt xula. I també té un com una mena de jardí molt gran, molt gran, molt gran, que també és molt agradable passejar per aquest jardí. I després, clar, fer una volteta pel riu.
0: Sí, bueno, i
1: meravellós.
0: Hi ha un llac també molt, molt xulo que
1: sí,
0: és el...
1: Sí, com que s'obre un dia, perquè en un parell de dies tens Ljubljana feta...
0: És un dels quers de viatge.
1: A no ser que vulguis anar a visitar museus, no? Que, com sempre diem, hi ha un museu també molt icònic que té obres modernistes, per exemple, que a qui li agrada, doncs...
0: Sí.
1: És molt maco i no és anomenat, aquest museu, que té obres molt, molt, molt, molt importants i no és gaire anomenat. Té una obra que se li diu la Mona Lisa eslovena.
0: Ah, carai!
1: Sí.
0: Hosti, que curiós.
1: Sí.
0: I és una mena de...
1: És,
0: bueno,
1: es diu
0: de retrat també amb una dona.
1: La dona del cafè, em sembla, o alguna cosa així. La dona del cafè,
0: carai,
1: o
0: carai.
1: La senyorita del cafè,
0: sí,
1: o alguna cosa així es diu.
0: Carai.
1: Aleshores, bueno, per que... Té arquitectura, té

0: et pots perdre pels carrers sense problema.
1: És el que tu dius, és allò que dius, si dius no vull sortir de la ciutat,
0: pues no
1: tens cap problema perquè ja tens molt a veure allà. O sigui que és veritat que als voltants coses molt de naturalesa,
0: i també tens una Ljubljana alternativa. O sigui, tens una Ljubljana, doncs això, de grafitis, de, no? És com més alternativa. Bueno.
1: Més rebel.
0: Més rebel, més moderna. No?
1: Escolta'm una cosa, va, el tema del menjar, que sempre ens aturem una miqueta aquí.
0: Sí, però això sí que ho haig de mirar, perquè la pronunciació pot ser molt guai,
1: home,
0: eh?
1: Ja t'entenc.
0: Sí, perquè hi ha molts plats.
1: Que és menjar molt, evidentment, al centre i a l'est d'Europa, hi ha coses que es repeteixen molt.
0: Sí.
1: Ells tenen algunes influències italianes, no
0: sí,
1: ens enganyem,
0: clar.
1: Això passa, com les tenen d'altres veïns i veïnes, no?
0: Mira.
1: A veure,
0: perdó, a tots els rubens. Strugli.
1: No t'ho farem repetir, per tant, tu digue-ho ràpid i deixo anar, que es pensaran que parles tranquil·lament les uves.
0: Strugli. Vale? Un dels imprescindibles, que són rotllets de massa farcits, que poden ser salats o dolços, i els trobaràs en formatge fresc, nous, pomes i estragó.
1: Molt bé, com si fos un caneló,
0: sí.
1: Una mena de... que sí?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Aquí posa que, no, que és impossible provar només un, eh?
1: Sí, és impossible.
0: Que...
1: Sí,
0: bueno, no. A mi no m'agrada el formatge, o sigui que...
1: No, això sí que ho tens, tu.
0: Això passo.
1: Això després, ho estalvies.
0: Bueno, aquí... Espera, que ve un de millor.
1: El dolç.
0: Granisca kielbasa.
1: El granisca kielbasa.
0: Kielbasa.
1: Això està... No, home, el granisca kielbasa... No, sí. Però has de dir-ho ràpid, saps què vull dir? Que sembla que...
0: Sí, la famosa salsitxa de carniola, normalment servida amb mostassa,
1: sí?
0: rave picant i pa.
1: Carai.
0: O sigui, hi ha un plat que es diu Jota.
1: Jota. Jota o Jota?
0: Com ho vulguis pronunciar.
1: Una Jota.
0: Jota.
1: Molt bé.
0: Guisa tradicional de xucrup o nap fermentat, mongetes i patata. Sovint amb carn de porc, ideal si fa fred, mira.
1: Veus? Perquè està calentó i perquè l'ambient aquell...
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé,
0: sí.
1: Molt bé. I sí, les postres, sí. Que home... això no t'ho perds tu mai.
0: La potica. Sí. Que és el més tradicional, que aquest sí que l'he provat.
1: Sí?
0: És una massa enrotllada amb diferents farcits. La clàssica és de nous.
1: Molt bé.
0: Aquesta sí que l'he provat, eh?
1: Molt bé. No, ni ho dubto. molt bé.
0: I després hi ha la crema reggina,
1: sí?
0: Que és el famós pastís de crema de blet. Que és la pasta de full, crema de vainilla i nata. Oh, que bo.
1: Cuidao,
0: eh?
1: Això. Escolta, ràpidament, el que sí i el que no.
0: Home, el que sí, doncs, anar a gaudir com bojos, no es necessita ni passaport, ni visat, ni res de res, és zona euro, no has de canviar, a tot arreu es pot pagar amb targeta,
1: clar.
0: Cap problema, o sigui que és un país...
1: Bueno. És car?
0: No.
1: No és car?
0: No.
1: Molt bé.
0: No, està...
1: És molt barat?
0: No,
1: tampoc.
0: Normal.
1: No,
0: sí, normal. Vull dir que no, que sí que no, doncs el mateix que qualsevol país europeu, doncs...
1: No, però saps que sempre t'ho preguntem perquè potser de vegades cal destacar segons quines coses, i hi ha llocs que a lo millor dius, no, home, és que tot arreu és igual, el que sí i el que no, però hi ha llocs que dius, compta'm això!
0: Sí, no, en un país europeu, doncs, bueno, no, tampoc... Tampoc s'ha de tenir tant en compte tantes coses, no?
1: No.
0: Però sí, és una ciutat que em sorprèn per tot el que ofereix, perquè abans era molt difícil d'arribar, i ara, amb el tema del vol directe, doncs facilitarà molt que els espanyols hi anem.
1: És que a mi em dóna la sensació, Sílvia, que és d'aquells llocs, aquelles ciutats que et pots permetre de dir... Aniré en mòdul relaxat 100%, m'ho puc permetre, no tinc ganes ni de caminar massa, ni de córrer, ni de trencar-me el cap. Em deixo anar, tal com arribi, me'n vaig a l'hotel, deixo les maletetes, no sé què, a voltar els dos o tres dies, cap de setmana llarg, i vaig veient què és el que passa, i en tinc prou. A mi em dóna aquesta sensació, aquest lloc.
0: Sí, sí. Sí, sí. I si vols alguna cosa de natura, doncs aprofita i fes una excursió a algun llac o la cova i tens natura per un tub.
1: Avui en dia es lloguen bicicletes i pots fer alguna... És un lloc segur, a més a més.
0: Sí.
1: I és aquella Europa que s'està recuperant i que de manera accelerada està guanyant fins i tot amb qualitat que no veiem a d'altres llocs.
0: Sí.
1: Ni a nosaltres mateixos. Vull dir, aquests llocs que tenen tanta cura pels detalls i per les cosetes, que sí?
0: A més, té moltíssims edificis barrocs que pels amants del barroc és excepcional. I de l'arqueologia també i de la història, tenen dos museus que criden molt l'atenció també. Vull dir que dona per molt. Tens per la gent que li agrada molt la cultura, per la gent que li agrada molt el paisatge, passejar i estar en una ciutat i ja està. I pels que volen viure una experiència única, no?
1: Està
0: molt bé.
1: No, ja et dic, a mi em dona aquesta sensació. El lloc de relaxació... a més, has explicat que surt l'avió directe els dijous.
0: Sí.
1: 3 de la tarda, que està molt bé perquè...
0: A l'octubre-novembre, sí.
1: A les 5 estàs allà.
0: Sí.
1: I que, a més, el diumenge...
0: A les 9 del vespre.
1: A les 9 del vespre.
0: Però aprofites tot el dia.
1: A les 11 estàs a l'aeroport del Prat.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Súper.
1: No, molt bé. Saps aquells bombonets?
0: Sí.
1: És un bombonet.
0: És un bombonet, sí.
1: Un bombonet que dius, senzill, sense grans aspiracions de dir, no, és una gran... És un bombonet. Que dius, que bé, mira que dolç, que maco, no?
0: I si van de finals de novembre a finals de desembre, doncs es trobaran els mercats nadalencs.
1: És veritat.
0: Que també tenen la seva bellesa i la seva atracció.
1: I tant. I aquests ponts, que són molt xulos, molt romàntics, amb les llums... A més, i perdona'm, amb això acabarem, és d'aquelles ciutats que dius, es fa de nit, valor afegit.
0: Sí.
1: Pel color de la pedra, de les llums, de
0: tot
1: plegat.
0: I si pots fer des del riu, amb un creueret pel riu, doncs és espectacular.
1: No és excessivament gran, aquesta ciutat?
0: No, és petita. Ja et dic que un parell de dies, amb un dia pinyon, la fas.
1: Imagina't.
0: I un parell de dies amb calma. Sí, per això et dic que si fas 3, doncs pots anar inclús a fer una excursió fora.
1: Molt bé, ens agrada, que de tant en tant ens portis a ofertes d'aquestes o propostes de cap de setmana llarg.
0: Sí, a més, molt econòmic de preu, perquè amb
1: Ara anava a preguntar-te.
0: Perquè el mal vol directe doncs està molt bé de preu, perquè el vol et pot costar entre 100-150 euros, l'allotjament i tal, tens un cap de setmana per no arribar a 300. Sí, que està superbé.
1: 300 justet, que no
0: 280...
1: pot arribar. Estem parlant de vols, anar i tornar, clar.
0: Vols i hotel.
1: I hotel. Sí. I no sé si amb esmorzar o...
0: Amb esmorzar.
1: Amb esmorzar. I, per tant, els àpats els pots fer...
0: Descobrint la ciutat.
1: Exacte.
0: Provant tots aquests plats que he intentat pronunciar.
1: Sí. No. I te n'has sortit. No t'ho farem repetir.
0: No me'n recordo ja.
1: No per res, sinó perquè... A mi m'ha costat entendre amb aquest senyor. Jo no, però jo deia... És que té un deje... Italià, no? Ara ni me'n recordo de l'acordeó, sí que me'n recordo, però no.
0: Sí. Ara em t'agradarà tot el dia la música al cap.
1: No sé què deia, que ens agrada gaudir del sol. Sí, algú del sol deia, no sé. Escolta'm... Sí, fantàstic. Com cada temporada, suposo que anem canviant i ens anem adaptant a les diferents èpoques.
0: Sí.
1: Això vol dir, ara toca tardor. Mira, Eslovènia, així, una mica és país de tardor. Bé, és país d'estiu, també.
0: Sí,
1: és país de tot,
0: sí.
1: Però vull dir que amb aquells tocs i amb aquelles cosetes, que això no vol dir que per aquells que trobin a faltar ja l'estiu, que ja n'hi ha més d'una i més d'un que el troben a faltar, això no vol dir que no ens proposis algun viatge de dir, tu vols estiu, tornaràs a tindre estiu.
0: Sí, exacte.
1: Sí o no?
0: Sí.
1: Anirem veient què és el que ens portes.
0: Superbé.
1: I avui, bombonet, l'hem classificat d'aquesta manera. El bombonet, doncs, d'això, d'Eslovènia. Molt bé, res, la setmana vinent més.
0: Més, exacte.
1: Vols que li demanem amb el senyor Venga, de l'acordeó?
0: Vinga, va, senyor de l'acordeó, que toqui una mica.
1: Doncs expliqui'ns alguna coseta més, senyor de l'acordeó, que ens ha agradat molt. Visca la festa major d'Eslovènia.
0: Vinga, adéu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Les 10, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit a la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Donald Trump confia reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa mesos que van violar un referèndum d'entesa tot just després d'haver-lo acordat. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i invertirà més de 500.000 d'euros per restaurar els hàbitats, ordenar l'accés de vehicles i fer la zona més accessible. Les obres duraran 4 mesos. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
0: Temps sense gom, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. 3CAT Info.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat.

0: I el millor que hi ha els dilluns a aquesta hora, doncs és la tertúlia esportiva amb la veterania de la casa.
1: A la banqueta un parell de...
0: Nosaltres no reservem res a la banqueta, aquí juguen tots de titular i comencem per saludar els components d'aquest equipàs. Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, com estàs?
2: Pues mira, avui amb un optimista quasi bé.
0: Amb un optimisme quasi bé, fantàstic, eh? Molt bé, fantàstic. Escolta, portes una samarreta molt xula, evidentment,
2: nova
0: de la Unió Esportiva.
2: Nova d'aquest any, que
0: sí,
2: s'ha canviat d'esponsor.
0: Sí, sí, és veritat, és veritat.
2: I han fet un disseny una mica diferent, doncs sí. Ja està molt bé.
0: Molt bé. La trobo magnífica. Tu estàs lluint un color gris així, senyor, d'aquest...
2: No cal que cluquis els ulls. Amb els ulls oberts també ho veies.
0: No, sí, sí, però... Sí. Si els acluco per alguna cosa serà. Tu no pateixis, que amb l'escut de la Unió Esportiva Santboiana, doncs...
2: Un clàssic, l'escut clàssic.
0: Fantàstic.
2: Ja hem sortit de l'escut del centenari, que era sense les quatre barres.
0: Sí, sí.
2: Les nostres estimades quatre barres tenen que ser...
0: Clar que sí. Molt bé, Josep Tor, molt bon dia, com estàs?
3: Home, doncs es diu, bueno, mira, està bé i si d'això, doncs es diu, t'hi has d'acumular. Són molts anys, és dir, de vegades d'haver passat.
0: Que si sí, que si no, que si així, que si aixà, però sempre estàs bé, tu. Molt bé, molt bé. I tenim l'altre Josep, el Josep Santinho, molt bon dia, què tal estàs?
4: Ai, bon dia, bon dia. Bueno, doncs mira, adeu al fred, no?
0: Adeu a la calor.
4: Sí, al revés.
0: Sí, adeu a la calor. No, sí, aquest pas podrà ser adeu al fred perquè...
4: Bueno, molt bé, pues bé, molt bé. Fent.
0: Sí, perquè ja us ho dic ara, darrere tertúlia del setembre, ara ja en direcció a l'octubre, i els dies van passant, escolta'm. I aquí també... Digues, anaves a dir alguna cosa.
4: M'agrada l'octubre.
0: A tu t'agrada l'octubre?
4: Sí, molt perquè bé. Jo vaig néixer l'octubre.
0: Ah, doncs mira, aprofitarem per felicitar-te quan arribi el moment. Ja ens diràs quan i com i de quina manera.
4: I quan
0: se't cauen?
4: Entre l'1 i el 10.
0: Entre l'1 i el 10, molt bé. Ja ho esbrinarem, ja. Clar, el Jordi García, àlies El Culer, assegut davant dels micròfons i preparat per explicar molt bones coses. Bon dia.
5: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
0: Què tal vas?
5: Bé, molt bé, molt bé.
0: Després ens explicaràs perquè... Bueno, que quasi jo et demanaria que ho deixis anar perquè... Estem a punt de celebrar...
5: El 51 aniversari de la penya blaugrana gavanenca.
0: Sí, senyor.
5: L'any passat vam fer el 50, aquest any el 51.
0: El 51. I que no us esteu de res, que ho celebreu absolutament tot.
5: Sí,
0: eh?
5: Sí, sí.
0: I això està molt bé.
5: S'ha de celebrar tot.
0: Sí, sí, sí, a mi m'agrada. I explica'ns, aquests dies ho anirem recordant, perquè les amigues i els amics del Baix Llobregat i que...
5: Que si vulgui apuntar...
0: Home, que hi ha molta gent que us coneix de sempre, i un servidor també, doncs per poc que sigui sempre vinc i ho celebrem i per tant expliquem quan serà i com
5: qui
0: s'hi vulgui apuntar va.
5: Això serà segurament el 15 de novembre diumenge al migdia amb un dinar a Mar de Pins
0: aquest fantàstic restaurant
5: de Gavà Mar,
0: molt bé. Ja ho anirem explicant, no? Tot aquell que s'hi vulgui afegir, doncs podrà gaudir d'aquest 51è aniversari. Que no és poca cosa.
5: No.
0: I a més, amb el Jordi com a president de la penya, esclar que sí.
2: Un president d'alçada.
0: Millor dit que mai. No, millor
5: dit. Mai millor dit.
0: No. Ben vist. Que fàcil, ho fas fàcil. Josep Lluís, la crònica dels melons, és a dir, del rumbi.
2: Molt bé.
0: Explica'ns coses.
2: Estem molt contents, perquè, clar, era una incògnita. Penseu que aquesta temporada hem canviat d'entrenador, hem canviat de projecte, la decisió del club passa per no tindre tants jugadors professionals per temes econòmics, com sempre sol passar, i potenciar més les categories que venen de baix, que venen amb molta preparació i amb molta qualitat, i doblement satisfets perquè va jugar un jugador que és un nano de 18 anys, en Woody Ferrer, per cert, net de la nostra estimada expresidenta de la penya barcelonista de Sant Boi.
0: Sí, senyor, la Milanet, que li diem els de Sant Boi, li diem la Milanet.
2: És un net, és un net de la Milaneta.
0: Molt bé.
2: Un nano que teníem una certa recança, perquè clar, és molt jove, és un nano que l'any passat era juvenil.
0: Ah, imagina't.
2: I fantàstic, un comportament fantàstic. I després...
0: En quina posició juga?
2: Centre.
0: Ah, centre, molt bé.
2: Però és un nano que fa 3 o 4 anys, jo el recordo des que era cadet i tal, que era xicarronet, el seu germà gran era una mica més fort, i no sé si el van regar o li van donar pelargon, però ha ficat una estirada cap a dalt i s'està, i és molt bo, tècnicament és molt bo i físicament respon, fantàstic.
0: Molt bé.
2: I després a la segona part va entrar també una altra futura figura del nostre club, que és en Bernat Fernández, el fill del que porta l'escola de rugby, del Maki, que tots el coneixem pel Maki. Aquest Bernat, heu de pensar que és internacional cadet, internacional juvenil, campió d'Europa juvenil, eh?
0: Imagina, i estem parlant de cadets,
2: I estem parlant d'un nano que té ara 18 anys.
0: Imagina.
4: Va fer una marca espectacular.
2: I va fer una marca sí, de mitja melé experimentat.
4: Sí. Sí. Una banda.
2: Com diuen els francesos, per le petit côté, o sigui, amb una melé, va sortir d'una melé, va amagar que faria el pas exterior, va marxar pel tancat, va fintar, però perfectíssimament, el defensor, i va marcar al costat del banderó, una marca que ens va fer aixecar de la tribuna tot
0: amb velocitat,
2: tècnica, finta, decisió i algo inesperat.
0: Com d'important és tindre un bon mitja melé?
2: I és important tindre un bon mitja melé, i és important que aquests nanos que arriben i el primer ja porten un bagatge des que tenien 4 o 5 anys a l'escola. És a dir, que important és tindre una escola on es fa una formació de la qual surten els resultats encabats.
0: Totalment, si és que al final és el valor més maco que puguis presumir.
2: Així està.
0: És així.
2: Llavors, des d'un punt de vista, o sigui, per ser una mica analític, estem una mica justos de plantilla. Jo sé que estan intentant localitzar algun davanter més que res perquè amb el rugby actual, com hem comentat moltíssimes vegades, els delanters, sobretot les primeres línies, els hi costa molt aguantar un partit sencer, perquè és físicament molt dur.
0: Esclar.
2: O sigui, un primera línia arriba a fer 40 i 50 placatges en un partit. Placatges d'aquells que ve un senyor de 130 quilos i l'has de fotre a terra. Vull dir que són aquells que et toquen a tu. I físicament, sistemàticament, quasi tots els equips, pues, a la mitja part, tenen que canviar perquè estan agotats, no?
0: Important la banqueta.
2: I ho tenim una miqueta justet, però bueno, els dos canvis que van haver de banqueta van respondre bé, que a la banqueta hi havia molt sub-23, vull dir que no. Estem contentíssims, i l'única gota d'aigua amb l'oli, a part de que vam guanyar, va ser que a 5 minuts del final teníem també el punt bonus. Uh-huh. Havia una diferència de més de 100 punts. I els últims minuts vam fer un assaig amb un petit despiste que vam tindre. Vam guanyant, ells no podien guanyar el partit, però vam perdre el punt de bonus que ens deixa aquell regust, perquè el que va líder, el que va guanyar com cada any, és el RAC, que va fer un apallissament amb el Huesitos la Vila, li va fotre 40 punts, vull dir que...
0: Imagina't.
2: El RAC...
0: Bueno, escolta'm, no es pot aconseguir sempre tota la perfecció que voldríem, però vaja...
2: I el sub-23, el dissabte a la tarda, també vas començar a jugar, un sub-23 també plegat de jugadors sub-18 de l'any passat, és a dir, aquesta puxada que va fent d'un equip a l'altre, i també van guanyar amb solvència, i molt contents d'aquest cap de setmana.
0: Molt. Doncs escolta, un bon tret de sortida per aquesta temporada.
2: Així és, eh? Així és.
0: Ja aniràs explicant.
2: I tant que sí. Setmana que ve, per qui li pugui interessar, es juga fora, al Camp de la Vila, i com sempre, des de la pàgina web de la Federació Espanyola es podrà veure per streaming el partit. Qualsevol
0: genial,
2: que vulgui, eh?
0: Genial, molt bé. Doncs va, anem cap als Joseps, els Joseps del Futbol Club Sant Boià. Ara que està de moda els Javis, els directors realitzadors de cinema, per aquesta pel·lícula de Bola Negra, i que bueno, que està molt bé, doncs nosaltres tenim de moda els Joseps del Futbol Club Sant Boià. Per tant, comenceu-me per explicar una mica les noves del futbol local, va.
3: Bueno, és dir, ahir ens va costar, és dir, d'això, no? El vam perdre, és dir, al final, potser després cap al final el podíem acabar d'això, però no vam lograr-ho.
0: Va faltar la rematada,
3: exacte,
0: aquella
3: sí,
0: final.
3: Sí, i a més a més, és dir, per exemple, amb una mica, bueno, no una mica, una igualtat a la que ens havia passat, és dir, 8 dies enrere, per exemple, camp de fora, també, que ens van clavar, és dir, dos gols, és dir, en 10 minuts.
0: Dos gols en 10 minuts. Jo li pregunto a l'altre Josep, dos gols en 10 minuts vol dir que desconcert, desconcentració a la defensa, sobretot?
4: Sí, sí, no vam sortir bé. Ens va passar igual que al camp del Júpiter. Aquí van ser 11 minuts, Júpiter 10 minuts, dos gols. No sortim concentrats, no sortim ben posicionats i bueno, pues
2: això és una constant que està passant a tot el futbol actualment, que els últims 10 minuts l'equip que perd la concentració li claven gol.
0: Ho paga.
4: Els primers.
2: Pensava que era el final, però que deia el Josep, pensava que era el final.
4: Els primers 10 minuts, crec que...
0: No, que en aquest cas era el comensal, però es paga, la desconcentració es paga.
4: Jo crec que la Rapitenca va sortir amb un equip canviat, vull dir, el davanter centre titular i màxim golejador l'any passat no va sortir, no va jugar, i un fitxatge que tenen d'un noi que es diu Frank Carbia, que ha jugat a segona divisió el va posar de punta. Llavors això va desconcertar, crec jo, una mica els centrals. Per cert, que els va canviar els dos centrals a la mitja part, va canviar tots dos, i l'equip no va sortir concentrat, no va sortir ficat al partit, i al minut 11 perdíem 2-0. Després vam reaccionar i a la segona part potser vam mereixer inclús l'empat, vam marcar un gol i vam tindre dues ocasions, sobretot d'un noi, un negre que tenim d'extrema esquerra, que va tindre dues ocasions, que va treure dos paradons del porter, i un 2-2 hauria estat potser més just. La primera part va ser d'ells i la segona nostra.
0: També de vegades el que passa és que els equips es cau en el problema.
3: Sí,
0: una mica de dir, de dir, començo el partit i no sé el per què, però el meu subconscient és que tant nosaltres com ells anirem increixent, anem a poc, i després el contrari resulta que diu, el contrari és d'una altra manera, la seva manera d'enfocar el partit és comencem forts, i clar, et despistes,
4: penses els primers minuts de tanteig i després ja
0: anirem col·locats. I resulta que no hi ha tanteig per part del contrari.
2: A mi m'agrada sempre, si puc marcar primer, ja està.
0: Clar, està claríssim.
2: I després ja veurem.
0: Després fa pujada, sí. Després tot plegat fa pujada.
4: Això dona confiança, dona tranquil·litat a l'equip i si vas guanyant, doncs...
0: La setmana vinent, què?
3: Problemes. També.
4: Setmana que ve un altre dels cocos ens toca.
0: Exacte. A veure, expliqueu-vos, sisplau.
3: A Sant Feliu.
0: Un clàssic del futbol català, també.
3: Jo faig una mica ara, retrocedir 15 dies, i nosaltres, és a dir, com vam jugar l'últim partit de camp de pretemporada, exacte. Crec que sí que es va jugar, i aquell equip contrari no era d'això, però els hi vam guanyar, és dir, molt bé, i és que vam sortir més de pressa, amb un equip, és dir, més fort. El negre mateix, és dir, això, allà al camp, és dir, aquell d'allà, doncs, escolta'm, eren jugadors, és dir, més d'això. Penso que no vam...
4: Una mica més agressius, potser sí, al mig del camp hauria de ser una...
0: Però bueno. Això, per aquí, jo no ho sé, no, evidentment no assenyalo a ningú, però aquí l'entrenador té molt a dir.
4: L'entrenador, perquè... el que els veu...
0: Clar, i és el que ha de dir, nois, ens hem de posar les piles fins i tot abans de que l'àrbit piti a l'inici del partit, fins i tot abans.
4: Però ell és el tècnic, nosaltres...
0: No, clar.
4: Som espectadors que hem vist molt de futbol, el Josep, el Tori i jo hem vist futbol, ell molt més que jo.
0: Per donar i vendre.
4: Sí. Però ell és el tècnic i ells són els que decideixen l'equip. Ells els veuen entrenar i diuen, pues el que entrenen millor, el que... el que ells creuen que ningú es tira pedres.
2: Aquest és un punt bàsic que passa amb tots els esports, vull dir, la diferència entre l'agrada quan veiem i ens agrada veure el millor i portem molta experiència, però qui ha de viure és l'entrenador amb els jugadors, amb els entrenaments, perquè tothom sabem que amb tots els esports es juga com s'entrena.
0: Està claríssim.
2: Llavors, vull dir, realment és això, suposo que l'entrenador, en aquest cas del Sant Boi, haurà d'haver pres bona nota i canviarà.
0: No, ni ho dubtem, eh? Jo insisteixo que ja he dit, no assenyalo ningú, l'única cosa que dic és que ha de ser l'entrenador el que posi la filosofia i la ràbia i la rauja que calgui des del primer minut, perquè al final la gent... insisteixo, bones intencions els jugadors les tenen sempre, tothom vol guanyar, jo no he vist cap jugador de futbol que no vulgui guanyar, però de vegades cal aquest, no? Aquest afegit, aquest plus d'una mica de ràbia, d'orgull, i de dir, va, tirem endavant, no, això?
4: És la primera part, és la primera part, el que d'això, compta que el dia del Júpiter a la mitja part va fer 4 canvis i el dissabte, aquest passat, va fer 3 a la mitja part. Això vol dir que no
2: té quadrat l'equip.
4: Està clar. No li va sortir com ell esperava.
2: No té quadrat l'equip.
4: Els dos partits.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, veurem què és el que passarà amb el Sant Feliuenc, en el cas del Sant Boià. Però sigui com sigui, és inici de temporada, hi ha marge. Home, sí, però ens hem de posar les piles des del minut 1, que dèiem.
3: Sí, sí.
0: Va, parlem de futbol, tenim l'aturada ara mateix de Lliga, les seleccions, i en el cas d'Espanya, que per començar estan fent totes les seleccions un bon paper, però en aquest cas la sub-20 femení conquereix un altre mundial. Es veu doncs, un futbol de qualitat, i que no en va a Espanya, estem veient també grans partits a tots els nivells.
2: Jo diria que és l'equip de Barçanya.
0: Uh-huh. Ja
2: perquè també. Vull dir, no hi ha solament pels jugadors, sinó pel sistema. Vull dir, aquest sistema de control de la pilota tan absolut que fan que sorprèn els contraris, i així ho diuen amb les declaracions pel partit, que la manera que té Espanya, que és una, tal com juga el Barça, del control absolut, amb una evolució de joc diferent cada vegada, les triangulacions no són mai iguals. Vull dir, estàs veient un tipus de futbol que afortunadament som el paradigma a nivell del Barça, però també a nivell de la selecció espanyola. I realment fa goig el jugar, sí.
6: Sí, també d'un rival que Corea del Nord, a nivell d'àmbit femení, bueno, de futbol...
0: Eren les actuals campiones.
6: És una gran potència.
0: Home, esclar.
6: I no sembla que Corea del Nord, pel que tenim entès del futbol masculí, no és una gran selecció, però ni el femení...
0: És una altra, altra dimensió.
2: A nivell masculí és millor la de Corea del Sud, però a nivell femení és millor la de Corea del Sud.
0: No, és una altra... Això és una altra història.
6: I demostra això, l'hegemonia que té el futbol espanyol, sobretot en
0: femení.
6: I en nivell formatiu.
0: Sí, i tant.
6: El mundial masculí d'absoluts, també les grans peces han estat gent jove, que surt ara de les grans masies o de les grans fàbriques d'aquí de Catalunya i d'Espanya, que, per exemple, veiem a Cobercí, veiem a Lamine Yamal i tots els que surten de tot arreu que acaben fent grans papers, tot i ser jove.
0: Totalment. Però a banda, deixa'm dir que per això que dius, no?, que surten gent molt, molt, molt bona, i en aquest cas la portera del Madrid, que és la portera de la selecció
2: molt freda amb les parades dels penals, però una fredetat que dius,
0: ha mantingut la porteria zero.
2: Quedes esparverat de veure canalla tan jove, és el Correu. Que deia abans del rugby,
0: Àngel? Igual,
2: que tingui aquella fredor i aquella
0: porteria zero.
6: La porteria zero i els penals és el que deia el Silvén, l'escoltàvem, que aquesta tranquil·litat davant dels 11 metres i sabent el que t'estàs jugant, sí que potser no és un absolut, però és un mundial sub-20, que estàs a un pas de l'absoluta, i està amb aquesta tranquil·litat. També recordem que molta gent que jo crec que veu poc futbol femení es queixava molt de les porteres, que no arribaven, que no, i és una de les grans peces de la selecció. Vull dir que es nota aquí també la feina que fa, remarco un altre cop, la feina que fan
0: les pedreres.
6: Filials, sí, els filials d'aquí,
0: que sí, que
6: encara
0: sí,
6: continuen treballant, veuen quin és el punt dèbil i segueixen formant.
0: Totalment d'acord. A veure, Jordi, avui es tanca les votacions per la pilota d'or,
5: sí,
0: i en aquest cas en Yamin Jamal, que, bueno, que fa els deures i que demostra que,
5: no,
0: si,
5: que és el millor,
0: i que si està on està és per alguna cosa, no?
5: Això.
0: Acaba fent doncs el seu golet també, però més enllà dels gols de Lamine Yamal, hi ha una manera de jugar, una manera de fer por als contraris, sí, diria jo, i bé, i tot està per veure, no?, què és el que passarà amb això de la pilota d'or, però que queda consolidat com a un dels millors jugadors del
5: món.
0: Jo penso que
5: la guanyarà.
0: Mira, tu vols fer una porra. Que avui ho dèiem amb l'Àngel, us farem fer una porra del primer al segon per no allargar-ho. Podríem dir, va, els cinc primers o els tres primers, per no allargar-ho jo us diria que els dos, no? Però és que això seria molt fàcil perquè cauríem amb els tòpics i jo ja sé què sortirà, jo ja sé, val més que ho fem en tres, no? O què? Va, comencem pel Josep Lluís, començant pel tercer. Sí.
2: Rodri.
0: Molt bé, segon.
2: MVP.
0: Val, i tercer?
2: Yamal.
0: Vinga. Josep, els...
2: 3-2-1, eh?
0: Els tres, però comencem per baix. Qui serà el tercer?
3: Ai. Jo penso que li donaran al nano, només. M'entens? És a dir, que d'això.
6: Que guanyaran la mint.
0: És que guanyarà el Lamine, sí. Qui quedarà segon? Ho diguem al revés. Segon.
3: Sí, bueno, això de segon, això... penso, és dir, que costa molt, és dir, amb el d'això, i ara dius, és dir, un, per exemple, i descantat.
0: Ves tu pensant. Josep, el tercer. No, ja veig que és que a ell no li agrada fer porres, sí, ja ho estem veient.
6: Dic que el guanyarà.
0: No, ja està, escolti, guanyarà, el segon complicat. Deixem-ho estar. Si jo ho entenc. L'altre, Josep, va, tercer.
4: Michael Olise.
0: Olise, molt bé. Mira, segon.
4: Messi.
0: Molt bé, primer.
4: A mi no,
0: Molt bé.
4: A l'altre...
0: Porra diferent, de les que més o menys...
4: Sí, jo el posaria el 7è o el 8è. Aquell del Madrid.
0: Val. No et preguntem més,
4: Perquè per mi jo crec que no la pot guanyar, no l'hauria de guanyar, perquè incompleix una norma bàsica.
0: Sé per on vas.
4: Que és el fair play.
0: Sí, senyor.
4: Aquest senyor no pot guanyar. El que passa, la por que em fa, és que això organitza France Football, que
0: clar,
4: són francesos, ell és francès, i aquí pot haver-hi una mica de...
0: Jo estic d'acord amb tu.
4: No l'hauria de guanyar.
0: Incompleix el fair play en el moment que el contrari et guanya un títol i tu ets l'instigador de dir-li als teus companys marxem d'aquí,
4: sí, i no fem el passadís.
0: No només això, sinó que en el teu propi vestidor tu te'n vas quan els jugadors, els teus companys necessiten doncs fer pinya, hi ha un partit important, te'n vas de vacances, etc. Per tant, jo estaria molt d'acord amb el Josep. Jordi, el tercer. Comencem pel tercer.
5: El tercer, l'Olise.
0: Molt bé. Segon.
5: Rodri.
0: Primer.
5: Yamil Yamal.
0: Molt bé. Una cosa és els vostres desitjos, i l'altra és actuar amb la lògica.
2: Cadascú porta l'americana del color que la porta.
0: Àngel.
6: No, jo és el que anava a dir. Jo potser el top 3 no crec que el faci, més que res, perquè aquests últims anys...
0: Sí.
6: Jo, deixa'm explicar-ho, perquè aquest matí ho hem fet una miqueta en diagonal i he dit, anem a esperar la tertúlia esportiva. I aquí estem. La pilota d'or, d'aquests darrers anys, que no és la hegemonia de Cristiano o Messi, vaig haver començat tot amb la pilota d'or de Lewandowski. Quan el 2020, perquè hi ha Covid, tot i jugar a totes les competicions, decideixen anul·lar la pilota d'or i no donar la pilota d'or a Lewandowski. I cada any els termes de la pilota d'or o han canviat o l'han figat de la manera que han volgut. Com un... al principi, qui fica més gols, després qui guanya els trofeus, després qui té més mèrit perquè a les finals juga millor o pitjor, i llavors els termes canvien. Però això es pot entendre, perquè cada any és diferent i cada any s'ha pues, d'entregar a una persona diferent. Però el motiu principal és que ja perd tot, tota la gràcia quan es fan campanyes de publicitat
0: per guanyar el Bordó. Clar.
6: Llavors, quan algo tan senzill, que seria merament i senzillament esportiu, que és qui és el millor davant sobre un terreny de joc ja per mèrits futbolístics, s'ha canviat a qui és millor persona, qui fora del... quan tot el que es decideix també és fora del terreny de joc, que s'entén, però ja no té cap sentit de qui... no ja qui fica més gols, sinó qui és més decisiu pel seu equip. I amb això el podem veure amb que només guanyen jugadors que estan a la línia més avançada del futbol.
0: Totalment d'acord, però...
6: Quan qui decideix grans partits som gent com Pedri, som gent com
0: Rodri. Sí, d'acord, però deixant a part que al final ja sabem que tot això és més llums i colors
6: això,
0: i...
6: Jo el resum de tot això és que ara mateix la pilota d'or és molt important perquè és un premi que s'ha donat tota la vida, però ara mateix el Pret
0: important pels contractes dels jugadors.
6: Exacte, serveix per contractes.
2: És màrqueting.
6: I és màrqueting. Vull dir, ha deixat de tindre...
0: D'acord, però juguem, digueu-me els tres.
6: Això és el que anava a dir. Jo, sincerament, per mi no és un trofeu legítim.
0: Molt bé.
6: Com pot ser un
0: molt bé, molt bé. No vol jugar. No vol, fa com el Josep. Com l'altre. No vol jugar. Molt bé.
2: Jo afegiria una altra cosa.
0: Home, però deixa'm dir els meus tres primers.
2: Però deixo dir de seguida. Però només dic una cosa, perquè si no, encaixa amb el que
0: sí,
2: diu.
0: Sí, sí.
2: Fixeu-vos que mai ha sigut la pilota d'or un porter. I un porter sí, jugar a l'equip de futbol això, igual que els altres.
5: Hi ha hagut molts porters.
0: No, que també tens raó. Que també tens raó.
6: Per això és el que et dic.
5: Hi ha hagut molts porters que se la mereixen.
6: Per exemple, Courtois, l'any que a la final contra el Liverpool esteu 5 mans i para totes les pilotes que arriben i queden 1-0 i és només i gràcies a Courtois aquell any Courtois no sé si queda 7è o 8è.
0: Estic d'acord amb tu.
6: O l'any passat per exemple quan Pedri no està al top 10. Pedri, una persona que es portava la brúixola del Barça i gràcies a ell
0: totalment.
6: Per sobre tot.
0: Doncs mira, seguint aquesta lògica, tot i que no anomenaré a cap porter, jo el tercer, el Carasquelia del Paris Saint-Germain, perquè crec que no només va tindre una Copa d'Europa brutal, sinó també una Lliga francesa i també un Mundial, tot i que es parla d'altres jugadors, però a vegades no veiem on hi ha l'excel·lència més pura. Jo és així. En segon lloc, el Cubarsí, una mica seguint la vostra filosofia de, escolti, no sempre els de dalt són els importants, avui no hi ha cap defensa que estigui al nivell d'aquest noi.
6: Maldini, Gerard Martín.
0: Sí, el que tu vulguis, però aquest jo per mi els supera. Per jo sí. La meva porra el poso segon. I el primer, us asseguro que podria, que jo he dubtat de dir Messi, sobretot perquè si amb 39 anys arribes al que arribes i jugues com jugues aquell Mundial, home, jo crec que també seria de rebut de dir, bueno, escolti, vostè també s'ho mereix. Tanmateix, entenc que la incidència al final no és la mateixa que un Lamine Yamal que t'acaba guanyant no només la Lliga amb el seu club, sinó un Mundial. I per tant, aquest seria la meva porra. En número 1, el senyor Lamine Yamal. I fixeu-vos que he posat el Cubarsí per aquí al mig, el segon.
6: Home, el Cubarsí és que cal de fer el Mundial que s'ha fet Cubarsí és poques vegades vist.
0: Clar. I estem parlant d'un defensa. Home, sí, però quin defensa?
6: Sí,
0: actualment, també... us ho dic seriosament, actualment és que els tècnics ho diuen, els tècnics de fora diuen, el millor defensa a qui hem d'aspirar tots a tindre en el nostre equip és amb aquest senyor, amb aquest noi, perquè és molt jove.
6: Hem de pensar que el sistema que té la selecció espanyola, ergo Barça, és un sistema que sempre han dit, hòstia, sí, molt bé en atac, però en defensa flaquegem, perquè quan no tens la pilota no saps. En un Mundial només un gol amb aquest sistema, i un gol contra Bèlgica a uns quarts quan vas guanyant 3-0. Vull dir, la hegemonia que ha tingut aquest noi en defensa, que òbviament té el company al costat que ajuda, però
0: sí.
6: Aquest home és el líder.
0: Però és que a més, ell quan estava ben ben acompanyat, em vinc a referir, doncs,
6: Vinyó.
0: A... Digues?
6: Amb l'Iñigo.
0: Per exemple, amb l'Iñigo i amb d'altres companys que deies, home, això és una sort per ell, però ara ha demostrat que amb el temps ell ja no mira cap enrere i que ara mateix quasi són els altres que diuen quina sort que tenim d'estar acompanyats pel Covarsí, no? Vull dir, és al revés,
6: sí,
0: no? Vull dir,
6: sí, tot aquest...
0: s'ha consolidat de tal manera amb una personalitat tan bèstia que és que a més és molt madur com a jugador, com a persona, com a, no? Molt bé, però que sapigueu que per moltes porres i quinieles que fem aquí, l'Àngel ho ha dit molt bé i crec que té raó. Això és una altra cosa. Això és un circ. I si és un circ, aquí es poden donar moltes combinacions i moltes coses que segurament la majoria dels experts en futbol no ho voldrien, tot i que són ells els que acaben votant, no em feu dir per què.
6: Jo per acabar de fer el llaç,
0: sí.
6: No és el mateix, però per acabar el llaç al tema, perquè també veiem com és el futbol modern, que moltes vegades m'he queixat i segueixo parlant i queixant-me. Aquest futbol modern li ha donat un premi de la pau a Donald Trump. Aquests són els premis que ara mateix el futbol aspira...
2: El futbol modern, no, el president
6: correcte.
2: Infantino, que és el que és.
6: Clar, però el president Infantino ara mateix és un dels líders del futbol mundial.
2: Ja.
6: Llavors, perquè mirem ara en perspectiva com hi ha el futbol, veiem els diferents premis que hi ha, com s'entreguen, de quina manera s'entreguen i a qui s'entreguen.
0: Clar, sí, i que moltes vegades jo penso que ha estat injust totalment i que moltes vegades era allò de, va, ara li toca amb aquest, ara li toca amb l'altre, no? Hi ha coses que no s'entendran mai, però és el negoci del futbol.
2: Es promociona el negoci, clar. Sí.
0: Molt bé, escolteu una cosa, Jordi, no sé si et preocupa, jo crec que sí, el virus FIFA, que sempre li tenim por, doncs
5: exacte.
0: Resulta que ja li ha tocat amb l'Eric García.
5: No,
0: se n'en torna cap a Barcelona perquè no pot jugar el proper partit i pendents...
5: Jo és que això de la selecció, jo personalment ho trobo innecessari. Vull dir, tallar la competició amb el ritme que porten els jugadors, ara que un se'n va a Austràlia, l'altre que se'n va, jo què sé, i llavors tot això talla el nivell, o sigui, el ritme de la competició. I vull dir, aquests partits se tindrien que fer amb altra data, vull dir, no al mig de la competició.
6: Sí, a mi em dóna la sensació que amb les seleccions ara hi ha 40.000 partits durant l'any.
5: Això.
6: Abans em dóna la sensació que era un dos partits cada 3-4 mesos.
0: Però venint del Mundial és hasta absurd, això.
5: És
0: absurd, és que dius, per què esteu fent?
6: Espanya és el primer partit que juga després de ser campió del món i és un partit ja competint amb un títol que no entenem molt bé d'on ha sortit.
5: Se l'han inventat de la màniga.
6: I ara 3 setmanes sense competició amb clubs. No, jo no entenc.
0: Totalment. Molt bé, veurem aquests bolos encara de les seleccions, com acaben, veurem com anirà.
6: Això de l'Eric no és lesió, és molèstia.
0: Sí, però en risc de lesió, deien.
6: En risc de lesió, d'acord.
0: Sabem
6: on és, on s'ha fet mal?
0: El genoll esquerre, no? Era el genoll esquerre. I a propòsit, parlant de seleccions, es va estrenar, ja ho vàrem dir, en Xavi contra...
5: Països Baixos.
0: Contra Països Baixos. Molt bé, ADN 100%.
5: Sí.
0: I ara que firma contra Sèrbia el primer triomf amb els Països Baixos, no?
6: Correcte.
0: Per tant, potser li escau bastant com a seleccionador holandès, perquè se li demana el que ell ja era, no? Que és una persona amb mentalitat força cruifista, no? I força la mentalitat dels Països Baixos, no?
5: Jo li desitjo molta sort
0: la taronja mecànica. Tu li desitges sort.
5: Clar.
0: No, clar, evidentment tots.
5: A mi em cau molt bé el Xavi.
0: Tots li desitgem sort. Al final és un dels nostres.
5: Sí,
2: ja va fer jugar el fill d'un amic seu, vull dir, això també...
0: Ha tingut més o menys...
2: El Van Bommel.
0: Sí, bueno, però l'ha fet jugar perquè s'ho mereixia.
2: Però sempre un curiós.
0: El que tu vulguis, però al final Holanda té el que té, té els jugadors que té.
2: I fet un apunt de moro, home, no em fotré.
0: Ah, val. No, val, que consti.
5: El Girona, que segueix la línia ascendent.
0: Sí, i l'Espanyol, bueno, que ara li tornen jugadors que no podien jugar i, per tant, això li donarà també, suposo, cales, no?, Josep, no ho sé.
4: Sí, bueno, clar, l'Espanyol té que millorar. L'últim partit va ser horrible. Ja ho vaig dir la setmana passada, crec que és el pitjor partit de l'era...
0: Això vas dir, és veritat.
4: De l'era del Manolo. I també vaig dir, i ho segueixo creient ara perquè no canvien res en una setmana, que amb els fitxatges que ha fet amb l'Edu Expósito al mig camp i l'Altimira. Altimira es diu, no?
2: No.
4: Diu el que ha fitxat, ara no me'n recordo.
2: Estic a la punta de la llengua, com vas dir-ho també la setmana passada, no bueno, em surt.
4: Els dos aquests al mig camp, el Bayern Zaragoza, i si torna aviat Javi Puado...
2: Puado,
0: sí. El Puado, home, esclar, em feia pensar i no, clar.
4: És el jugador clau de l'Espanyol, és l'ànima de l'equip, i és un espanyol quan juga a Puado i un altre espanyol quan no juga.
0: Sí, sí, no, està claríssim, eh?
2: I el plantejament també seria... Els plantejaments que fa l'entrenador són correctes, perquè és molt curiós això de que ha provat de canviar diverses vegades i diverses coses i no li surt. No sé si aquest home l'any passat va agafar una aureola de Bonjan, que portava bé la plantilla i tant, però jo tinc la sensació que li ve gran la primera divisió. Tinc aquesta sensació, potser vaig equivocat, no entenc prou, eh? Perquè no pot ser de que repeteixi errors de conjunt. És a dir, pot ser que un jugador tingui un dia una cosa malament, però els canvis que fa són canvis... No ho dic jo, eh? Ho diu el Solsona quan ajuda a retransmetre.
0: No, que sí.
2: Per si s'arracú i en sap un pou i a l'Espanyol. I té raó. Veus que els canvis que fa no els veus.
6: Sí que és veritat que el sistema de Manolo no ha...

0: Bé, com pot ser que hagin arribat a aquest nivell de gairebé estar a Europa, gairebé estar a Champions, i de cop sigui un equip de segona divisió? No sé dir si és Manolo, potser és una altra cosa.
1: En Jordi parlava del Girona i ja va tercer.
2: Va guanyar 2-0 a l'Albacete, i vull dir, jo penso que va en línia ascendent, i jo estic convençut que tornaran a primera.
1: Ja. Bé, ens agradaria molt. Digues, Àngel.
0: No, el Sabadell, que va empatar un...
1: Important, eh? El Sabadell també... No sé si donarà la sorpresa. No sé si, bueno, si el veieu com per donar sorpreses agradables.
3: Se'ls veu molt motivats.
1: Ja m'enteneu.
3: Se'ls veu molt motivats, eh? Com a club. Molt motivats. Perquè hi ha equips que pugen de categoria i diuen el nostre objectiu és mantenir-se. I aquests no fan pinta de voler mantenir-se, perquè si ho aconsegueixen pujar o no, ja...
2: Estaria molt bé que pugessin.
3: És una altra història.
0: No, però sí, és veritat que la plantilla, el Sabadell, s'ha fet per estar a segona. Vull dir, han vingut gent com Pere Pons, que un gran jugador, ha estat molt a temps al Girona, i dona aquest nivell que sembla ser que es mantenen. De fet, porten 12 punts, estan gairebé a
3: playoff. Per això que són molt competitius. Vull dir, si van a pujar, segur que es mantindran.
0: Correcte. També el Sabadell encara manté peces de l'any passat, que són grans jugadors, que van donar un nivell molt alt, i a segona crec que han donat aquest plus per estar tranquil. De fet, l'empat contra el Celta, bueno, és un empat, però empatar un, va començar a guanyar el Sabadell, però hi ha hagut partits, sobretot la nova Creu Alta, que el Sabadell arrasa amb tothom. Vull dir, està a un nivell excel·lent.
1: Bé, veurem si hi ha alguna sorpresa d'aquestes.
4: Ara m'ha sortit el nom d'aquest jugador de l'Espanyol. Àlex Calatrava. He dit el Timira i volia dir Àlex Calatrava. Amb l'Edu Expósito al mig del camp fan bona feina.
1: Sí, home, esclar, i al final. A propòsit, a l'Mbappé, que feien córrer de que s'havia trencat, i ara resulta doncs que ni és tan greu ni és res extraordinari, tot i que jo no sé si en certa manera això ho ha arreglat, ha estat una trucada del Florentino o què, de dir, saps què, fins aquí hem arribat, ja ho has fet molt bé, ara ja torna cap a casa, i per tant
2: per reservar-lo.
1: Sí. Jo no ho sé, però...
4: Lesionar-te fent un gol...
1: És que hi ha individus que ja no saps, per on et sortirà, ja no saps quan és blanc o quan és negre o quan és gris.
0: És blaugrana, sí.
1: No? M'entens o no?
0: No, a veure, jo també s'ha d'entendre els clubs a la mínima que hi ha algú de lesió o possible, com l'Eric. Es comprem cap a casa amb tranquil·litat, igual que el Joan García. S'ha lesionat el penúltim partit d'anar amb la selecció 3 setmanes.
1: Sí.
0: Vull dir, jo crec que hi ha també jugadors que es dosifiquen ja partits, i potser també, a mi em dóna la sensació ja, que porta fent uns anys, que ja els jugadors saben quins partits volen jugar i quins partits no. Quan tenen aquest nivell, ja miren el calendari de tot l'any i diuen, vale, aquest partit, si em lesiono aquí, no, he de fer 70 partits, he de fer 60 i arribo bé a fer la temporada, i arribo a Mundials, i arribo bé...
1: Doncs no ho sé, aquí tenen molt a veure els tècnics.
4: A l'Eric García no crec que ningú vulgui perdre un Anglaterra-Espanya. Jo crec que és un partit molt maco de jugar, els jugadors volen jugar aquest partit d'Anglaterra-Espanya.
0: Per això en aquest moment...
4: Jo crec que realment l'Eric va notar molèsties, i més ja quan l'escalfament, i ara titular, estava escalfant per sortir, i dir... noto unes molèsties, jo crec que això no és...
3: De totes maneres, jo si fora club actuaria també amb aquesta punyeteria, perquè com que el que acabem de dir fan masses partits de seleccions, jo també intentaria defensar els interessos com a club de la manera que fos.
1: Ara quin és el proper de seleccions?
0: El proper Croàcia.
1: És Croàcia, oi?
2: Sí.
1: Molt bé, que Croàcia jugarà dimarts? No.
0: Dimarts,
1: oi?
2: Demà.
1: Molt bé, demà.
0: A 3:15.
1: Bé, i després ja quan tornem a la Lliga, què? Quin dia tornem?
2: El dissabte dia 10 amb el Barça-Getafe, que aniré al camp, vull dir.
1: Molt bé.
3: Tindrem crònica de primera mà.
1: Sí, pren nota.
2: Dissabte, 6:45.
1: Serà l'enviat especial.
4: Farà la ressenya i tal. No?
1: Molt bé.
2: A més, vaig amb 3 amigues, vull dir.
1: Carai, escolta, molt bé.
3: Llavors,
1: això és tota una excursió, eh?
4: No s'obre cap entrada.
3: No et pagaran dietes.
1: No. Serà tota una excursió.

0: Sessió en plan penya, no? En plan...
1: Bueno, i el diumenge també vaig al Barça-Madrid de femení. També...
0: Ah, sí, sí, sí, tant. Això és dissabte, aquest dissabte que ve?
1: No, el femení és diumenge a les 5.
0: Però aquest diumenge, volia aquest diumenge. Aquest diumenge a les
2: 5, molt bé. I a
1: l'Spotify Camp Nou. Sí, sí.
0: Sí, senyor, és veritat. Per cert, que ja s'està parlant de que sí, que el Barça ja està començant a mirar per tornar a Montjuïc una mica sí. més endavant per acabar les obres.
1: Per posar la cúpula.
0: El barret, no? La cúpula, això. El barret, digue-li com vulguis. Bueno, no, sí, més aviat un... el barret aquell.
1: Sí, que s'acabi ja, perquè...
2: S'acabi, i llavors apareixerà un altre problema, que és un problema que tenen tots els camps tancats.
0: Sí, sí.
2: La falta de sol i d'aire.
0: Escolteu, per cert, amb clau blaugrana també dir, perquè és de justícia, a l'embol del Barça... Que bo que és, i que ara ja està un altre cop a la final amb l'equip aquell de Berlín, sí. El Caire, no? Jugaran Caire, la final de la
2: curiós,
0: Copa del Món de Clubs.
2: El curiós és que els equips contraris van canviant, però el Barça segueix la mateixa línia sempre. Perquè hi ha hagut temps que era el Kiel, que era el Bo, un altre que era l'Hamburg, vull dir, van canviant els equips, no?
0: El Barça és referent mundial d'handbol des de fa molts anys.
2: Ara, la raó és que és una selecció mundial, perquè té jugadors de tot arreu.
0: Sí, el que tu vulguis, però la sinergia, tu ho has dit molt bé, la sinergia del Barça amb handbol fa molts anys, com ha passat amb hoquei. El que passa que l'hoquei, i ara ho dic amb clau de països catalans, tenim la sort de que aquest país pues, té la Noia, té el Voltregrà, té Sant Hipòlit, té el Reus, té Sant Sadurní, té una sèrie d'equips molt, molt bons, que a banda de Galícia i de Portugal ningú pot competir tampoc amb l'hoquei.
2: Amb això dels esports minoritaris ara m'ha vingut al cap i vaig veure una notícia que m'ha deixat...
0: Sí.
2: No la coneixia. Hi ha un esport minoritari que s'està impulsant molt a Manlleu, que és el tir amb arc a cavall.
0: Carai.
2: Sí. És a dir, fan una cavalgada...
0: A marc i a cavall, que no ha de ser fàcil.
2: I disparen les fletxes tirant cap a una diana.
0: Sí, sí,
2: és curiosíssim, clar, curiosíssim.
0: Això, clar...
2: I s'està impulsant amb el lleu, veus? Un altre esport minoritari...
0: S'ha de ser un bon ginet...
2: Un bon ginet i tindrà una certa punteria i un equilibri per mantindre partida, perquè si no et ballaria tot, etcètera,
0: Això, els Sioux i tota aquesta bona gent... No, això tenien un domini d'això brutal, perquè estaven...
1: I
0: clar, és molt difícil. No,
2: però ara
0: no
2: estan molt lluny, estan a la terra de Manitou, ja estan allà.
3: Bueno. Els cavalleros de la tabla
0: redonda aquesta. Sí. Bueno, doncs, no ho sé, la veritat és que... No sé si us il·lusiona o no el tema de les eleccions.
2: No massa.
0: Jo us preguntava perquè dic, no sé jo, si volen acabar de... No, perquè quedi clar que... per cert, en bàsquet, el Lleida, que guanya el València, que és l'actual campió de la NC...
2: Una altra cosa, que el bàsquet s'està tensant, el futbol, per la mateixa història que parlàvem fa un rato, de partir-se al principi de temporada, que semblaria que la gent que està en construcció, i estan tan competitius tots, tan professionals...
0: Sí.
2: Que arriba un moment que no hi ha equips que siguin capaços.
0: I ja no dic res amb el tema de les dues rodes catalanes i catalans, sobretot amb tot el que és trial, cross, etc. A dalt de tot, no? Molt bé, no sé si destacaríeu alguna cosa. Abans el Josep havia parlat també de... Ja no parlo del tir a marc sobre cavall, no?
2: No, però jo ho he dit perquè és molt interessant veure de que el que és la filosofia esportiva del país, som un país que ens agrada fer esport. I llavors el fàcil és anar a parar un esport que el fa tothom, perquè tothom vol, perquè a més dona els diners el dia de demà, si arribes, que arriben quatre. Però lo interessant és veure de que tota mena d'esports tenen capigut aquí i funcionen. Sí. I funcionen, perquè vaig escoltar també per la ràdio, vaig escoltar una entrevista amb un senyor d'un, no sé quin equip era, de tercera catalana, vull dir, de superinferior, que havia desaparegut un club, i l'han tornat a formar jugadors d'aquest mateix club, i l'han tornat a posar en marxa, és a dir, s'ha de tindre molta fe per arrencar un club de futbol a una divisió que està 8 divisions lluny de, de lo que la gent veu per televisió, i que tinguis la cosa d'aconseguir gent per fer-ho i muntar. I li preguntaven, i tindreu, diu, l'any que ve volem tindre un equip juvenil, unes noies, vull dir, una fe, i això és filosofia de país, vull dir, de filosofia d'esport, realment, eh?
3: Sí, sí.
2: Que lo dels professionals és una altra història.
0: Totalment, totalment d'acord. Què més? No sé si alguna cosa a destacar, alguna cosa que vulgueu... Digues, digues.
4: Seguint amb el Sirvent, també, a nivell federatiu tenim federacions de qualsevol esport. De fet, tenim federació de curling aquí a Catalunya.
2: Sí, sí, sí. Sí,
4: mai... Aquí no es juga a curling, no hi ha, no hi ha un lloc per jugar.
0: No, no,
4: però... Vull dir...
2: I la de softball, que competim a nivell internacional com Catalunya.
4: Sí, correcte.
2: Softball es va jugar un partit no fa massa a Austràlia, perdó, corfball, que és una mena de bàsquet que es juga també amb una cistella molt alta, rodona, que no està en un tablero, que i que juguen nois i noies alhora al mateix temps, i és una mena de bàsquet, no? Pues corfball es diu. I la selecció és una de les poques seleccions catalanes que competeixen a nivell mundial, perquè en tota Espanya no es juga corfball més que aquí.
4: Jo per parlar d'això també, jo, una de les meves cosines ha estat absoluta amb la selecció de tamboril.
0: Carai.
4: Però amb Catalunya, sí, perquè la selecció espanyola no hi ha ningú que jugui tamboril.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, això passava amb algunes seleccions catalanes de patinatge, i sense anar més lluny, l'altre dia vèiem l'hoquei,
4: correcte,
0: l'hoquei femení triomfant contra Portugal, però també en masculí, triomfant també precisament contra Portugal.
2: I millorant tècnica i físicament, amb la qual veus una evolució del joc o de l'esport que funciona.
4: Sí, sí. També és el que és més difícil també de l'esport, no és arribar a dalt, és mantindre's a dalt contínuament. La Samboia no sabrà millor ningú.
2: Nosaltres, a nivell de rugby, hi ha una sèrie de clubs que han sigut boníssims i pràcticament han desaparegut. El Barça quasi ha desaparegut, perquè és una secció que no la tenen en compte a nivell del Barça. El Montjuïc ha desaparegut, el Natació ha desaparegut. Natació és el segon equip d'Espanya, després de la Samboiana.
0: Imagina.
2: I va desaparèixer. Imagina. És a dir, el que tu dius.
3: Arquitectura, també, recordo.
2: Arquitectura segueix jugant.
0: Ah, sí, l'arquitectura, tot un clàssic, eh?
2: Està a divisió d'honor bé i no puja. No hi ha manera de que pugui.
0: Però era un clàssic, també, del rugby nacional.
2: Els anys 80, finals dels 80, primers del 90, s'ho menjava tot.
0: De Madrid, sí. Molt bé, doncs res, no? Que jo, ara, per anar acabant, que jo pensava en l'hoquei i vosaltres coneixeu precisament qui és segurament
2: el Lorente.
0: Qui és l'entrenador més important d'hoquei d'aquest país.
2: M'ha vingut al cap quan ho
0: he dit. En Pau Descansi, Samboià. Sí. Però que no us oblideu, el Tor també el coneixia força, un servidor també, és una persona que jo he admirat molt, i encara crec que té el rècord de com a entrenador del Barça amb més títols de qualsevol esport, vull dir, allò era escombrar constantment. Però compte, ell va començar jugant a hoquei
2: al local, a l'Ateneu familiar.
0: A l'Ateneu familiar, al local.
2: La pista, jo he vist fotos,
0: Que ja no existeix. Ja no existeix. Evidentment aquest equip ja no existeix, ni fa molt que... Però que ell el que va fer és anar a espatacar a Camp Barça i fer d'aquell Barça una de les seccions més exitoses de tota la història. És que no es podia competir amb ell, no es podia competir, no? Vull dir que el recordeu perfectament. Una persona que estava molt, molt alerta sempre, tant del rugby com del futbol,
2: A l'esport samoià, sí senyor, sí.
0: Vull dir que
2: sí, és veritat.
0: Que això que... Bueno, que de tant en tant, què carai, que els gegants que hem tingut que s'han de posar en valor i fer-los justícia. És així?
3: Sí, correcte.
0: Molt bé.
3: I un comentari final, ja tornant al futbol de la primera divisió catalana, perquè vegis els començaments dels campionats. Aquest cap de setmana, el Cooperativa...
0: Sí?
3: La Cooperativa, que estava l'any passat a Lliga Elit i ha baixat a Primera Catalana, va perdre 5-0 al camp del Bon Pastor, que l'any passat estava Segona Catalana.
0: Què dius ara?
3: Llavors, el Bon Pastor ha pujat i la Cooperativa ha baixat, i el resultat ha sigut de 5-0. Són els començaments, i tots els començaments són difícils, i tots els començaments són sorprenents. En aquest cas, aquest equip... El Bon Pastor és un equip que s'ha treballat molt la pilota parada, i crec que quatre, no vaig veure el partit, he vist el reportatge i he llegit les cròniques, quatre dels cinc gols del Bon Pastor van ser a pilota parada, de corners i de faltes.
0: Doncs mira, també per reflexionar, això, a qui li pertoqui, no?, que diuen?
3: Sí, sí.
0: Per reflexionar. Molt bé, Josep Lluís, els Joseps, l'Àngel i el Jordi. Jordi, ens aniràs explicant més coses i anirem recordant l'aniversari de la penya gavarenca.
1: Això, el 15 de novembre, al
0: sí,
1: Mar de Pins.
0: Doncs, però ho anirem recordant i anirem sí, explicant sí. Perquè passaran coses. Això sí, sí. Ja us ho dic ara, quan aquest home celebra alguna cosa, és un festival, és un circ. No és només bufar espelmes, no. Passen coses. Molt bé, gràcies. La setmana vinent més, que tingueu una bona setmana. Amb prou feines estem començant, és dilluns, però passaran coses i positives i les explicarem aquí. Que vagi molt bé. I nosaltres, Àngel, demà tornem, que és dimarts.
4: Demà seguim.
0: I tant, faltaria més. Som la República Santboiana.
4: Sempre som.
0: Doncs vinga, fins aleshores, que vagi molt bé.

Ampul, les 11 del matí. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en Consell de Ministres.

0: Els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i a mitja la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Dotze comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolà. És una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Es tracta d'una idea pionera a l'estat espanyol que vol posar en valor la cultura com a dinamitzador rural. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Edén amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya dissabte a Wembley. A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar en victòria el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona meitat amb una jugadora menys.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
3: Trescat Info. 11 i...

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del programa d'avui, com és habitual, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui coneixerem l'Associació Nacional de Miopaties Inflamatòries, que té la seva seu a Sant Boi des de fa 2 anys. També avui, a partir de les 12 del migdia, com iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies al Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui també ens parlarà de jocs per estimular els petitons. Farem una segona part per a nenes i nens a partir d'un any. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dilluns. La música ha viscut una de les seves grans nits amb la celebració dels Premis MTV 2026, una gala on les grans estrelles de la indústria han competit això per emportar-se els principals guardons. Madonna i Taylor Swift han estat de les grans guanyadores, Madonna amb 7 premis, inclòs la millor artista de l'any. Doncs som-hi, I Feel So Free.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciudad Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.

0: Un quart de 12 del matí i un minut, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui coneixerem a l'Associació Nacional de Miopaties Inflamatòries. Té la seu a Sant Boi des de fa 2 anys. Comencem per les presentacions. La presidenta de l'associació, que és la Raquel Valiente. Raquel, què tal? Molt bon dia. Benvinguda a Dies de Ràdio.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per estar aquí.
0: La tresorera de l'associació, Carmen Ramírez. Què tal, Carmen? Benvinguda.
2: Hola, què tal? Bon dia. Com esteu?
0: La vocal de l'associació, la Joana García. Joana, bon dia.
3: Bon dia.
0: I des de l'altre costat del fil telefònic ens acompanyen també 2 persones, la representant de l'associació que teniu a Madrid, que es dedica a la comunicació, que és la Meri Díaz. Meri, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
4: Bon dia, buenos días. Gracias.
0: I el vicepresident de l'associació, des de Barcelona, ens escolta l'Eduard Puig. Eduard, què tal? Molt bon dia i benvingut també al Dies de Ràdio.
5: Hola, què tal? Bon dia a tots.
0: L'Associació Nacional de Miopaties Inflamatòries va néixer el 2024 a Sant Boi amb l'esforç d'un grup de pacients que van decidir unir-se per donar visibilitat a aquestes malalties rares i també per donar suport a les persones que les pateixen. Des d'aquest moment han crescut fins a convertir-se en la principal referència per a persones amb miopaties inflamatòries a Espanya, col·laborant amb professionals sanitaris, investigadors i altres associacions. I el que volen, també el que volen, gràcies a aquesta entrevista, és donar visibilitat a les miopaties inflamatòries, donar suport a pacients i familiars, promoure la investigació científica i col·laborar amb professionals sanitaris. Quan parlem de miopaties inflamatòries, ens estem referint a una sèrie de malalties que són l'escleromiositis, la síndrome antisintetasa, la dermatomiositis juvenil, la miositis por cuerpos de inclusión, la miopatía necrotizante inmunomediada, la polimiositis y la dermatomiositis.

0: Les 12, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres, amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem, es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez de Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de la capital catalana, reclama un text amb mesures contundents. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més atacs de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Joan Pérez Pera evita la presó preventiva un cop ha ingressat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge. En llibertat amb càrrecs haurà de comparèixer periòdicament davant l'autoritat judicial i té prohibit sortir del país. La pel·lícula La bola negra dels Javis es converteix en la millor estrena espanyola de la dècada. El primer cap de setmana als cinemes l'han vista 610.000 espectadors i ha superat títols com L'Odissea en pantalla des del juliol.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. El defensa blaugrana, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Kitchen Ash Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Temps insegur, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares, amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà dels jocs per estimular els petitons, però amb una segona part, avui per a nenes i nens a partir d'un any. Us ho dèiem ara fa 60 minuts, la música ha viscut una de les seves grans nits amb la celebració dels Premis MTV 2026. Molts guardonats, els principals, les principals guardonades, Madonna i Taylor Swift. Doncs som-hi, Madonna amb 7 premis, inclòs el de millor artista de l'any. Ara continuem amb una cançó que està acompanyada per la Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. Entendria que algú li pugui semblar un excés d'optimisme, però sempre he cregut que les coses d'aquest món anirien millor si cadascú de nosaltres fossin capaços d'afegir unes gotetes d'humor al nostre dia a dia. I és que estic convençut que l'humor fa miracles i que fa les funcions de la vaselina de la vida, fent que tot flueixi amb més facilitat i normalitat. Amb humor de pel mig desapareixen moltes reticències i malentesos i, per contra, s'estableix un clima de col·laboració i complicitat que sempre acaba facilitant l'entesa. L'humor, ja sigui verbal, ja sigui gestual, és una forma de llenguatge que mostra el costat més còmic, rialler e inclús ridícul de les situacions quotidianes, deixant palès la vulnerabilitat, les nostres febleses i tot allò que com a humans compartim. Sobre el que no tinc cap dubte és que el món, en general, està mancat de sentit de l'humor. Si pensem al respecte, si més no jo, he arribat a la conclusió que les coses transcendents i realment serioses en realitat són poques i, evidentment, les hauríem de tractar amb el rigor i la responsabilitat que mereixen. Però, en canvi, tota la resta faríem bé de treure-lis gran part de la rellevància i gravetat que sovint li concedim. Creieu-me que admiro els escollits que de forma natural i espontània es prenen la vida amb humor. D'entrada, perquè clínicament s'ha demostrat que l'humor afavoreix la salut, tant física com mental, alhora que millora l'estat anímic. Però no tan sols té beneficis individuals, sinó que contribueix notablement a fer que el món sigui menys inhòspit i més amable. L'humor, si es fa servir amb un mínim d'intel·ligència, és un bàlsam que evita l'estrès, suavitza les tensions interpersonals i afavoreix la comunicació. Tinguem-ho clar. Riure és una benedicció de la natura, perquè quan riem, el cervell allibera una substància anomenada serotonina, coneguda com la hormona de la felicitat. I jo em pregunto, no és absurd renunciar a aquesta prerrogativa per un mal sentit de la rectitud i la formalitat? Diuen, d'altra banda, que l'humor és una cosa seriosa. Seriosa perquè genera vida i segurament la perllonga, però per mi el que és una evidència és que la seriositat està necessitada d'humor. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. El món està dividit en dues classes de persones. Les que creuen que el món està dividit en dues classes i les que no.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem un nou espai, Convertir-se en pares, aquest espai que fem en col·laboració amb la Llar d'Infants La Mimosa i amb la psicòloga Anna Ricard, a la que saludem novament. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs recordem que en l'última edició d'aquest Convertir-se en pares vam parlar dels jocs per estimular els petitons i fèiem una diferenciació que ens portarà a la sessió d'avui. Vam fer una separació de 0 a 1 any i de 1 a 3 anys. Per un motiu obvi, a partir d'un any aproximadament és quan el nen o la nena comença a caminar i vam dir que aquesta seria la principal diferència, el que ens faria parlar d'uns jocs o d'altres. Oi, Anna? Repassem una miqueta el que vam dir d'aquest aspecte.
2: Exacte, sí, la setmana passada vam parlar una mica doncs, de totes aquelles activitats que podíem proposar al nen abans de l'any fins aproximadament als 12 mesos, que és quan el nen encara no camina i està en la fase aquella que ni dèiem de terra. Llavors totes les activitats acostumen a passar en aquest espai del terra. El terra pot ser la sorra del parc, pot ser el terra de casa nostra, però sempre en aquest espai de terra on ell repta, gateja, es desplaça doncs pel terra. Una vegada al voltant dels 12 mesos, quan el nen comença a caminar, doncs el nen es comença a desplaçar de manera vertical, la seva activitat canvia radicalment, és totalment diferent i per tant les seves necessitats també. I quan dic que els 12 mesos també voldria no angoixar ningú si als 12 mesos un nen no camina, sempre diem al voltant i cada nen, sempre, això sempre ho repetim, cada nen és un món amb les seves peculiaritats i hi ha nens doncs que decideixen caminar una miqueta més tard, als 11, 12, 13, 14 mesos, i tot entra dintre tota aquesta, diguem-ne que tot entraria dintre de la normalitat, si un nen no camina doncs fins a 4, 5 mesos després de l'any.
1: Doncs estem parlant dels jocs per estimular els petitons, la diferència entre de 0 a 1 any a de 1 a 3 anys, que és on avui ens centrarem, i ja que parlem de caminar, fem un petit incís de l'importància de caminar, evidentment pels pares i per el familiar, però també pel nen, no? Perquè és un moment on comença a descobrir, avui parlem dels jocs, però comença a descobrir tot un altre món, no? Una altra alçada.
2: Sí. És un moment apassionant, que a mi m'encanta veure els nens aquests primers dies en què comencen a caminar, les primeres setmanes, el primer mes. El nen normalment, quan comença a caminar, té com un estat d'eufòria. Jo ho he vist amb molts nens en aquests primers dies, perquè de cop i volta les seves cames ja l'aguanten dret, les seves cames ja l'ajuden a desplaçar-se, igual que tots els adults que ell veu al voltant, ja pot fer com aquell germà gran, o ja pot fer com aquells altres nens de la classe que caminen, o com els seus pares, i clar, això li permet anar caminant molt més ràpid per l'espai i li permet arribar molt més lluny, poder tocar coses que estan més enlairades, és a dir, que de cop i volta se li obren una quantitat de portes, se li obre tot un món, i normalment va acompanyat doncs d'aquesta sensació d'eufòria i d'emoció per tot lo nou que descobreix, i a la vegada també els pares doncs va acompanyat de l'estar molt aquests primers temps, de l'estar molt, molt a prop i molt pendent doncs de que, perquè quan el nen comença a caminar lògicament els moviments són molt menys precisos, pot caure molt més fàcilment, i aquí també els pares doncs és quan estan molt més al tanto i molt més pendents de les caigudes. Però també ara que parlem del caminar, també és important que el nen aprengui a caure, Lògicament sempre ha d'estar en un ambient segur, que no hi hagin coses que puguin fer mal al terra, que no hi hagin cantos amb els que es puguin fer mal, però el fet de caure d'un moment de desequilibri, hagi d'apujar el culet al terra i sàpiga caure, això és un aprenentatge que el nen necessita fer, és un exercici de l'equilibri. I també és bo que el nen caigui, a veure, de forma, ja he dit, segura, caigui en aquests primers dies, perquè això l'aprendrà a caure cada vegada menys, després a saber aixecar-se, i també exercita l'equilibri.
1: Doncs hem fet aquest parèntesi dels primers dies del caminar d'un nen i crec que ho has dividit en àrees, no? El tema que avui toquem, els jocs per estimular els petitons d'1 a 3 anys, tu ho has dividit en diferents àrees.
2: Sí, nosaltres una mica aquí a la llar d'infants també doncs, quan estudiem el desenvolupament del nen diem que hi ha diferents àrees de desenvolupament i quan aquí a la llar d'infants intentem preparar un entorn que sigui el màxim d'estimulant pels nens, com dèiem, doncs intentem tenir en compte totes aquestes àrees per no deixar-nos a cap aspecte dels que està madurant en el nen. I aquestes àrees serien, doncs, primer, la que fa referència al moviment general de tot el cos, que en aquesta ni diem psicomotricitat general, però bueno, seria doncs tot aquells jocs i activitats que el nen fa exercitant i movent tot el cos, el que més tard serà la gimnàstica. Després hi ha la motricitat fina, aquest nom també una mica estrany, és tot el que fa referència al moviment de la mà. La mà es va desenvolupant paral·lelament al desenvolupament del cos, cada vegada la mà té més habilitat i aquí també hi ha una sèrie d'activitats per desenvolupar doncs, aquest moviment de la mà que van preparant el nen de cara als exercicis de la preescritura. Llavors hi ha tota l'àrea del llenguatge. Després hi ha tota l'àrea sensorial i tot això també, a veure, aquestes àrees tampoc estan absolutament diferenciades, tot està una miqueta interrelacionat perquè també amb el llenguatge està relacionat tota la part de la intel·ligència, però també amb el moviment del cos aprenem moltes coses relacionades amb la intel·ligència del nen, és a dir, que totes aquestes àrees també a la vegada estarien connectades i interrelacionades.
1: Doncs, si et sembla, anem àrea a àrea, per exemple, alguna recomanació de totes aquestes àrees si les vinculem amb el que estem parlant avui, que és el joc.
2: Sí, nosaltres l'altre dia vam parlar molt d'aquesta, per exemple, aquesta primera àrea, no? Tot el que fa el moviment general del cos del nen. Amb els nens més petitons, abans de l'any, havíem parlat molt d'aquesta fase de terra. Doncs en el moment en què el nen pot començar a caminar, segueix sent molt important aquesta fase, però ja serà per espais on el nen es pugui desplaçar. I aquí doncs, és una època en què el nen agrairà molt anar als parcs, perquè és on té espais de sorra, espais de gespa, i el nen pot aprendre, el fet de caminar per superfícies diferents, tot això també exercita molt l'habilitat motriu del cos. I en els parcs hi trobarà estructures grans que ens és impossible de tenir a casa, i aquestes estructures grans li permetran pujar escales, lliscar per tobogans, ficar-se dins d'una caseta, sortir de la caseta, ficar-se a sota d'una estructura, ficar-se a sobre. Totes aquestes vivències que el nen fa amb el seu propi cos, per això abans explicava que tot l'exercici del cos està relacionat amb la intel·ligència. Quan el nen entra dintre d'una caseta, ell experimenta el que vol dir a dins. Quan surt, experimenta el que vol dir a fora. Quan es posa a sota, experimenta el que vol dir, entén el que vol dir estar sota. Quan es posa sobre d'una fusta, entén el que vol dir estar sobre. Necessita viure-ho amb el seu propi cos per poder-ho assimilar, per poder-ho entendre, encara que nosaltres, una vegada més, ens semblin coses molt evidents, molt fàcils, pel nen tenen una complexitat. És el que aquí a vegades en diem que ja són els primers passos de les matemàtiques, són conceptes una mica abstractes i és experimentant-ho d'aquesta manera com comentem amb el propi cos que quan els hi diguem a veure, posa aquesta peça a sobre de la caixa, si ells ho han pogut experimentar amb el seu cos ho faran molt ràpid perquè ho entendran perfectament perquè hauran vivenciat el que allò vol dir. Bueno, tot això per explicar que el parc és sumament enriquidor i el parc també, amb els gronxadors, amb tot el... perquè són superfícies on el nen pot córrer, on el nen pot esplaiar-se molt, que en aquesta edat ho necessita, quan comença a caminar doncs necessita exercitar aquesta capacitat que té de caminar, més endavant de córrer, i el parc també serà el lloc on el nen es podrà començar a socialitzar, a part de la llar d'infants també doncs serà, i a part dels germans que pugui tenir casa, cosins familiars, doncs serà on es podrà començar a trobar nens de la seva edat, que es començaran a juntar per afinitats o per edats i podran començar a compartir doncs jocs, compartir joguines, aprendre totes aquestes coses.
1: Vinga, doncs anem cap a l'altra àrea també important.
2: Sí, llavors podríem, la segona àrea de la que podríem parlar seria el que diem la motricitat fina, són totes les activitats en les quals el nen exercita la mà. La mà es va desenvolupant molt mica en mica. Durant el primer any de vida, la mà funciona com una pinça, només pot agafar de forma molt bàsica els objectes, i en aquest cas les joguines. Llavors el braç es va desenvolupant des de l'espatlla, en sentit cap avall, es va desenvolupant la part del colze, i cada vegada la part de baix del braç és més madura, fins que arriba un moment en què la mà ja és capaç de fer moviments els dits per separat, ja és capaç de començar a tocar, a agafar coses més precises. És aquella fase en què els agrada agafar coses petitones, es dediquen a agafar formiguetes o objectes ben petitons amb la pinça. Bé, doncs en aquest moment en què la mà ja comença a estar força madura per poder agafar un llapis també, que té la seva dificultat, que és una cosa fina que quan són petits se'ls hi pot escapar, doncs és quan se'ls hi pot començar a donar doncs un full amb unes ceres toves, per aconsellem el que en diuen els dacs, aquelles ceres toves que quan el nen les agafa i pinta té molt resultat, té un traç molt gruixut, perquè per exemple els plastidecors, aquells que són de plàstic i són molt més suaus, si quan el nen fa un traç el resultat és molt suau, no és tan gratificant.
1: El nen el que vol és acció-reacció.
2: Ah, exacte, veure el resultat ràpid i dir, ostres, quina aquesta línia que he fet, que xula, no? Que sigui ben gruixuda, en pintura també, si ens atrevim a casa, amb el pinzell o a vegades amb el dit. I llavors, mica en mica, doncs ja li podem anar oferint que sigui gomets, la plastilina també està molt bé per fer boletes, per fer xurros. Bueno, aquí a la llar d'infants, nosaltres cada àrea d'aquestes la treballem un dia, cada dia de la setmana treballem una àrea diferent, justament per això, perquè el nen desenvolupi totes aquestes àrees. I el dia que fem el plàstica, doncs treballem amb elements el més variats possibles, des de la pintura, enganxem paper, enganxem robes, amb tot tipus de ceres, amb gomets, intentem treballar amb materials el més variats possible. I quan són més petitons els hi va molt bé els fulls ben grossos, perquè ells al principi el que faran són gargots, és molt normal, i ells faran un traç molt gros i els hi agrada molt poder que aquest traç sigui gros. Si els donem un full petitó és com que s'han de controlar molt i no poden explayar-se tant. Les pissarres amb guixos també és l'edat per poder-los oferir. D'aquesta manera doncs van exercitant l'habilitat de la mà i tots els seus cinc dits, que això és també té la seva complexitat.
1: I de la mà, és a dir, tot el que podem fer amb la mà quan som petitets, cap a quina altra àrea aniríem i quina és l'altra àrea que creus tu que és important que avui tractem quan parlem del joc?
2: Bé, doncs ens en podríem anar cap a una altra àrea molt important, que seria l'àrea del llenguatge. Aquí també, el segon any, el llenguatge pot fer una evolució també espectacular. Així com el primer any el llenguatge no es desenvolupa tant, els nens es queden més amb el xerroteig i es van els repetint els sons que fan, a partir de l'any doncs ja comencen a aparèixer les primeres paraules, i és molt bo poder-los parlar d'una forma, aquí potser ja no tant activitat, sinó és la pròpia conversa que nosaltres mantinguem amb ells, poder-los parlar amb una pronunciació bona i donar el nom de les paraules, no ho sé, per exemple, la carn, dir-ne carn, no dir-ne altres paraules, perquè els estem, a veure, que això ho hem fet tots i és el més habitual, però clar, en el moment en què estan aprenent el nom de les coses, doncs és bo que aprenguin el nom correcte, perquè si no l'hauran d'aprendre dues vegades. Però,
1: o intentar no parlar amb diminutius, no? Que a vegades, vaja, que tots hem caigut alguna vegada, però intentar parlar amb propietat, no?
2: Clar, exacte, això no vol dir que no et surti una paraula de la teva infància que la tens tan associada en aquell moment, que també com tot això és molt afectiu, no? Sí, i que sí, també sí. És molt bo que sigui així. Però en general és bo que la conversa que mantinguem amb ells sigui doncs el més... com nosaltres parlem amb els adults. D'aquesta manera doncs aniran captant i assimilant aquest llenguatge. Llavors, en aquesta fase, doncs, instruments per bufar, això desenvolupa molt la parla, el llenguatge, contes, els contes, clar, al principi, a partir dels 12 mesos, contes d'imatges molt senzills, aquells contes de tapa dura que amb el dit anem senyalant i anem dient això és un pitet, això és un pantaló, això és una patata, això és una... les fruites, els colors, les formes, això és una poma, una pera, una taronja... I després, a mesura que el nen ho va demanant i veus que va seguint, doncs anar passant a contes, doncs ja hi hagi una petita història, i de la petita història a una història més elaborada. Però jo els contes sí que els aconsellaria molt per desenvolupar el llenguatge, i la conversa amb ell, preguntar-li, respondre-li el que ell ens vagi preguntant, i anar-li explicant coses, encara que en un primer moment ens sembli que no ens poden entendre, però un dia ho dèiem també, no entenen només el llenguatge en si, sinó tota la comunicació no verbal que ni diem, no? Els gestos, el to de veu, el volum, tot això, amb tota aquesta comunicació no verbal també els hi estem transmetent informació, i d'aquesta manera també van incorporant el llenguatge, que és part de... Els telèfons també, en aquesta edat els encanta tenir algun telèfon a l'abast, i d'aquesta manera doncs fan veure que truquen al pare, que truquen a la iaia, que truquen a no sé qui.
1: A vegades no fa falta un telèfon.
2: Ah,
1: eh? Qualsevol altra peça la fan utilitzar de telèfon.
2: Sí, Mònica, és veritat. Els nens són fantàstics en aquest sentit, perquè tenen una capacitat d'imaginació que a vegades és veritat que els oferim joguines super sofisticades i ells amb un tros de fusta ràpidament ho converteixen en telèfon, i ells estan encantadíssims i convençudíssims que allò és el seu telèfon. Exacte, sí.
1: Ara que parles dels contes, també ens n'adonarem a vegades... pensem que el nen doncs no ens està atenent, o que li és igual que li estem explicant o ensenyant del conte, però quedaríem realment astorats, i jo ho he pogut veure aquí a la Mimosa, com estan de tranquils, relaxats i atents nens de poc més d'un any quan la professora o la monitora del moment els està explicant un conte o cantant una cançó, i ben petitets que són.
2: Sí. Nosaltres aquí, mira, ara tenim un conte que jo m'atreviria a recomanar-lo perquè és
1: endavant,
2: fantàstic.
1: Endavant.
2: Que es diu El conte dels sorolls, o El llibre dels sorolls. És un conte de tapa dura que té una... és una recol·lecció, és com un seguit d'imatges amb sons, Hi ha el dibuix, per exemple, el dibuix de... des dels sons dels animals, com els sons que fan uns daus quan cauen, com el so d'un petard, com el so d'un esternut que fa achim, tots els sons que estan al nostre voltant, ells tenen la representació visual, la imatge d'allò que estem parlant, i el so. Doncs això és el primer pas del llenguatge, i aquest conte els hi encanta. Poden estar molta estona seguida escoltant-lo. És a dir, és trobar una mica aquell element, aquell conte, aquella imatge, allò que és realment potent pel nen, i que li capta l'atenció. I també cada nen té una mica el seu ritme i la seva manera de ser, i avui que parlàvem, per exemple, de diferents àrees de desenvolupament, hi haurà nens que preferiran molt més el joc motriu, els hi agradarà molt més i disfrutaran molt més amb el joc de moviment, i que no aguantaran tantes estones, no se n'aniran tant a la taula amb la cadira, amb el full i el color per pintar. Hi hauran d'altres nens que es passaran moltes més estones sentats, pintant o fent activitats tranquil·les que no pas fent activitats de moviment. Aquí entra també les preferències i les característiques de cada nen, que s'han de respectar i que no cal forçar-les, que és molt bo oferir-los una mica de tot i mica en mica ja hi aniran entrant. Aquí a la Mimosa doncs estem, cada matí intentem estar una estoneta doncs fent joc de moviment, una altra estoneta fent joc a les taules sentats amb unes activitats de més atenció i concentració, altres estonetes doncs amb contes i activitats més de llenguatge, intentant alternar, perquè és una edat en la que els nens més de 10, 15, 20 minuts tampoc mantenen una activitat seguida. Llavors també és bo, referent al tema que hem parlat, respectar una mica les preferències de cada nen, tenint en compte de que els hi oferim a la vegada activitats que tenen en compte totes aquestes àrees que hem comentat.
1: Doncs un cop ja repassades totes les àrees, que és el que hem fet ara, podríem destacar, per exemple, alguna part del dia doncs que és interessant també jugar amb els nens. Als parcs, ho hem dit abans, està clar, gronxadors, saltar obstacles, pujar i baixar, etc, etc. L'hora del bany, Anna, també és força interessant.
2: Ah, exacte, l'hora del bany és un moment, als nens els hi sol agradar molt l'aigua, és una altra superfície d'aquestes que parlàvem, com ara la sorra, com ara la gespa, quan el nen comença a caminar, comença a tenir més capacitat de fer activitats amb el seu cos, doncs al moment del bany el nen està en un ambient diferent, amb el qual també pot jugar a coses diferents, amb les mateixes joguines, a vegades amb joguines d'aigua, doncs ell experimentarà el resultat que tenen aquelles joguines amb l'aigua, fent-les, enfonsant-les, fent-les surar, és a dir, que és un moment molt ric també per poder estar una estoneta jugant, i lògicament també molt relaxant. Això tots els pares segurament ho hauran constatat, i normalment se sol aconsellar doncs fer-ho abans del sopar, perquè d'aquesta manera, després d'una tarda, d'un dia de molta activitat, doncs és començar a baixar el ritme, començar-nos a relaxar i començar a fer coses més suaus i més tranquil·les, per després ja anar a sopar i que els sigui més fàcil al vespre conciliar el son.
1: Ja hem parlat de l'aigua, hem parlat de la platja a l'estiu o de la sorra dels parcs. El joc del balanceig, que sembla que el balanceig a l'aire, oi, va molt bé després per l'equilibri.
2: Exacte, també són jocs que es fan en aquesta edat. Nosaltres aquí ni diem jocs de falda, doncs el típic joc de l'arri, arri, tatanet, que després tires el nen cap endavant, o aquests jocs d'agafar el nen i enlairar-lo una miqueta, doncs són jocs de contacte físic dels grans amb el nen, jocs de tota la vida, i que ajuden molt el nen doncs a desenvolupar el seu equilibri, com tu dius.
1: Sí. Un altre joc que també hem fet molt, tots els que som pares o hem sigut pares, que el nen vagi corrent fins a l'adult. Explica'ns això, que també és molt agradable pel pare o per la mare o pel tiet, etc, i pel nen, clar.
2: Exacte, sí, també és un, bueno, és una altra vegada un joc de relació dels adults cap al nen, i que en el nen doncs li agrada molt fer aquesta carrera per anar a trobar doncs el pare, la mare, l'avi, el tiet o qui sigui, normalment per enlairar-lo i per fer-lo volar una miqueta i novament doncs també exercitar el seu equilibri.
1: Doncs hem parlat avui dels jocs per estimular els més petitons, ens hem centrat en aquesta franja d'edat de 1 a 3 anys per el que hem dit abans, per el fet de que ja a partir de l'any aproximadament camina, i sempre et demanem una reflexió final, uns consells finals per a aquests pares o parents que ens estan escoltant.
2: Sí, bueno, jo, un altre dia més endavant parlarem de les joguines en si, no? De lo que és l'objecte amb el qual els nens juguen. Aquestes dues sessions parlàvem més de les situacions de joc i en relació al joc doncs també val a dir que és molt ric pels nens jugar de cara al joc a casa, que és una mica del que parlem, però que els pares tampoc s'han de sentir forçats a jugar constantment

0: doncs també doncs tot això és molt enriquidor per ell.
1: Doncs seguirem parlant properament també del joc i les joguines, tal com deies, perquè s'apropen dates, oi, Anna? Estem a punt de tocar els mesos de Nadal i de Reis, on hi ha moltes joguines, i volem donar consells, això ho farem properament, a totes aquelles persones que han de fer les cartes, els Reis, els Pares Noels, perquè a vegades és una decisió difícil. Sembla fàcil, però oi, escollir una joguina a vegades no és tan fàcil, no?
0: Sí, exacte. Com que començo a veure hi ha anuncis per nens de joguines, doncs jo abans alguna vegada, quan fèiem xerrades sovint a llars d'infants sobre aquest tema del joc, normalment les fèiem al desembre, però clar, ens en vam adonar que ja anàvem tard, perquè ja portàvem tot el mes de novembre amb una preparació publicitària i... És a dir, que sí que és bo durant el mes de novembre doncs poder anar parlant d'aquestes coses, perquè els pares també puguin anar-hi pensant amb tranquil·litat, que no sigui una cosa que s'hagi de fer després a correcuita, sinó anar pensant una mica què pot ser millor, anar observant el nen a veure què li pot interessar més, què li pot agradar, i una mica lligant amb aquest tema que hem tractat aquestes dues sessions d'aquestes situacions de joc, doncs intentarem complementar-ho amb quin tipus de joguines, quin tipus de material pot anar bé als nens d'aquests 3 primers anys de vida, doncs per estimular una vegada més totes aquestes àrees de desenvolupament.
1: Doncs això ho farem properament. Novament donem les gràcies a la psicòloga Anna Ricart i directora de la Llar d'Infants La Mimosa. Gràcies, i t'esperem en properes edicions per seguir els teus consells.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Mònica.
2: Convertir-se en pares. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. Aquests dies encara estem arrossegant el denominador comú de la setmana passada, que és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes de setembre. D'on som-hi? 4 de setembre de 1981, cantant i compositora dels Estats Units, Beyoncé. Doncs amb la Beyoncé us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui, un dia on el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a Barcelona que ha secundat l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge a Sant Boi, convocant una concentració davant de la plaça de l'Ajuntament. Avui, que és dilluns, 28 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que, com explicàvem, el sindicat de llogateres i diversos col·lectius per l'habitatge han convocat mobilitzacions aquest dilluns a Catalunya per reclamar mesures davant la crisi que viu el país a causa del desnonament de la Mari Carmen. El sindicat demana al govern espanyol que aprovi mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació dels preus mentre durin els contractes. També reclama reformes per frenar els desnonaments. La convocatòria coincideix amb la celebració dels Premis Vanguardia, que comptaran amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El sindicat reclama que demà el Consell de Ministres aprovi un decret que garanteixi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem a l'Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer. Avui, a les 7, al Palau de Congressos.
1: A Sant Boi, l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7, també, a la plaça de l'Ajuntament. La mobilització vol denunciar els últims desnonaments i reclamar mesures que garanteixin l'accés a un habitatge digne. L'entitat fa una crida al veïnat a participar-hi i assenyala la situació de les persones que viuen amb la incertesa de poder mantenir casa seva. La convocatòria de Sant Boi s'assuma així a les mobilitzacions que diferents col·lectius han convocat avui arreu del país. S'analitzava la situació a Gent de Carrer, la creadora de contingut, Maria Serra.
3: Portem una setmana absolutament devastadora i colpejadora en termes d'habitatge. He vist el desnonament amb càrregues policials i amb gasos pedra d'una senyora de 87 anys, la Mari Carmen, que feia 70 anys que vivia a casa seva i que ha pagat religiosament el lloguer fins que una empresa privada ha decidit extingir la subrogació de la seva renta antiga. Crec que és molt important que manifestem que l'habitatge és un dret, que no es pot jugar amb la dignitat de les persones i molt menys amb col·lectius vulnerables, com pot ser una senyora de 87 anys amb un 50% de discapacitat reconeguda, i que no permetrem que es jugui així amb la dignitat i els drets de les persones.
1: I en altres notícies de la ciutat, la masseria Cala Riteta abaixa la persiana després de 140 anys d'història a Sant Boi. La masseria del carrer Major, considerada la més antiga de la ciutat, abaixarà definitivament la persiana aquest octubre. Montserrat Satoca, besneta de la Riteta, la creadora de la masseria, explica els motius de l'entancament del comerç al programa El Punt de Vista de Ràdio Sant Boi.
4: Perquè el 1 de novembre faig el 65. Ja em van dir que podia jubilar-me perfectament, que tenia anys més que de sobres cotitzats, doncs dic, doncs ara és el moment, ja està. I a més ho tenia molt clar, eh? I a part ho havia parlat amb el meu pare, amb dol per lo que representa per la família.
1: Que la Riteta baixarà definitivament la persiana aquest mes d'octubre després de 140 anys d'història. El comerç, amb els seus orígens l'any 1886, és un dels establiments històrics de Sant Boi i és considerat la merceria més antiga de la ciutat. La Generalitat de Catalunya el va reconèixer com a establiment comercial centenari l'any 2018. I la calor extrema d'aquest estiu ha complicat la temporada agrícola a Sant Boi. Les altes temperatures han avançat les collites i han reduït la qualitat d'algunes hortalisses, fet que també està afectant els preus i la rendibilitat dels pagesos. El pagès santboià Germán Domínguez, conegut com a Nano Farinetes, explica que la calor, especialment durant les nits, altera la maduració de productes com els tomàquets i les albergínies. Tot i disposar d'aigua per al rec, assegura que això només permet mantenir vives les plantes i no evitar els efectes de les temperatures sobre el producte. L'escoltem a Gent de Carrer.
5: Cada any és diferent a l'anterior i cada cop amb més dificultat. Fet de les temperatures tan altes, sobretot a la nit, perquè durant el dia la planta ho aguanta, el que no és normal és que estigui 24 hores amb les temperatures constants tan elevades. Tant amb el tomàquet com tot el que és l'esvergínia, pebrot, tot el que és l'hortalissa d'estiu, s'ha hagut d'avançar collites, avançant aquests cultius, i per tant també acaben abans, i tot això el que ens fa és que les planificacions que tenim de producte d'estiu, tardor, doncs es vegi tot fora de lloc.
1: Davant d'aquest escenari, la pagesia de Sant Boi està adaptant els calendaris de sembra i buscant varietats més resistents a les temperatures extremes i a les plagues. El pagès també defensa aprofitar els períodes amb reserves d'aigua per intervenir en infraestructures i preparar el camp per a futures sequeres.

0: I en activitats d'aquesta setmana, el periodista santboià Joan Pau Inarejos acaba de publicar Tocats pel romànic, el seu segon llibre, on posa el focus a les persones i les històries humanes que hi ha darrere el patrimoni romànic. L'autor recull testimonis de veïns, artistes, restauradors, campaners i altres persones que mantenen un vincle especial amb aquest patrimoni. El llibre també té presència al Baix Llobregat, amb històries vinculades a Sant Boi, al Prat, Molins de Rei o Torrelles. Inarejos explica que el projecte neix, en part, de les converses amb lectors del seu primer llibre i defensa que darrere d'una església, una talla o un monument, també hi ha records, identitats i històries personals.
1: A mi m'encanta entrevistar, diria que és el que més m'agrada de la meva professió, i que algú t'expliqui la seva vida amb calma, que es pugui obrir, com he tingut la sort que em succeeixi, no? I t'expliqui doncs, coses emocionants de la seva vida per les quals potser no li havien preguntat, perquè són històries relacionades amb l'art, aquest detall de com l'obra d'art sempre és més que una obra d'art. I el romànic en això és totalment paradigmàtic. Té capes de devoció, d'espiritualitat, però també d'estètica, amb la identitat de les famílies i dels pobles. Per tant, jo crec que és un art que té moltíssimes coses per atrapar-nos.
0: Tocats pel romànic es presentarà aquest dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi. L'autor estarà acompanyat pel bibliotecari Lluís Inarejos, amb qui conversarà sobre la vivència familiar de l'art i sobre les connexions que el romànic ha generat entre veïns de diferents punts de Catalunya. I Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 30 edició se celebrarà del 2 al 14 d'octubre amb activitats repartides per diferents espais de la ciutat. El programa combina espais de reflexió sobre els drets humans i l'actualitat amb propostes culturals, familiars i participatives. També hi haurà una fira amb una vintena d'entitats de cooperació i solidaritat. El cap de setmana central serà aquest, el 3 i 4 d'octubre, amb cercaviles, música, dansa, teatre, activitats familiars i espectacles. També es farà un mural col·laboratiu pels 30 anys del Barrejant. La programació també inclou exposicions, cinema i activitats educatives amb centres de secundària i batxillerat. L'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre a 6:45 de la tarda a Can Masellera amb una conversa sobre crisis globals, drets i democràcia. I l'associació EVAS presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Las Comodonas con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte començarà a 6:45 de la tarda al casal Camps Blancs de Sant Boi. L'organització ha volgut mantenir en secret la trama de l'obra, però l'autora del llibre onírico i membre d'EVAS, Elvira Bealveda, ens convida a anar-hi en una entrevista a d'aquesta ràdio. L'escoltem.
2: Els convidem perquè és solidari i a més hem posat molt de nosaltres, de les comodones, que no ens hem acomodat, sinó que són com veiem nosaltres a la realitat, com dones, comodones.
0: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que es recapti es destinarà a la campanya de Joguines per a tothom.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports. La Santboiana debuta amb una gran victòria al Valdirireu i el Ciutat Cooperativa i el Santboià cauen en la segona jornada de Primera Catalana. La Unió Esportiva Santboiana va aconseguir guanyar el Salvador de Valladolid amb un resultat de 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Guatacortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Santboiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la divisió d'honor. Ens explica com va viure el partit el jugador Pau Massoni.
4: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé.
0: D'altra banda, el Futbol Club Sant Boià perdia 2-1 el Joan Baptista Milà en un duel de nou marcat per un mal inici als de Sant Boi, que es posaven 0-2 per darrere davant de la Rapitenca al minut 11 de partit. Després, tot i que l'equip va canviar l'actitud i va aconseguir retallar distàncies, va acabar perdent per la mínima i acumula dues derrotes a les dues primeres jornades. Ens valora el partit del capità Joan Avellanet.
5: Sensacions com semblants a l'anterior partit. Els primers 15 minuts tirem el partit una mica de la basura, que ens foten els dos primers gols, que més coses al descans i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota i potser no hi ha hagut empat i per això anem una mica tristos. No, l'Alberto ens anima. ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents, l'únic que ja diu és això, no podem fer el partit,
0: finalment, el Ciudad Cooperativa patia una de les derrotes més dures de les últimes temporades i que hi ha 5-0 al camp del Bon Pastor. Un duel on els de Sant Boi es van veure superats pels barcelonins, que anaven 3-0 al minut 19, i tots els esforços de la Copa per redair distàncies van acabar guanyant per 5 gols de diferència. Ens deixava les seves sensacions a Sant Boi en joc el jugador Adrián Sánchez.
6: No hem entrat bé al partit, des del minut 20 no, així la cosa tampoc ha millorat, i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Ara toca tornar a treballar i reflexionar, perquè aquest resultat no és el que toca. Hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana, perquè després arribem al cap de setmana i no torni a ser això, i competir al 100%.
0: Pel que fa al temps, aquesta setmana hi haurà canvis a Sant Boi. Després d'un cap de setmana amb temperatures encara altes, avui dilluns arriba un episodi de pluja que fa baixar els termòmetres i deixa un ambient molt més inestable. A Sant Boi, de moment el cel es manté nuvolat i a partir del migdia arriben els xàfecs i les tempestes. La previsió del Metocat concentra la possibilitat de precipitació entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda, amb registres de pluja que poden ser localment intensos. Les temperatures se situen ara al voltant dels 26 graus i arriben als 27 de màxima durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, però, baixen progressivament i al vespre se situen al voltant dels 23 graus. I de cara a demà dimarts, la inestabilitat continua. El cel es manté molt ennuvolat i les precipitacions i les tempestes poden aparèixer durant bon a part de la jornada. Uns dies on, gràcies a les pluges, començarà a baixar la temperatura i farà un temps més habitual d'aquest inici de la tardor. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 23 de setembre. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui volem parlar d'un concepte que sentim molt però que no sempre podem explicar, que és l'empoderament de les dones. I avui ho volem abordar des d'una realitat molt propera, que és les dones de Sant Boi de Llobregat. Per això avui coneixerem l'associació EVAS, que és una entitat de dones de Sant Boi que treballa per l'empoderament femení i la igualtat de gènere, especialment des del barri de Camps Blancs. Per això avui ens acompanya la Patricia Rodrigo, que és presidenta de l'associació EVAS i saboiana del barri de Camps Blancs de tota la vida.

0: leyendo mucho, artículos científicos, que no son bulos, que eso también es una parte fundamental, porque bulos vienen por muchos lados. Uh-huh. Y buscando muchas, leyendo mucho y buscando muchas cosas reales y escuchando mucho necesidades de, como te decía antes, de muchas chicas.
1: En todos los años que llevas en la asociación, ¿ha habido algún momento en el que tú hayas pensado, me ha valido mucho la pena hacer esto?
0: Pues sí, cuando en alguna ocasión alguna persona del barrio más mayor o del distrito me ha dicho, ostras, chapo porque estáis aquí. Y digo, ay sí, digo, ¿por qué? Digo, explicarnos por qué. Mira, me da cosa de explicarlo porque al final es en, como un poco en primera persona, ¿no? Pero de decirnos, porque nosotras no sabíamos lo que era el feminismo. O sea, nosotras pensábamos que vosotras estabais aquí y que estabais en contra del hombre. Y claro, cuando nos explicáis abiertamente lo que queréis, y hablando así de tú a tú, porque es verdad que nos movemos mucho hablando de tú a tú, más que por redes sociales y tal, porque nos movemos mucho en el barrio por esta dinámica, pues nos han entendido muy bien ahora. Y estamos muy contentas porque digo, jolines, había piedras en el camino, muchas, muchísimas de verdad. Pero al final hemos conseguido el eso, ¿no? El surgir como, es que además es que el nombre viene de perlas, como surgir como la ave fénix, ¿no? Entre ahí, entre las cenizas o volando o como sea. Y nos van comprendiendo. Y lo que quieren bien para sus hijos, lo quieren bien para sus hijas. Y entonces han comprendido realmente qué es el feminismo y la igualdad y qué es lo que queremos nosotras como Evas. Y eso a mí me llena de orgullo.
1: Bueno, es que a veces no hay nada mejor que la proximidad y el tener a alguien al lado para que te explique las cosas y entenderlas, ¿no?
0: Exacto.
1: Más que a veces todo lo que vemos por ahí, la tele, las redes sociales. Al final, si se lo explica una persona de su barrio, bueno, hay mucha más accesibilidad a entender las cosas, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y ya no solo en ese ámbito, sino en el ámbito de LGTBI, o sea, en cualquier otro ámbito, al final, nosotros lo que queremos es que tengan una mirada, ¿no?, más expresiva, más abierta, y que, sobre todo, desde el diálogo, mucho el diálogo, y que comprendan, ¿no?, situaciones, claro, que a veces pues no se la han encontrado en su vida.
1: Sí, que a veces es lo que más falta en el mundo, diálogo, sí, y hablar y escuchar a las personas. Porque a veces estamos enzarzados con nuestra mentalidad, nuestra opinión, ¿no? Nos cuesta mucho escuchar a los demás.
0: Exacto. Y que ellos tienen también, las personas, por ejemplo, más mayores. Yo, por ejemplo, mi abuela, hace que murió unos años, pero tenía 93 años, y ella muchas veces había cosas que no entendía. Pero yo le explicaba, ya, pues mira esto, por lo otro, porque a que a ti te gustaba que tu hijo pues ganara un buen sueldo y tal, que tu hija también, y, hombre, pues claro, pues sí.
1: Claro,
0: pues,
1: al final son cosas que no pueden tampoco nadie.
0: Exacto,
1: ¿verdad?
0: Exacto, y que luego ella comprendía de que, ostras, pues antes el hombre era siempre que salía, ¿no?, a trabajar, y la mujer la que estaba en casa. Y ahora, oye, pues a mí me enorgullece que mi hijo también esté en casa haciendo tareas y no ayudar, ya, no ayudar, porque la casa es de todos. Sí, yo no digo ayudar. Claro. ¿Sabes qué?
1: Sí,
0: lo tenía muy interiorizado, sí, ¿sabes? Sí. Ella ya se lo interiorizaba y decía, no ayudar, ¿eh? O sea, todos aquí a hacer cosas en casa. Claro. Y al final, ¿no? Al final es aprender también. Todos
1: simplemente
0: tenemos...
1: eso, claro, ya te llena de orgullo.
0: Exacto, así es.
1: Qué guay,
0: así es.
1: Qué guay. Pues, por último, te quería preguntar que si las mujeres que nos están escuchando ahora, ¿qué les dirías? Una mujer que se siente sola, que no tiene un espacio donde hablar, ¿qué le dirías?
0: Pues mira, le diría que se animase, que viniera al barrio de Can Blanc, porque es donde tenemos nuestra sede allí, aunque estamos en varios sitios en toda la ciudad haciendo muchas cosas, y que vengan allí al casal del barrio de Can Blanc, que estamos de lunes a viernes y diferentes sábados también, haciendo muchas actividades de aquí, del Bajo Llobregat y de la ciudad. Y que nada, que se pongan en contacto con nosotras. Hay un teléfono también que tengo de contacto. También hay un correo, que también estamos por Instagram. Y cualquiera de esas tres medidas se pueden poner en contacto con nosotras. Que vengan. No hace falta que tengan que estar siempre, ni que vengan a todas las actividades. Hay personas que a lo mejor han venido dos veces al mes, cuando más les ha interesado, porque hemos tenido la tertulia, o porque hemos tenido la gimnasia, o porque hemos tenido el baile. Al final es como, bueno, pues decir, venga, va, que me voy a apuntar a esto hoy porque Y bueno, nosotros pagamos una única cuota anual que tampoco no conlleva nada, son 20 euros anuales, que al final todo esto lo hacemos un poco pues buscando muchas ayudas y,
1: claro.
0: Y bueno, pues intentando eso, ¿no? De encontrar a esas mujeres que a veces, el otro día me decían desde el CAP que habían chicas que a lo mejor pues, bueno, pues que tienen alguna necesidad, pues que pueden venir, ¿no? Y que pueden estar con nosotras y hacer pues nuestras actividades. Tanto es así que también te voy a dar otra primicia. Hoy va la cosa de primicia.
1: Dime.
0: El otro día ya vinimos a decir algo al programa de Mónica, pero resulta de que el otro día dijimos que el día 3 de octubre tenemos una obra de teatro que se llama, te la dejaré aquí, se llama Les Comodonas, con dos cojines o varios poemas. Ahí, esto
1: sí,
0: tiene
1: sí, el juego de palabras.
0: Doble sentido. Y lo haremos el sábado en el Casal de Can Blans, sábado 3 de octubre,
1: ¿vale?
0: A las 6:30.
1: ¿Vale?
0: Será taquilla inversa porque la recaudación va a ir para la campaña de Yuguinas Partutón, ¿vale? Ya lo hicimos también en el torneo que hicimos de donas y ahora lo queremos hacer también en esta obra de teatro donde vendrán chicas amateurs a hacer la obra, chicas que tenemos en EVAs y bueno, pues expondremos esta obra de teatro que es más bien para adultos, donde creo que contará muchas cosas de lo que nos pasa a las mujeres desde que somos mujeres, donde habrá alegrías, también tristezas, habrá cosas irónicas, habrán chistes, habrá algo muy especial. Así que os invitamos a todos a que podáis venir. Y ya os digo, el sábado 3 de octubre, el 2, viernes, el partido.
1: Sí, que se acuerde todo el mundo, el 2 el partido y el 3 la obra de teatro.
0: Exacto, el 2 en el Samboyá a las 9 y el sábado a las 6:30 en el Casal de Can Blans. Allí os esperamos.
1: Muy bueno. Hacéis una muy buena labor, la verdad, por Samboy y por todo el mundo. Y bueno, espero que sigáis así, la verdad. Es una cosa, bueno, sobre todo lo que más me ha gustado a mí es que se junten todo tipo de edades de mujeres y que puedan compartir, al final yo creo que es la compañía y el espacio seguro, y creo que eso, que hacéis una labor muy importante y bueno, felicidades por todo el trabajo. Y
0: gracias.
1: Bueno, ¿hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado?
0: No, simplemente añadir que en nuestra asociación no es que somos un grupo de mujeres dentro de, como socias, por decirlo así, uh-huh, de alguna manera, porque vienen muchas chicas y por suerte también marcha, y te digo por suerte porque muchas de ellas a veces vienen con problemas muy muy comprometidos, y el hecho de que esas personas retomen su vida, su trabajo, su conciliación familiar, todo nos llena de orgullo ahora. Así que podemos ser 30, pero luego cuando hacemos estos espacios así como el teatro, como en otros sitios, como el fútbol, lo que sea, somos 200.000, por decirte algo, ¿no?
1: Sí.
0: No somos 200.000, pero es un decir, ¿no? A lo grande. O sea, que al final es eso, ¿no? Todas somos Evas. Así que muchas gracias de verdad, de corazón, por darnos la oportunidad de tener este espacio y de poder hablar. Hoy he podido venir yo, a lo mejor otro día vienen otras compañeras, otras chavalitas también así como de tu edad. Y bueno, que al final pues eso, ¿no? Que es un espacio seguro donde queremos que todas las personas que se sientan en algún momento con ganas de empoderarse y de hacer cosas en la vida y retomar su vida y con ganas de formarse como mujer y ser emprendedoras y hacer cosas, que vengan a EVAs.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i els propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
6: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
6: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de salut i món local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
2: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
6: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
7: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
2: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
6: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
2: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
8: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Hilerna Lleida, que comença a la pista de l'Olencia Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
2: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que de moment tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos són sempre els mateixos, per cert, que sempre lleguen tarda al progrés.
10: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
11: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
11: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
2: Mentrestant, Suma i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
13: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
12: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
14: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
12: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
15: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
16: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí. Siempre que sea pacífico. Porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
15: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
2: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
18: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
17: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
20: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
19: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
21: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
22: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
21: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
24: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
25: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
23: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
26: No ens enganyem, és el món local
0: el que atén a les persones en primera mà.
23: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
2: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
1: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
6: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: Notícies en xarxa.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
1: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
7: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
2: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
1: Montserrat Covero, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
2: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
8: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
9: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
8: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
2: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
27: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
26: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
2: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
1: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
4: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
5: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
4: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
2: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
1: Fonts de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
2: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
1: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies al banc dels acusats i continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
2: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
2: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
10: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Hilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
11: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
10: El Girona va guanyar el Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la Pista del Breogán i del Kitsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
12: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos acoplado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
10: I encara en vol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
13: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
10: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant de llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports han a freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes, molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
9: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica, i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
17: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
16: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
5: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
22: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
5: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:15. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
0: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats, i per tant el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
5: Montserrat Coveró, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilització.

0: com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
2: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar el seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
2: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
3: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
4: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
3: De moment, la web recull fitxes d'una 80 d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
2: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre.

0: amb acts internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
2: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem, ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
1: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris, i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
3: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilern a Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
4: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
3: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
5: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
3: I encara en vol, el Fràquim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
3: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
7: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor, i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
3: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
8: El darrer córner que, que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: you'd better start from the beginning.
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa.

0: ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Vinga, va.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Són les 4, bona tarda, benvinguts. Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. I el director general dels Mossos, Ferran López, assegura que en el cas que els activistes per l'habitatge campin a Barcelona, el cos no repetirà els errors que es van cometre el 15M amb el desallotjament per la força. López també ha assegurat que l'onada de segrestos exprés d'aquest setembre respon a un tipus de violència interna dins de l'entorn criminal. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'UO. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses i inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un SOS o restringir la mobilitat o alguna activitat. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. I en l'àmbit internacional també us explicarem que els 5 detinguts ahir, sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra, eren joves britànics que vivien a Londres. No se sap ni la motivació ni l'objectiu, ni què hi havia dins els vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació.

0: I en l'àmbit cultural també us explicarem que la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen els Georgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau, Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats, dispersos i localment intensos al litoral i al prelitoral. Una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i la matinada. L'ambient ara és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus. 3CAT Info.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Avui som 28 de setembre. Iniciem el programa 571 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Com ja heu pogut veure, aquest dilluns no he fet el comentari de presentació habitual, perquè avui tenim una exclusiva. Avui ens hem atrevit a fer una radionovel·la que porta per títol La casa dels esperits sense cap. És d'intriga i esperem que us agradi, per lo menys la nostra voluntat és aquesta, de fer-vos a passar una bona estona i un bon suspens. Els intèrprets seran l'Anna, que serà la Mari Carmen, el Lucas, el Josep Oró, l'Iana, l'Albert, i el Rowan, el Josep Uller. Doncs bé, sense més, comencem. Senyores i senyors, benvinguts una nit més a Històries Sinistres. Avui us poso el relat d'una parella d'amics que es va enfrontar al pitjor malson que un ésser humà pot imaginar. Jo sóc l'Anna Vidal i seré qui us guiarà a través d'aquesta crònica teixida de misteri, ombres i molta sang. Ep, i estem en exclusiva. Amb això de l'intel·ligència artificial, el nostre equip de productors ha creat una màquina d'últim model que ens permet viatjar al passat dels fets. Només cal picar un botó i comença el viatge. Esteu preparats per reviure aquesta història gèlida, escalofriant i aterradora? Aquí ho tenim tot a punt. Només cal que us acomodeu als vostres sofàs. Apagueu els telèfons mòbils i deixeu-vos endur per la flaire d'allò desconegut. Aguantareu fins al final? Això ja ho veurem. Comencem.

0: Benvinguts al bosc de Valdòria. Tot va començar aquí, en aquesta plujosa nit de juliol. L'Ian i el Lucas, dos amics inseparables des de ben petits, van quedar per anar a veure la casa dels esperits sense cap. Les males llengües diuen que en aquella mansió es passeja un psicòpata amb una destral, que es dedica a tallar els caps de la gent i a menjar-se la seva sang. Xxxt! Sembla que algú s'acosta.
1: Mare meva, com plou! És aquí, no? Què hi diu el mapa digital?
2: Google Maps? Doncs no ho sé, perquè se m'acaba d'anar el wifi. Merda de cobertura.
1: T'he dit que això no serveix de res. Com sempre, hem de recórrer a la vieja usanza. Un mapa.
2: Un altre cop amb el mapa?
1: Home, clar. Sempre s'ha d'estar preparat pel que pugui venir. Ho diu el manual de l'explorador.
2: Ah, quina tonteria. No sé ni si per què encara es fan aquestes coses. En canvi, amb el Google Maps, fiques la direcció i et posa la ruta exacta que has de seguir. Ah, i una cosa, que no tenen els de paper. Et diu la ruta més ràpida per arribar al destí i no perdre't.
1: Així és com s'ha fet tota la vida, guapo. Amb mapes de veritat. No em toquis els i deixa'm que m'ubiqui.
2: Cony de mapa. Deixa'm que torni a provar amb el mòbil.
1: Què ha estat això?
2: El què?
1: Aquest soroll.
2: Quin?
1: Aquell. Et juro que he escoltat un brugit darrere d'aquells matolls.
2: No és res. Segur que deu ser algun gat que corre pel bosc.
0: Ja us puc assegurar que allò que hi havia entre els matolls era molt pitjor que un gat.
1: Lucas, et juro que he escoltat alguna cosa moure's.
2: Que no és res. Tu tranquil. No acabo d'aconseguir la cobertura. Ian, em pots deixar un router?
1: Què dius de routers? Jo no porto d'això.
2: És clar, tu no tens ni mòbil, que se m'havia oblidat. Ostres, i se suposa que jo t'haig de considerar un bon explorador?
1: És clar. Tu no tens mòbil, ni mòbil, se m'havia oblidat. Sí. Ah, no. És que a la natura no s'ha de portar mòbil. Aquí es ve a disfrutar de l'entorn privilegiat que tenim.
2: I si et passa alguna cosa, com te les arregles? Cridant a una tribu indígena?
1: No. Fent senyes amb la llanterna i esperant, com s'ha fet tota la vida. Ho has sentit?
2: El què?
1: El soroll. S'ha tornat a repetir. Marxem d'aquí, tio. M'estic emparanoiant.
2: I una merda. Hem trigat 2 hores per venir. Per què t'has ficat en fer cas al puto mapa dels pebrots, home? Si m'haguessis fet cas i haguéssim seguit la ruta del mapa, ens hauríem arribat més d'hora i no seria de nit. Ara aguanta't.
1: Lucas!
2: Que no et penso fer cas.
1: Lucas, no cridis.
2: Per què? Què passa si crido? Mira, estic cridant. Iuhu!
1: Lucas, para.
2: Però què et passa, tio? Si no hi ha ningú.
1: Gira't.
2: Està bé. Què? Ara em diràs que et fan por els matolls?
1: Ho veus. Veus aquella silueta?
2: Quina?
1: Davant d'aquells matolls.
2: No hi ha res.
1: Que sí. Hi ha una silueta. Algú ens està mirant fixament. On ha anat?
2: Ho veus. No hi ha res.
1: Et juro que he vist una persona darrere d'aquells matolls.
2: Sigui el que sigui, ja se n'ha anat. Va, entrem a la casa. Qui arribi l'últim li fa els deures a l'altre.
1: No, no, pare. Jo estic acollonit, jo me'n vaig.
2: Va. Aia, no siguis tan aixafa de guitarres. Que no hi ha res, cagat. Ho veus? Estic entrant a la casa. Ja sóc quasi a la porta. Ai, que m'hauràs de fer els deures.
1: Espera't, ara vinc.
0: Els dos amics van entrar a l'interior de la casa. Se sent obrir-se una porta. Aquell lloc per dins era monumental. Tenia unes parets que no s'acabaven mai de lo llargues que eren. A l'esquerra hi havia una escalinata que donava voltes i voltes fins perdre's a l'obscuritat. Només entrar a l'instal·lació Hi havia un moble gegant i a sobre d'aquest es reflexava amb la llum dels llampecs de la tempesta. Un quadre amb el retrat d'un home espantós, Rowan Said, amo de la mansió dels esperits sense cap.
2: Ai, Anne, va, que no vens.
3: Xxt, no cridis.
2: Però si no hi ha ningú. Hòstia, que ets gegant. Que és gegant, això. Quanta pasta, col·lega.
3: Lucas, no cridis, que ens poden sentir.
2: Qui?
3: Els esperits.
2: Quins esperits?
3: Ho estàs dient en sèrio? Que no vas llegir el llibre que et vaig passar?
2: Llibre? Ah, sí, aquell totxo de 400 pàgines. Tu estàs flipant. Jo passo de llegir, tinc coses millors a fer.
3: Puf, adolescents. Aquesta mansió se li diu la casa dels esperits sense cap, perquè es diu que aquí hi habita un psicòpata que talla els caps de la gent i després els menja. El seu nom és...
0: Rowan Shane. Permeteu-me que us expliqui una mica més d'ell. Rowan Shane va ser fa molt de temps un venedor de joguets molt peculiar aquí a Valdòria. Ell es dedicava a crear joguines que no tinguessin que anar forçades pel jugador, sinó que es poguessin moure per si soles. Això era una de les coses que el feia diferent de la resta de fabricants. Però especialment el que caracteritzava com a peculiar és que les seves nines no tenien cap. Totes eren decapitades. La gent de Valdòria va descobrir aquell nou art que creava Shay, i li van començar a comprar les seves produccions. Van ser uns anys molt feliços pel creador de joguines, ja que els seus invents funcionaven a la perfecció. Tot semblava anar rodant fins que el 15 de setembre del 1996, una tarda tràgica, pels que ho recorden, un dels seus ninots va matar una nena. La nina se li va creuar els cables i va tenir un brot psicòtic. Va anar a la cuina i amb un ganivet molt esmolat va matar a la pobra criatura clavant-li el ganivet al cap. A partir d'aquell dia, les vendes del senyor Shea van anar disminuint i disminuint fins a acabar a la ruïna. Ell els va tancar a la seva gran mansió perquè ningú el veiés. I es diu que la ruïna econòmica i de les crítiques de la gent es va tornar un psicòpata molt perillós. De fet, diuen que es va tornar com la nina de la nena que va morir, perquè cada cop que algú entrava a la mansió no tornava a sortir més.
2: Això que m'has explicat és de debò?
1: Del tot, del tot. Fot cague, oi?
2: No, mola. Sembla El Resplendor.
3: Lucas, no fas gens ni mica de gràcia. És seriós.
2: Ara bé, hi ha una cosa que no entenc. Per què se li diu la casa dels esperits sense cap?
1: Se li anomena així perquè es diu que el paio aquest decapita els visitants amb la seva destral i s'alimenta d'ells. Alguns diuen que els esperits dels decapitats es passegen per les parets d'aquesta casa desitjant sortir.
2: Au!
1: Què passa?
2: Algú m'ha tirat aquesta pedra.
1: Hosti, de veritat? Quan deixaràs d'enfotre tant de mi?
2: No és broma. T'ho dic en sèrio, algú me l'ha tirat.
1: Lucas, ja sé perfectament que estàs estudiant per ser mag. No cal que em facis el paper.
2: Que no és broma. Mira, algú m'ha tirat des d'aquella finestra. Ho veus? Està oberta i quan hem entrat no ho estava.
1: Saps qui deu haver sigut? Algun dels esperits de la casa.
2: Pare, no em fa gens ni mica de gràcia.
1: Oi que fot?
2: Au! Ho veus? Un altre cop.
1: Hosti, tio, tens l'esquena plena de sang?
2: Marxem d'aquí.
1: Espera, Lucas, gira't. Mira, algú ens està mirant.
2: Marxem, corre.
4: Que ningú es movi d'aquí.
0: Un silenci gelat es va fer amb tota la mansió. Qui era aquella silueta?
4: Hola, forasters. Què feu aquí?
1: Res. Només havien entrat per investigar la casa.
4: No!
1: Ja marxem!
4: No, no, si no són molèsties. M'alegro molt de tenir-vos aquí.
1: Tanmateix, nosaltres ja anàvem a marxar.
4: Segur? Jo puc deixar una habitació i demà al matí podeu marxar. Està plovent molt i us mullareu. És molt perillós córrer per aquests boscos en plena pluja. No saps mai què et pot passar.
1: Molt amable per part vostra, però preferim marxar.
4: No, no, no, insisteixo. Quedeu-vos de veritat. Us donaré alguna cosa per sopar. Tinc pizzas.
5: Hòstia, Ian, no podem dir que no.
3: No, marxem ara.
5: Que són pizzas.
3: Però tu estàs boig. Fa un moment que estava suplicant-me marxar i ara et vols quedar perquè un desconegut ens ofereix unes pizzas.
5: Sí, el passado es passado. Jo li dic que no a unes pizzas.
4: I bé, us quedeu?
5: Sí.
4: Ai, quina il·lusió. Deixeu que us saludi.
0: La silueta va baixar a poc les escales fins deixar veure's amb la llum dels llamps.
4: Rowan Shade, encantat.
0: Tot l'ambient va agafar un aire tens. Els dos protagonistes es van quedar paralitzats al sentir aquell nom. Però, per què era tan amable? Era un truc? O havia canviat amb el pas dels anys?
4: Si m'acompanyen, pujarem cap al menjador per sopar. Després us portaré cap a les habitacions. Veniu per aquí.
0: Rowan es va adreçar cap a les escales i es va perdre a l'obscuritat de la casa. Els nostres protagonistes es van quedar sols un altre cop.
3: Estàs boig si et penses que anirem amb ell.
5: Per què no?
3: Reformulo la meva frase. Estàs com una puta cabra. Tio, què és ell? Rowan Shade. El de la història que t'he explicat i el d'aquest quadre.
5: Això és de fa anys. La gent canvia.
3: La gent normal canvia. Aquest paio de normal no en té res. Però que no ho veus de tot, que és una enganyifa?
5: A mi no em sembla que sigui una enganyifa. És més, crec que és una falta de respecte dir que no a una persona que ens està oferint casa i menjar.
3: Un altre cop amb el menjar. A tu només t'importa menjar o què? Lucas, aquest tio és un caníbal. Es menja els caps de la gent. Tu vols menjar caps morosos de la gent, no, oi? Doncs marxem.
5: Però és que té pizzas.
3: Mira, vols una pizza? Aquí la tens. Desperta, collons.
5: I per què em pegues ara? Per què em fots una hòstia?
3: Te la mereixes. Marxem d'aquí.
5: Marxa tu. Jo em quedo. El senyor aquest té raó. Està plovent i no és bona idea caminar pel bosc amb aquest temporal. Ens pot caure una branca al cap.
3: Són quatre gotes, no és res. I, a més, veient el cel, et puc dir que això s'està passant.
5: Qui ets? Tomàs Molina?
3: No, però em conec molt bé la muntanya. I sé que això es passa en un tres i no res. És un núvol que tenim a sobre.
5: A mi no em sembla només un núvol. Ves-hi tu, si vols. Jo no vull morir atrotinat per una branca. Molta sort, company.
3: Perfecte. Doncs si et tallen el cap, que sàpigues que t'he avisat. Apa, a reveure.
0: Els dos amics es van separar per camins diferents. L'Astut va decidir reprendre el camí a casa i el Golós es va atrevir a quedar-se en aquella mansió caníbal. Al sortir del portal, l'Ian es va quedar 5 segons contemplant el plujós cel per intentar preveure quan pararia el ruixat. No va tenir èxit. Al baixar el rostre, es va fixar que entrelligat en uns matolls hi havia col·locat un cap de veritat en un dels matolls. El rostre era espantós, i això era nou. Algú havia col·locat expressament, perquè a l'entrar a la mansió, aquest cap decapitat no estava. Va tenir uns instants de xoc, però finalment va decidir continuar el seu camí cap a casa seva sense fer cas al rostre decapitat. A mig camí es va sentir un soroll alarmant.
3: Què ha estat això? Hola, hi ha algú? Hola, hi ha algú per aquí? Sisplau, si hi ha algú que em contesti.
0: Ningú va respondre. Què estava passant? El cel fosc de la pluja no li permetia veure què hi havia en aquell bosc. El seu esperit d'explorador rural s'havia perdut per complet el camí de tornada. Estava submergit en un mar d'angoixa que no el deixava parar de pensar amb tranquil·litat, cosa que, segons el manual de l'explorador, és la norma número 1 que no s'ha d'incomplir mai. Perdre la paciència. Sense saber ben bé on anava, Lian va decidir endinsar-se al bosc amb l'esperança de trobar algú que el pogués guiar cap a casa. Va córrer i córrer sense mirar mai enrere, fins que va arribar a una espècie de placeta envoltada de pins. El que hi havia allà el va deixar glaçat. Quatre policies en semicercle estaven tirats a terra, coberts de sang, morts. Però això no és el que més li va espantar a Lian. El més esgarrifós va ser que aquests quatre policies els hi faltava una part del cos. Els hi faltava... ai, el cap! De mentres, a la mansió caníbal, el Lucas estava esperant l'impotent menjador del Rowan. Una taula gegant arribava fins al final del menjador. A cada mig metre hi havia un canelobre gegant encès. Allà hi podien cabre tranquil·lament 20 persones. Per un moment, el Lucas s'imaginava aquell menjador ple de gent, cambrers repartint plats amunt i avall i un ambient màgic. Mentre es mirava la sala, el soroll espantós es va endur la llum i tot va quedar a les fosques.
6: Fer! Rowan! Rowan! Han saltat els ploms de la casa. S'ha anat el llum, no veig res!
0: Ningú va respondre. El jove es va aixecar de la cadira de la taula i va intentar localitzar un canelobre. Un cop el tenia en mà, se'n va anar a la recerca del mestre de la casa per comentar-li el que havia passat. No hi havia senyals de vida. On t'havia anat el masover de la mansió? Enmig del passadís, l'adolescent va veure un fil de llum que s'obria a poc a poc. Ell va anar fins a aquella llum, desesperat, amb la intenció de trobar el Rowan i comunicar-li el que havia passat. Quan va arribar, va trobar una porta entreoberta per on s'escapava el llum. La va obrir del tot i es va trobar amb unes escalinates en forma d'espiral que portaven a les golfes de la mansió. El Lucas va deixar el canelobre a terra i va agafar una de les antorxes enceses per una flama gegant, amb una llum més potent, per veure-s'hi millor entre la foscor. Un cop arribat al pis de dalt, va obrir la porta que comunicava amb l'habitació. Estava plena de capses, amb un munt de roba vella i estripada. Un soroll fort de l'interior d'aquella sala va fer tremolar la terra.
6: Rowan, ets tu?
0: El soroll es va repetir.
6: Rowan!
0: Amb la por al cos, el jovenet es va aproximar apuradament al lloc d'on s'originaven aquells sorolls tan forts. Va amagar-se darrere d'unes capses i, inclinar una mica la vista, va veure com de l'interior d'unes capses sortia un ninot espantós, de ser, amb un somriure diabòlic i esgarrifós. Aquest va sortir de la capsa d'un bot i es dirigia a un altre per agafar una peça de roba. El Lucas, espantat pel que estava veient, es va aferrar una columna de capses per alçar-se i fugir d'aquell quarto. Però al fer força amb les cames per pujar, la columna va perdre l'equilibri i va caure en diagonal, formant un terrabastrall gegant. La figura d'ulls de serp va girar el cap diabòlic i va veure el Lucas. Es va quedar uns instants mirant-lo, fixament, i quan el jove va perdre la decisió de fugir, el ninot va ser més ràpid i es va tirar a sobre el Lucas, injectant-li les seves dents al coll. El noi va quedar desmaiat a terra, i des de la seva perspectiva, tot es va tornar fosc. Lian es trobava encara al centre del cercle, envoltat pels quatre policies sense cap. No podia moure's. Aquella imatge era tan glaçant que no li permetia veure res. No podia pensar, no podia parlar. Només podia mirar aquell escenari tan dràstic. De sobte, un soroll entre els matolls va espantar un noi.
3: Què ha estat, això? Qui hi ha per aquí?
4: Ian, Ian.
3: Rowan.
4: Què fas aquí?
3: Me'n torno a casa.
4: No és segur, no pots voltar pel bosc d'aquestes hores. És molt perillós passejar-se per aquí sol.
3: Tu no em dius el que haig de fer. Deixa'm.
4: Ian, para.
3: Què vols ara?
4: El teu amic Lucas està en perill.
3: Què li ha passat?
4: Ha patit un atac.
3: Ui, un atac? Un atac de què?
4: L'ha atacat un ninot.
3: Un ninot? Un ninot dels teus, oi? Fill de...
4: Ian, calma't.
3: Ho sabia que no havies canviat. Segueixes sent el mateix psicòpata. Aquests morts d'aquí, els has fet tu? Fuig de mi.
4: Ian, vols parar d'una vegada? No són meus, aquests ninots.
3: Sí, ara intenta defensar-t'ho.
4: Jo no sóc cap psicòpata.
3: Això no és el que diuen els llibres. No m'intentis enganyar.
4: No t'enganyo, et dic la veritat.
3: Llavors, per què tothom diu el contrari?
4: Va ser el meu germà, Stuart Hudson. Ell va canviar tota la història i va fer creure a la gent que jo vaig a causar aquell accident.
3: Explica't.
4: Veuràs, el meu germà i jo mai hem tingut un bon tracte. Ell era molt mimat des de petit. Sempre volia captar l'atenció de tothom i que tots li fessin en cas. En canvi, jo era un nen callat, tímid i molt introvertit en mi mateix. Ningú m'ha prestat molta atenció a la vida. A mi m'encantava, des de petit, llegir i aprendre sobre la física del moviment. Tot el món de les joguines que es podien moure em vedava. Mai podia quedar hores... M'hi podia quedar hores llegint manuals de construcció. Quan jo tenia 8 anys, se'm va aparèixer del no-res el somni de crear la meva pròpia fàbrica de joguines. Volia fer alguna cosa innovadora que deixés el meu segell personal i que es distingís de les altres fàbriques. Vaig començar a pensar idees, fer planos, fins i tot vaig crear un cartell de la meva futura fàbrica. Quan tenia 20 anys, va arribar l'hora de fer realitat el meu somni i vaig encarregar a l'esposa del meu germà, amb la que tenia un tracte molt especial, que em construís una fàbrica enmig del bosc, lluny de la civilització. Ella, amb molt de gust, va començar amb la construcció de l'edifici. Al cap de 2 mesos d'iniciar aquesta arquitectura, la fàbrica estava completament operativa i vaig començar a crear el meu univers de joguets. El dia 15 de setembre del 1991 va sortir a la venda el meu primer producte, un avió que podia volar sense mando a distància, i la gent li va fer una rebuda excepcional. Tots em felicitaven pel meu gran èxit. Tots, menys el meu germà, que criticava totes les meves invencions. En un tancar i obrir d'ulls, la història havia capgirat. Tot per complet. Ara era jo qui tenia tot el protagonisme. I això a ell li enrabiava i li omplia de la gelosia. Una nit, quan la fàbrica dormia el meu germà, es va colar a les entranyes de la fàbrica i, per tal d'acabar amb la meva fama, va robar totes les rèpliques de la joguina per destruir-les. L'endemà, tothom estava escandalitzat, però jo, que sóc un intel·ligent de mena, vaig crear la meva segona intervenció. Una nina que parlava i es movia sola, i com que també sóc previsor, vaig reforçar la seguretat de la fàbrica perquè ningú més pogués entrar. Aquest segon invent del que t'he parlat va clamar l'atenció del públic molt més que el primer. L'èxit va ser tan gran que en 2 dies es van esgotar totes les rèpliques i van tenir que fer-ne de noves.
3: Un moment. I lo de l'accident?
4: Espera't, impacient, no m'interrompis. El meu germà, que estava contemplant tota la meva fama des de la llunyania, amb una gelosia indescriptible, va tramar un pla esgarrifós. De nit, quan tothom estava a la seva casa dormint, l'Stuart va agafar a la seva filla, atrapada pel son, i a la seva nina, i sense fer soroll, se les va endur al bosc. Un cop allà, va agafar un ganivet i li va clavar 4 gavinetades a la seva filla, fins a deixar-la morta. Un cop estava assegurat de que tota la culpa apuntaria cap a mi, va agafar el gabinet i el va col·locar sobre la mà de la nina. A l'acte, va córrer cap al poble per escampar la veu i capgirar la història. Un cop acabat el seu pla, va fugir com un covard. A l'endemà, a Valldòria, s'havia creat un aire tens i ple de suspens. L'Stuart ja s'havia assegurat de penjar els cartells informant de l'accident que suposadament havia fet jo. Les meves vendes van baixar, la meva fama va caure, de cop tothom en girava l'esquena. Ja ningú venia a veure'm, tot el meu paradís s'havia convertit en un infern. A poc a poc em vaig tancar la meva fàbrica i em vaig aïllar del món. Estava destrossat, vaig caure en una profunda depressió que no em deixava fer res.
3: Se sap alguna cosa de l'Stuart?
4: Després de l'assassinat, es va arrepentir del que havia fet i es va tornar molt malalt del cap, tant que es va canviar l'aspecte i de cos perquè ningú el reconegués. S'ho va canviar tot, el nom, la data de naixement, absolutament tot.
3: Com ho saps, tu, això?
4: El vaig veure l'altre dia rondant pel bosc.
3: Com el vas reconèixer?
4: Per una marca que era exactament idèntica a la que tenia l'Stuart quan va néixer. Estava al mateix lloc.
3: Et va dir alguna cosa?
4: No, no em va veure.
3: Què feia?
4: S'estava menjant el cap d'una persona.
3: El Lucas està per aquí? L'has de salvar.
4: Ian, espera't. No te'n pots anar sense mi.
3: No tenim ni una hora per perdre. El meu millor amic està en perill i jo l'he abandonat.
4: Ian, tranquil, el salvarem. Fes una cosa. Surt d'aquesta escena i espera'm els arbustos d'aquí al costat. I ara vinc.
3: Però per què? Hem de marxar ara.
4: Haig de fer una cosa primer. Ves on t'he dit i relaxa't.
3: Està bé, però no triguis.
4: Ja ho tinc tot a punt. El meu pla està sortint a la perfecció. Stuart, Hudson, torna a l'acció. És l'hora de llançar aquesta màscara prudent i fastigosa i tornar a engegar el meu engranatge de la fàbrica del meu estimat Rowan.
0: Poc a poc, la vista del Lucas va anar agafant pes i dimensió. Quan estava recuperat del tot, i la seva consciència va tornar. Es va posar a investigar al seu voltant. Tot havia canviat de perspectiva. Ja no estava a les golfes. Ara estava en un lloc fosc, pudent i esgarrifós. Va intentar moure's, però no ho va aconseguir. Estava lligat contra algun objecte, del qual no aconseguia averiguar qui era. Però l'alçar el cap ho va entendre tot. El Lucas estava lligat sota una guillotina superafilada. Va investigar l'habitació i a la seva dreta es trobaven 10 guillotines com la seva, col·locades en fila. Del pànic d'aquella monstruosa creació li va causar, va començar a cridar com un desesperat.
6: Ei, hi ha algú? Algú em sent? On sóc? Ajuda!
0: Com era normal en aquella mansió, ningú va respondre a la crida. Ho va tornar a provar.
6: Sisplau, que algú m'ajudi! Hi ha una guillotina sota el meu cap, a sobre el meu cap. Merda! L'Ian tenia raó. Aquesta deu ser la guillotina del Rowan. Això vol dir que ara em tallaran el cap. No! Ajuda! Que algú em tregui d'aquí!
0: I aquella segona crida va funcionar. Del crit tan fort que va fer, la porta d'aquella sala es va obrir poc a poc. El Lucas va poder observar com una sombra s'apropava a l'habitació.
6: Sí, per fi algun ser vivent. Hola, com et dius? Em pots treure d'aquí, sisplau? Estic a punt de ser assassinat i no em ve gaire de gust.
0: L'ombra s'anava apropant cada cop més i quan estava al límit de crear la porta va desaparèixer per complet.
6: Hola, on ets? Sisplau, t'agrairia que m'ajudessis. No em puc moure bé, em pica el cul i no m'arriben les mans.
0: La porta es va tancar d'un cop molt fort i de cop la sala va començar a desprendre un fum dels que provenia de dalt de l'habitació.
6: Què és aquest fum? No puc veure res.
0: La capa emboirada que estava envoltant l'habitació anava desmaiant la consciència del jove a mesura que el tacte del fum rossava amb la pell del Lucas. De sobte, la porta es torna a obrir. Una flaire estranya es va colar entremig del fum fins a colar-se al davant de la màquina on es trobava l'adolescent. Quan era allà, va accionar una palanca i la guillotina del costat va caure.
3: Rowan, estàs ja o què? No podem esperar més, hem de marxar ja. Rowan, dona't pressa. Rowan, Rowan, on ets? No facis bromes, hem de marxar. El Lucas està en perill. Surt, va, de veritat. Has de venir-te a buscar? Hosti, però què ha passat? No hi són. No estan els policies, on han anat? Rowan! Rowan! Si m'estàs fent una broma, no té gens ni mica de gràcia. Surt d'on estiguis.
0: En qüestió de segons, aquella plaça havia quedat deserta. Els cadàvers havien desaparegut, juntament amb el Rowan. Una melodia silenciosa i espantosa estava sonant pel bosc i l'única cosa que quedava en aquella plaça era una màscara. Lian es va apropar, va agafar el rostre i se la va quedar mirant una bona estona. Després d'uns minuts va reconèixer el retrat d'aquell antifaç, el de Rowan Hudson. Què feia aquella màscara allà? Es va preguntar Lian. Després li va venir una altra pregunta, encara més inquietant que l'anterior. Si aquella màscara era exactament idèntica a la del rostre del Rowan, qui era la persona que la duia? Llavors va recordar la història dels germans Hudson i com Stuart Hudson, el responsable de la mort de la seva filla, es va canviar el rostre perquè ningú el reconegués. Allà tot va encaixar.

0: havia pensat que era oportú venir en aquest bosc.
1: No pateixis, Ian. El Lucas està bé.
0: De tu no me'n refio.
1: Està bé. Si tan sols vols veure el Lucas, anirem a la mansió i podràs estar amb ell.
0: I després marxarem a casa.
1: Això ja ho veurem. Vosaltres us heu divertit venint a molestar-me. Ara em toca a mi divertir-me.
0: Ni parlar-ne. Amb nosaltres no jugaràs més.
1: Aquí, qui porta les regles del joc, sóc jo. Policies, agafeu aquest vailet i porteu-lo al subterrani.
0: Al subterrani no! Sisplau!
1: Tranquil, estaràs amb el teu amic Lucas. No és el que volies? Endueu-vos-el, de pressa.
2: Eren les 11 de la nit quan Lian es va despertar dins d'aquella cabina envoltada de guillotines mortals. Va intentar moure's per provar la talla de tallar la corda que el subjectava, però no van haver resultats positius. Al girar-se, va reconèixer el seu amic dormint encara sota els efectes del fum.
3: Lucas! Lucas! Desperta, tio!
4: Alto el fuego!
0: Alto el fuego? Què dius?
4: He tingut un mal son. Vols que t'expliqui?
0: No, m'agafen ganes de dormir cada vegada que m'expliques una. Escolta, hem de fugir d'aquí.
4: Que sí, que ja ho sé. El Rowan et fa por. Bla, bla, bla, bla, bla.
0: No ho entens. Aquest tio que hem vist no és el Rowan. És el seu germà, l'Stuart Hudson.
4: Què? Hauré de treure el Google Max perquè m'he perdut un bon tros de la història.
0: Stuart Hudson va ser qui va causar l'accident d'aquella nena perquè estava gelós del seu germà que tingués tan bona fama i protagonisme. Quan va matar la nena, va fugir lluny de Valdòria i es va canviar el rostre perquè ningú el reconegués.
4: Saps? Tens molta imaginació. Hauries d'anar a la Marvel. Segur que t'agafen per crear històries.
0: T'estic parlant molt en sèrio. Aquest senyor que ronda per aquí és un caníbal i un psicòpata. Hem de fugir d'aquí ara.
1: Fugir? D'aquí no fugirà ningú.
2: Stuart Hudson va entrar a la cambra amb un somriure malvat i amb els dos policies sense cap. La porta es va tancar de cop.
1: Us quedareu aquí amb mi. Si no, haver-ho pensat abans d'entrar a la mansió dels esperits sense cap.
0: Tu flipes. Nosaltres fotem el camp d'aquí. No volem estar amb un psicòpata.
1: Endavant. Atreveix-te a sortir de l'habitació. Tu fes-ho. I aquesta guillotina recentment afilada caurà sobre teu.
4: Escolta, no podríem fer un tracte?
0: Lucas, què estàs dient?
4: Deixa'm a mi. Sé el que em faig. A veure, què vols que et donem a canvi de que puguem sortir d'aquí?
1: Sí, els vostres caps. Em sembla que Ian ja t'ha explicat que m'agrada col·leccionar caps decapitats.
4: Bueno, a veure, els nostres caps és una mica... No sé...
1: No vull sentir a ningú. Ara us arrepentireu d'haver vingut aquí. Com ja deveu saber, aquesta casa té una peculiaritat que no trobareu enlloc. Tot aquell que penetra dins no sortirà mai més. Ha arribat la vostra hora. Digueu adéu al vostre voltant. Fins mai més, petits intrusos!
4: No! Ian! Desperta!
0: Què passa ara? Hosti, són les 9 del matí!
4: Tio, acabo de tenir un dels pitjors malsons de la meva vida.
0: Per això m'has despertes?
4: Tinc tot el cos suat. Semblava tot tan real. Sorties tu i un tio que era un psicòpata molt raro que es menjava els caps de la gent. Era esgarrifós. I també sortia una veu en off que fotia un cague...
0: Lucas, tu ho has dit, és un malson. I ara, per culpa del teu malson, m'has despertat i ja no em puc dormir.
4: I crec que no podrem dormir durant un mes sencer. Mira això.
0: Què és?
4: Una nota.
0: Ja ho sé, que és una nota. Què hi posa? Deixa'm que ho llegeixi. Porta això.
1: Ian, Lucas, ens tornarem a veure aviat a la casa.

0: casa dels esperits sense cap.
1: I així acaba aquest malson del diable que van patir a Lucas i a Lian, a la casa dels esperits sense cap. Nosaltres pleguem aquí. La propera sessió del dilluns us oferirem una altra història. Esperem que us hagi agradat. Ah, i recordeu, sempre que veieu una casa abandonada enmig del bosc, no hi entreu. Mai se sap què i qui pot haver-hi estar esperant-te. Pues molt bé, amics, esperem que aquesta història així una mica esgarrifosa us hagi agradat. Josep, la idea d'aquesta història va ser teva, no?
0: Bueno, no, perquè tinc un amic que es diu Adrià Sanz Rovira, que és el que l'ha escrit, i és un xicot, bueno, és molt jove, em sembla que, bueno, té 17 anys, sí. Però, bueno, sí, en farà ara 17, sí. És molt prolífic, li agrada molt el teatre, estudia el batxillerat
2: artístic,
0: eh? Sí. Vull dir, és un tio que, bueno, també està amb un grup de teatre que també estem,
2: bueno,
0: amb ell,
2: no? Hem fet teatre amb ell.
0: Sí, exacte.
2: Vam
0: fer-ho del... Sí, lo de la cirera, lo de la festa de la cirera, era el... Com es diu?
2: El paleta.
0: Sí, bueno, el paleta que es deia el Xusma. Sí, el Xusma. Era el Xusma, sí. Sí.
2: Ho feia molt bé, molt
0: és un nato, bueno, és un alumne aquí, amb la ràdio potser coneixen molt el nano, no? Doncs li està donant classes de teatre i, bueno, és un tio que va molt, vull dir,
2: sí.
0: Un dia jo li vaig comentar, bueno, també ens agradaria fer un dia, algun dia, i es va brindar de seguida a voler escriure, i ens ho ha escrit, mira.
1: Fins ara, sí. Josep, i el Josep Puller i l'Albert comentàveu sobre temes de pel·lícules. Què teniu previst per la propera,
0: bueno,
1: edició?
0: Encara hem de
1: fer una altra obra?
0: Hem de tindre una reunió. Hem de tindre una reunió encara.
2: Podem, sí, tenir una mini reunió aquí.
0: Val. Ah, val.
2: Com es va morir fa unes setmanes o un temps, la, com es diu, la cantant de country.
0: Ah, sí, sí. Espera't, sí.
3: No sé com es diu.
0: Sí, ja sé qui és, espera't.
2: Hosti, mira que no es recorda.
0: Ara jo tampoc,
1: bueno, espera't. Bueno, ja la recordareu.
2: No pot ser.
0: Espera't, sí, home.
1: Sí, bueno.
2: Bueno, i ha sortit amb quatre pel·lícules, i una d'elles és Magnolia, per exemple.
0: Sí, bueno, aquesta és complicada, aquesta pel·lícula, la Magnolia.
2: I què?
0: Tu dius Magnòlies de Cero o Magnòlia? Deu ser Magnòlies de Cero, sí. Sí, bueno.
2: És una pel·lícula que són quatre noies.
0: Sí.
1: Però això a què ve, a la pregunta que jo t'hi fes?
2: Vale, aprofitant que s'ha mort la Dolly Parton...
0: Ara, sí, la Dolly Parton.
2: Que és un personatge molt, molt important, per molts motius. És una senyora que, a més, tot el que feia, ho feia bé i no s'equivocava, ho tenia tot claríssim. Tu, quina enveja.
3: No com nosaltres, no?
2: No com nosaltres. Sí. I com ha fet diverses pel·lícules,
1: sí,
2: podem posar la seva música. Bueno, per cert, el tema aquell tan bo del guardaespaldes,
1: sí,
2: que canta
3: la Whitney Houston,
2: Houston,
0: sí.
2: En realitat és d'ella, de la Dolly Parton.
0: Espera, qual... perdona, jo faria un incís, perquè és que hem de dir que aquesta novel·la, bueno, aquesta, sí, radionovel·la que hem fet, també li hem de donar les gràcies al Daniel, que el Daniel, bueno, sí, ha fet els efectes, home, especials, i tot això un dia per un altre, perquè vull dir, tot això ha sigut...
1: Pensat i fet,
0: sí. És que ell no ha tingut, parat, pràcticament no ha tingut ni temps de preparar les coses, perquè li han posat una pistola al pit, que ho tenia de fer-ho.
1: Home, escolta, és un gran professional, sí, i on està la professionalitat,
0: sí,
1: es nota.
0: Sí.
3: S'ha demostrat.
1: Sí. Bueno, doncs, cara... Una cosa sí que us demanaré, si en torneu a fer una altra, que no sigui tan tètica.
0: No,
1: perquè, escolta, no, jo només de llegir-la se'm posaven els pèls de punta. Sí, és que sí. Això de tallar caps és que... Què
3: no,
1: vols
3: és que aquell
1: que
3: noi li va, tot això. Sí.
0: Ja es nota que li va molt, i que li agraden molt les pizzas,
3: sí,
0: també.
3: Sí, també les pizzas, sí, li agraden.
2: Amb la por que fa, a mi se'm trauria la gana.
3: Sí.
2: No,
1: no, és que jo crec que de pizzas ja no n'heu menjat, oi?
0: No.
3: Jo em sembla que ara trigaré a menjar una pizza.
2: A mi m'estan entrant ganes de menjar una pizza.
3: Ah, tu et venen ganes?
2: Sí.
3: Amb algun tros de cervell d'aquests dels caps tallats.
2: Sí, sí, amb sessos.
1: Bueno.
2: Sessos arrebossats.
1: Va, que si no, no soparem. Ara falta que els nostres oients, que tal com l'han anat escoltant, si ens poden arribar els seus comentaris per veure si realment els hi agrada. Bueno, pues,
0: es nota que és el primer dia, hem tingut fallos. Home, jo particularment.
1: No soc professional. Sí,
2: però ja tinc fallos.
0: Bueno, petites, no he vist cap fallo. Petites cosetes, sí. Que és que haguéssim tingut de trobar-nos un parell de vegades.
1: Lo important és que els nostres oients l'hagin entès, encara que sigui una mica tècnica,
2: però
1: que l'hagin entès i que els hi hagi agradat, que és el més important, que nosaltres estem aquí per fer-los passar una estona agradable.
0: No, el que passa que si alguna vegada volem canviar, també podríem fer alguns petits, com em van insinuar també el Dani mateix, podríem fer alguns esquetxos, alguns petits trossos d'alguna pel·lícula, dir, mira, l'escena de tal, i fer-la una cosa que durés mitja hora, un quart d'hora,
2: fer alguna cosa.
1: N'anirem parlant, que ens queden molts mesos per endavant.
0: Sí.
1: Doncs bé, ara, moltíssimes gràcies, companys, per la vostra interpretació i pels vostres esforços, i ara fem una petita pausa i tornem de seguida.
0: I la teva, eh? La teva.

0: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora, com sempre, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Bona tarda. Complicacions per diversos accidents. A la P7, 4 quilòmetres de cua, a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona. Hi ha un carril tallat a l'autovia A2, un sol carril obert a Castellolí, també direcció Barcelona, per un turisme volcat. Hi ha uns 3 quilòmetres i mig de cua en tots dos sentits. I a la C-17, aturats entre Parets i Lliçà d'Amunt en direcció Vic per l'incendi d'un camió.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El sindicat de llogateres crida la ciutadania a participar aquesta tarda, a partir de les 7, davant el Palau de Congressos en una mobilització pel dret a l'habitatge. Pedro Sánchez hi té un acte oficial i el sindicat vol pressionar perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb mesures contundents. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i també la resta dels consellers de govern de l'1 d'octubre. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap si la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses, també d'inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un alert o restringir la mobilitat en alguna zona. I la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, en una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
2: Esports. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Georgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I ens falta repassar el temps. A poc a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats dispersos, també localment intensos, com dèiem, al litoral i al prelitoral, una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i també la matinada. L'ambient és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus.
3: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
10: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
11: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: La veu de la gent gran.
1: Després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa d'avui, recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també el podeu escoltar les vegades que vulgueu i a l'hora que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, amb aquesta segona part, que crec que serà més suau que la primera, donem la benvinguda al Miquel... No, el Miquel, perquè tinc les receptes del Miquel, eh? Per això és que la diré jo. El Martí, bona tarda, Martí.
2: Hola, bona tarda.
1: I a l'Esteve, bona tarda, Esteve.
3: Bona tarda, Carme.
1: Val. Primer de tot, com el Miquel li és impossible venir, ens envia la recepta i la llegiré perquè prengueu bona nota. Avui ens ha portat rostit de vedella amb pomes farcides. Mira, no fa gaire que dinar, però ja em fa venir gana altra vegada. Ingredients per 6 persones. 1 quilo de vedella. Pot ser peixet, llata, garret, tall rodó, el que vulgueu. 100 grams de cansalada grassa. 6 pomes petites. 4 salsitxes. 200 grams de vi. Una llesca de pa eixut. Un brot d'api. Ceba, tomàquet, pastanaga, alls. Una fulla de llorer. Una culleradeta de llard. Oli, sal i pebre. Entatxoneu el tall de la vedella amb cansalada, salpebreu-lo i lligueu-lo. Deixeu-lo reposar durant una hora. Fregiu la llesca de pa amb una mica d'oli i reserveu-la. A la mateixa cassola poseu-hi enrostir la carn a foc viu. Quan s'hagi enrostit, afegiu-hi el rot d'àpid, la ceba, el tomàquet i la pastanaga tallats. Els alls pelats, una fulla de llorer, una cullerada de llard, una culleradeta de llard, si és que... La llesca de pa que servirà per lligar la salsa. Saleu tot. Tot seguit, abaixeu el foc al mínim i deixeu-ho coure davant més o menys durant 3/4 d'hora, a mitja cocció. I tapat, sobretot. Afegiu el vi ranci. Mentrestant, prepareu les pomes fent un lleuger tall a tot el voltant. D'aquesta manera, en coure's no s'obriran. Obriu-les fent una petita circumferència per dalt i traient-ne el cor. Farciu-les amb la carn de les salsitxes i torneu-les a tapar. Afegiu les pomes a la cassola, deixeu-ho coure a foc suau durant mitja hora més i tireu-hi una mica d'aigua si convé. Comproveu si les pomes són cuites amb una agulla. Per acabar, deslligueu la carn i talleu-la en rodanxes. Millor que espereu una mica que la carn es refredi, perquè amb calent costa molt de tallar. Es desfà. Passeu la salsa pel passapuré i, si cal, espessiu-la amb una mica de farina desfeta amb la llet. Tasteu. Serviu la carn coberta de salsa i acompanyada amb les pomes. Fantàstic, Miquel. Cada vegada et superes més amb els menús que ens prepares. Martí, avui crec que la notícia que ens portes al context d'aquesta tarda crec que és molt interessant, oi?
2: Perquè, bueno, espero...
1: Bueno, no adelanto res, deixo que...
2: De moment sona una sardana. I si escolteu, és el cant dels ocells.
1: Que maco.
2: I això està tot relacionat, perquè el cant dels ocells està relacionat normalment amb enterraments, en cementiris, però... bueno, la sardana li dona una d'allò més joiosa, no?
4: Un aire
2: més joiós. Aleshores, bueno, la va fer Pau Casals, coetani d'en Gaudí, i aquesta sardana fou interpretada en un dels homenatges a Gaudí. I de què surt Gaudí? Perquè avui passarem per un lloc modernisme.
1: Ah, perfecte.
2: Però ja que parlem de modernisme, i estem a la setmana del modernisme a la Colònia Güell, val la pena, després en parlarem, val la pena ja fer la introducció de que aquesta setmana, aquest cap de setmana que ve, el 2, 3 i 4, a la Colònia Güell hi ha la festa modernista en la qual s'espera tothom.
3: Molt bé, molt
2: bé. I ara, ja posats a fer, anem en el tema de l'excursió d'avui.
1: Vinga,
2: anem d'excursió. L'excursió d'avui ens porta al poble d'Olius. Anem a la comarca del Solsonès. Aquest és un municipi que té 4 nuclis de població. El més nou i el més que, si ens envia el GPS, ens enviarà cap allà, però nosaltres no en fem cas, i ens centrem en el nucli d'Olius, un poble que ja apareix a les primeres notícies de l'anomenada Reconquesta. En aquest indret encara respira una essència de l'edat mitjana, període que va veure prosperar el lloc com establiment del, amb l'establiment d'un castell, de l'església, dels masos i els molins fariners. I també hi ha hagut unes excavacions arqueològiques que en revelen l'existència d'un poblat ibèric. I el tema modernista. Hi trobem també un cementiri modernista molt interessant.
0: Carai.
2: Per tant, comencem i anem-hi. I començarem l'excursió a Solsona i ens dirigirem a Sant Esteve d'Olius, que és el nom de l'església aquesta romànica. Ara en parlarem. Cada vegada més demanen de que fem itineraris oficials. Però, bueno, l'itinerari oficial que ens plantegen, en aquest cas, comença a Solsona, a l'avinguda del Pont, i seguint el GR7.5 ens porta fins a Sant Esteve d'Olius. És un recorregut de poc més de 5 quilòmetres, només d'anada, després hauríem de fer la tornada. Té una ascensió de 45 metres, però té un descens de 148, que després els haurem de fer la tornada. És fàcil, però té un inconvenient. Té una sèrie de punts perillosos. Entre d'altres, hi ha tres vegades que s'ha de creuar la carretera i, sobretot, el més perillós és que s'ha d'anar un quilòmetre i mig pel voral de la carretera, que no és un voral com a tal, sinó que és una rasa que vas enfonsat per allà sota. Aleshores, no m'agrada, i com que no m'agrada, hi ha una altra alternativa. L'altra alternativa és també de Solsona, anar a Sant Esteve d'Olius i tornar a Solsona, i evitarem caminar per la carretera. Aquesta serà una ruta circular i la distància és de 12,8 quilòmetres amb 6,5 d'anada i 6,3 de tornada. El desnivell són el mateix, 226 metres. És fàcil, tot i que no està senyalitzada. I ho podem fer entre dues, entre 3 i 3 hores i mitja, tot plegat. A l'època de l'any, jo diria que d'octubre a juny, per evitar la calorada de l'estiu. I a diferència de l'altra ruta, en lloc de començar a Solsona mateix, la retallarem una miqueta, gairebé un quilòmetre i mig, i començarem al cementiri de Solsona, que també hi ha lloc per deixar el cotxe, i començar a caminar. Així que ens posem a caminar i sense travessar la carretera anem seguint el GR direcció llevant. Senyals, el GR són els senyals blancs i vermells. Al cap de 400 metres ja trobem la primera ermita, l'ermita de Sant Honorat, una de les quatre capelles que envolten el terme municipal de Solsona. Aquesta església fou construïda al segle XI i consta d'una sola nau i un absis rodó. Al llarg del temps està modificada i al costat de Ponent ara hi veiem un campanar d'espadanya. Però bé, no ens hi entretenim, continuem la ruta per l'anomenat Vinyet, nom que rep l'entorn rural de Solsona a causa de les extensions de vinya que circundaven la ciutat abans de la filoxera, que la filoxera acabés amb aquest conreu a la dècada de 1880. Pocs metres més enllà de l'ermita i sense entrar a la carretera deixem el GR i entrem en un camí rural que, passant per diferents masos com la Cabana d'en Vilàs, Can Trilla, Cal Pampa, fins a arribar a Cal Carboner. En aquest tram estem envoltats de camps de cereals i si mirem al nord gaudim de magnífiques vistes prepirinenques com són la Serra de Querol, la Serra d'Albert i la Serra d'en Sija. I si afinem la vista veurem el Pedraforca, no amb la seva forma tradicional sinó pel vessant sud, però és clarament reconeixible. I al darrere del Pedraforca veurem la Serra del Cadí, que ens l'estan tapant una miqueta aquestes primeres muntanyes. Bé, però ja érem a Cal Carboner, aquest és el moment que deixem Solsona i entrem a Olius, i ja estem veient una miqueta què eren aquestes masies, no? Aquesta masia, en l'àmbit d'una finestra, hi veiem la data de 1804. O sigui, ja ens està situant una miqueta en el temps el que parlàvem abans de l'època de la filoxera i tot plegat. Bé, la pista, llavors, hi ha trams que és asfaltada, hi ha trams que sense asfaltar, ja deixa els camps i entra en unes boscúries i baixa fins a anar paral·lel a la carretera, però sempre separat de la carretera fins a arribar a la creïlla dels Moriscots. En aquest punt tenim l'opció d'anar per dins el bosc o hem de seguir uns 100 metres pel voral de la carretera, no tan perillosos com els altres 2,5 quilòmetres. Tot seguit, entrem en una antiga, travessem la carretera i trobem una pista ampla que va també, nosaltres anem continuant direcció llevant i pas, per on passa la nostra ruta. I tot seguit gira cap al nord i passa pel Pla d'Olius. I aquí sí que ja enllacem amb el GR i enllacem amb la pista, amb la ruta oficial. Aquesta part de la ruta transcorre totalment en el més pur paisatge agrícola. Es passa per un marge de camps immensos, on la sensació d'amplitud i d'espai només és estroncada per les panoràmiques del Prepirineu que hem parlat abans. Trobem una pista i girem a la dreta seguint paral·lels a una petita pista d'aeromodelisme que hi ha allà al costat. Sempre s'hi ha seguint les indicacions del GR75. Passem per la dreta de Marcús, una casa rural on també s'hi troba un museu rural amb eines, carros i altres elements de transport relacionats amb el treball del camp de finals del segle XIX i fins al segle XX.
0: Què ho porta això, Martí? Què ho porta això?
2: El museu el vols de la casa rural Marcus. Ja s'ha de trucar amb aquella gent i poder-lo anar a veure. S'ha de trucar amb antelació. Bé, llavors... ja sortim del caràcter, un cop passant Marcús, deixem el caràcter agrari i ens endinsem amb un corriol buscar. D'aquesta manera s'acaba accedint a un tram de camí que du al nucli d'Olius. Sortim una carretera asfaltada i girem a la dreta. I dius, sorprenent, sí, perquè Olius, Sant Esteve d'Olius, que és on anem, es troba a l'esquerra. Però nosaltres abans volem anar a fer una miqueta més d'història i anant a la dreta trobarem una pista que baixa fins al Molí de Cups. I aquí ja és el primer lloc interessant. El Molí de Cups era un molí de farina que se'n parla ja en documents de l'any 1080. Vers el 1224 s'hi feren reformes i aleshores els molins es van reconstruir amb una tecnologia molt avançada. Bona part de la construcció actual, on estaven les moles i el desguàs d'aigua, ens palesa l'estil arquitectònic del segle XIII. Actualment ja no hi ha maquinària antiga. Els cups i els docs de les moles han sigut coberts i replanats. A l'any 1899 es readaptà la funció del molí de l'aigua, i l'aigua va fer funcionar un alternador de llum elèctrica. En el seu temps, n'hi havia prou per subministrar energia elèctrica a tot Solsona. Avui encara es produeix energia elèctrica.
1: Amb aquest mateix molí?
2: Amb aquest mateix molí.
1: Veus, interessant.
2: Sí, és força interessant.
0: És històric.
2: Per damunt del molí hi trobem la torreta. L'any 1000 apareix esmentat el castell d'Olius com a palau del comte d'Urgell. El castell devia ser una torre o un edifici rectangular que no n'han quedat restes. L'actual mas de la torreta es creu que va alçar-se sobre l'emplaçament del castell. Té elements que recorden l'antic castell d'Olius. No sabem si va ser part del castell o una torre de guarda del molí i del riu Cardener que tenim just al costat. Actualment és una casa rural. I bé, seguim la ruta i ja estem a l'església de Sant Esteve d'Olius. Aquest era un dels punts importants de l'excursió. L'església és un exemplar del romànic llombard consagrat al 1079 a petició del comte d'Urgell i dels habitants del lloc. Consta d'una sola nau, coberta, amb volta de canó. El campanar, de planta quadrada, té quatre finestres amb arc de mig punt. Sota seu s'obre una motllura amb espitlleres.
0: Quin estil parlem?
2: Romànic llombard.
0: Romànic llombard.
2: Sí. Sota l'altar cal destacar una cripta que forma un espai rectangular de 6 columnes totes diferents.
1: A sota.
2: I parlant del modernisme, un cop la visites, realment estàs veient aquella cripta i et situa la cripta de la colònia Güell.
1: Sí.
2: Yeah. Els que coneixem la colònia Güell,
1: sí,
2: et situa amb aquelles columnes. Algunes també són de pedra, com les de la colònia Güell. I la forma que està...
1: Les arcades
2: i tot, et situa a la colònia. Realment...
1: Però no és feta pel mateix...
2: No.
1: No és dissenyada per en Gaudí.
2: No té res a veure amb Gaudí.
1: Però vull dir que devia ser algun deixeble, perquè era molt abans.
2: Estem parlant del segle XI.
1: Clar, era molt abans.
2: I no es coneix que en Gaudí visités allò, però, bueno, realment... És impressionant, eh? Molt impressionant. I bueno, totes aquestes columnes li donen realment una, a l'estança, una bellesa realment extraordinària, eh? I és la, aquesta cripta ha donat fama a Olius i va ser molt valorada dins del el romànic mundial.
0: Esta és es la de Sant Esteve, dius?
2: Sí, Sant Esteve d'Olius. Sí, sí. L'accés a la cripta es fa per una escala central, tot i que a banda i banda d'aquesta escala es conserven els accessos primitius on hi havia 5 graons, o sigui, no s'accedia per aquí. Es poden fer visites guiades de l'església i del seu entorn. Els dies i hores de visita van en funció de l'estació i es pot trobar el calendari de visites a una web de esentradasolsonès.com. A la primavera, la tardor i a l'hivern acostumen a fer-se els dissabtes a 4:45 de la tarda i els diumenges a 11:00 del matí.
1: Bon horari.
2: Sí, sí, i tenen una durada més o menys d'una hora i quart, una hora i mitja. També hi ha possibilitats, com que l'església està tancada, hi ha possibilitats de fer visites concertades en grups. En aquest cas cal contactar amb Solsona Experience i allà ens podem posar d'acord per anar-hi. Té un cost, el cost és de 75 euros per grup.
1: Home, no és gaire.
2: Bueno, per això, si ja tens 10 persones, doncs són 7 euros, són 7 euros i mig per persona. Home.
1: D'algun lloc té de sortir el finançament per mantindre-la.
2: No, no,
1: que això és comprensible.
2: No, no, i és que a més aquest de Solsona Experience és una entitat de gent jove de Solsona, que sense ànim de lucre estan fent les visites. O sigui que realment són molt interessants. Jo vaig tenir el goig de poder-ne fer una i vaig gaudir molt. Una altra opció, també aquestes més econòmiques, aprofitar els dies que hi ha missa, que actualment es fa el primer i tercer diumenge de mes a 1:45. O sigui que...
1: Perquè llavors no et portes guia perquè no t'expliqui una mica la història.
2: No, i, no
0: i la fora de quan és? I la fora de quan poden ser de persones?
2: La fora de les visites?
0: No, de la iglesia.
2: De la iglesia, no ho sé, però és gran,
0: sí?
2: Sí, sí. Mira, segur que tota la població d'Olius hi cabia i podíem convidar gent al casament. Vull dir que segur...
0: Ui, això tenim nosaltres tenim experiència en casaments.
2: I tant. Bé, i ja hem visitat l'església i podem continuar el viatge en el temps i ara ens traslladem fins al segle III abans de Crist. Hòstia. Ja que al voltant de l'església, just a tocar, hi ha unes excavacions arqueològiques dutes a terme el 1998 que revelen l'existència d'un assentament ibèric. I podem Hostes. Veure un petit nucli d'habitatges i una extensa àrea de sitges excavades al sol i destinades a l'emmagatzematge dels cereals. Sí, sí, dels cereals, sí, sí. I és un tipus d'assentament realment freqüent a la costa, però molt estrany a dins. I a més, el tema del conserva del gra es feia d'una manera molt curiosa. O sigui, es posava una capa de gra a sota i aquesta sota fermentava i a sobre hi havia l'altra resta del gra. Com que estava tot tapat, es traia tot l'oxigen i aquell blat es conservava. Només es feia malbé la primera part que ens traia tot l'oxigen. És molt curiós.
1: I tant.
2: Molt curiós.
1: Hem de dir que ha avançat tot molt, el modernisme i tot, però abans la gent era superintel·ligent, es guanyava la vida i tenia unes idees fantàstiques, que tant de bo que ara es continuessin.
2: Sí, sí, realment és d'allò. De tots els que hi ha, de pous d'aquests, de sitges d'aquestes, n'hi ha dues que les tenen obertes, una miqueta protegides, amb ciment, però bueno, fa l'efecte de lo que eren aquestes sitges. És una part també...
0: Són reproduccions.
2: No, reproducció, no. No, són les sitges autèntiques.
0: Restaurades.
2: Restaurades. I la part externa, en lloc d'haver-hi la pedra, perquè no hi caigui la gent...
1: Sí. Protegit.
2: Està protegit. Però, realment, i les altres es veuen, allà els forats on estaven i tot plegat. Està molt bé. Bé, i finalment...
0: Però estem esperant el cementiri.
2: Sí, sí, no, és que finalment...
1: No siguis impacient.
2: Finalment fem una altra sala en el temps i anem a finals del segle XIX i a principis del segle XX. I és que les acaballes del XIX, el vell cementiri de Sant Esteve d'Olius estava molt malmès i els feligresos en volien fer un de nou. No va ser fins al 1915 quan el bisbe de Solsona, Vidal i Barraquer, va encarregar el projecte el llavors arquitecte diocesà Bernadí Martorell i Rius, deixeble d'en Gaudí. El cementiri no té res de convencional, és molt petitó, no té res de convencional. Tot el contrari, és un espai singular, com correspon a l'arquitectura modernista. El cementiri s'inscriu en el seu entorn amb una planta irregular adaptada al terreny i aprofita els recursos naturals, com ara les pedres, per fer-ne espais sepulcrals. Les tombes i els panteons estan excavats a les roques i entre elles. És realment molt espectacular.
0: La impressió que et dona quan entres és bestial, no?
2: És... Sí, sí, sí, és però molt impactant. El recinte, a més, mostra una dicotomia simbòlica entre les roques caigudes, símbol de la mort, i les alzines, símbol de la vida. L'entrada al cementiri és un arc parabòlic. La porta de ferro juga unes formes còncaves i convexes, yes. I és rematada per un crismó i tancada per un forrellat amb pany de doble nus. És molt gaudinià, molt. Per sobre del conjunt hi destaca una agulla cònica formada per pedres sobreposades i coronada per una doble creu de pedra, que els que ara heu vist la que acaba de coronar la Sagrada Família és exactament igual, però en petit. La seva originalitat i la seva conservació fan d'aquest cementiri un exemple únic a Catalunya. I s'ha de dir que el cementiri resta obert i, amb respecte, es pot visitar perquè l'entrada és lliure. I pots estar-hi l'estona que vulguis. I és realment impactant.
0: Però és a terra tot? Tot és terra? És a terra?
2: No,
0: lápides, com està?
2: No, a terra pràcticament no hi ha res. Vull dir, està excavat a la roca...
0: Ah.
2: Excavat a la roca, vull dir, sí, vull dir, excavat i posats a dins de la roca. Vull dir que hi ha alguna petita capella, hi ha alguns detalls, sí que hi ha alguna que han aixecat allà un edifici que canta una miqueta, que quan te l'expliquen veus que allò no acaba de lligar, però ja no d'allò. I com que ja pràcticament no hi enterren ningú, és un lloc realment bonic i amb respecte impacta, impacta moltíssim. I bé, ja hem fet tot el que volíem fer. Ara ens quedaria la tornada, després d'aquest viatge en el temps, i podríem fer-ho de moltes maneres. Podríem desfer el camí, podríem anar pel camí oficial, o podem fer-ho com hem fet nosaltres, anar pel nord a la carretera de sud de Sant Llorenç, i és que ja comencem a caminar just al peu del cementiri. Hi ha un camí, un corriol, que va paral·lel a la rasa de Sant Joan, aviat la travessa per un pont, s'enfila i segueixes pujant per la rasa de Sant Joan fins a trobar un toll on a sota hi ha un gorg i una bassa molt gran. I hi ha una balma. Aquesta balma diuen que fou un amagatall durant el temps de la Guerra Civil. Continuem caminant, passem pel Serrat de la Torreta, travessem la carretera, en fi, entrem en alguna finca particular on se'ns avisa perill de bestiar lliure. Sí que hi ha molts llocs on no deixen passar, ja posa propietat privada, prohibit el pas. En aquests casos hem respectat sempre de no entrar mai en cap lloc que digués prohibit passar.
0: Però estan hi ha tancats,
2: no estan
0: tancades.
2: No.
0: Així no els animals...
2: Hi ha algun filat elèctric, algun bailet d'aquests elèctrics que hi ha, que veus els bestiar allà. En el cas aquest hi havia un brau immens.
0: Que dius ara?
2: Sí. Però immens, d'un grapat de quilos,
0: sí,
2: un grapat. I estava allà, el tenies a 3 metres, però com que hi havia la protecció elèctrica, doncs no hi havia cap mena de problema. I el tio anava mirant i ja està. Vull dir que molt, molt tranquil i molt suau, tot plegat. I bé, doncs ja està. Vull dir, ja... Anem seguint per aquí, per camins i pistes, anem passant per alguna casa de pagès més, en veiem d'altres que s'han convertit en cases rurals, i al final arribem amb una que està tancada, que es diu Cal Francisquet, i a partir d'allà ja baixem a la carretera, la travessem, arribem a l'ermita de Sant Honorat i tornem a lloc. I bé, aquí seria l'excursió principal. Si algú li ha semblat que l'excursió és molt llarga, 12 quilòmetres, doncs hi ha una opció de 3,3 de 35 quilòmetres, amb un petit desnivell de 77 metres, amb una hora de durada...
0: Però també... has dit 35, no?
2: No, 3,35.
0: M'has assustat,
2: 35. No, 3 quilòmetres, 350 metres. I en aquest cas surt de la cua del Pantà de Sant Ponç, en un lloc on es travessa el riu Cardener, hi ha un restaurant que es diu el Molí del Pont, però sense entrar al terreny del restaurant hi ha un aparcament, això és la carretera C36, entre el quilòmetre 110 i 111. Es pot deixar el cotxe allà i senzillament es travessa el pont, s'agafa un petit corriol que comença a pujar i vas a parar a la pista que anava allà al Molí de Cups. Nosaltres podem veure el Molí de Cups, podem veure la Torreta, podem veure Sant Esteve i podem veure el cementiri. I el retorn es fan anar a buscar altra vegada el mateix camí per retornar. Sí, és un passeig.
1: Martí, has comentat que hi ha uns 12 quilòmetres, has dit, no? Anar i tornar. Sí. Que, bueno, bé ser, depèn del pas de cada persona, calculem 6 hores, però 6 hores amb les visites i tot?
2: No, 3 hores i mitja de caminar. Les visites...
1: Sí.
2: El temps en moviment. 3 hores i mitja en funció del pas de la gent. Si fotes a 4 quilòmetres per hora, són 4
1: per... Sí, bueno, 4, depèn si 3, no hi ha gaire 3, pujada, posem 3 i pico, 3, no?
2: Sí, comptes 3, unes 4 hores anar i tornar, més el temps de la visita.
1: Aleshores, pel camí hi ha algun restaurant? Perquè, clar...
2: No,
1: t'has de portar la motxilla amb el teu entrepà i la teva aigua.
2: I has de portar aigua, sí. Va. Després sí que a Solsona hi ha bons restaurants.
1: Sí, però pel camí aquest rural no hi ha res. Perfecte.
2: I entre setmana, el que us he parlat d'aquest, el Molí del Pont, que està molt a prop, està a un quilòmetre.
0: El pàrquing,
2: sí. Estava tancat. Ara entre setmana estava tancat. No sé si obre els caps de setmana o no. Es veia tot allò, tot plegat es veia molt... Mm?
1: Tu has comentat el camí, el GR75, no?
2: El GR7.5.
1: A 7.5.
2: És una variant, o sigui, és el GR7, la variant 0.5.
1: Que dius que són... Us diferencieu? Els que aneu a caminar us diferencieu pels colors, no?
2: Sí.
1: Us guieu, diem, sí, no diferencieu, us guieu. Llavors, quan teniu de canviar, com ho sabeu? Teniu de portar una brújula, un GPS...
2: A veure, en aquest cas, jo vaig equipat amb un GPS, vaig gravant la ruta, i en aquest cas la tinc gravada. La podria penjar i es podria fer pública per si algú la vol seguir a través d'una aplicació que es diu Wikiloc. Això sí que ho podria fer.
1: Bueno, si algú ho demana, sí. Perquè, per exemple, jo vull anar i no he anat mai i jo segueixo aquest GPS 7.5. Sí. El segueixo. Però tu has dit que arriba un moment que t'has de desviar.
2: Aviat el deixem i t'has de desviar.
1: Llavors, clar, aquest desviu... has de saber el color, els diferents colors de la ruta,
2: sí,
1: oi?
2: Aquí en aquest punt ja no està senyalitzat. És la diferència de l'oficial al no oficial.
1: Va.
2: Però és molt més interessant el no oficial. Va. Respectant sempre els llocs privats.
1: Perfecte, doncs ja sabeu, amics oients, si algú està interessat, el Martí està disposat a donar-vos tota la informació que necessiteu.
2: Sí,
0: molt bé. Molt bé.
1: Esteve, ara comences tu, continua, perquè sé que el que heu de parlar ho podeu parlar-ho tots dos.
0: Sí, no, a més, ell i jo parlem molt i xerrem molt i fem moltes coses en comunitat. No, primer el que parlaria seria, acabaríem amb el modernisme de la colònia, ja, però abans tu també has estat implicada del mil·lenari de Santa Coloma de Cervelló. El que vam fer i què és degut que es va fer un mil·lenari a Santa Coloma.
1: Algo molt interessant,
0: molt interessant,
1: cert.
0: I nosaltres vam fer una interpretació de com més o menys teatralitzada, com va ser...
1: Però explica la base d'aquest mil·lenari, com va néixer.
0: Això, primer us diré el que és el mil·lenari aquest, és de Santa Coloma, commemorem el mil·lenari del municipi, un ampli programa d'activitats. Els actes del mil·lenari estan organitzats pel Centre d'Estudis, primer dia que ho ha muntat això, i després diem a què és degut, no?
1: Jo crec que si els expliques a la gent per què és aquest mil·lenari, perquè...
0: Aquest mil·lenari resulta que...
1: De com va néixer?
0: Va ser una recerca que es va fer a la Corona d'Aragó de Barcelona, a l'arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Es va fer una recerca i es va trobar un escrit antic que ens va arribar a les mans, concretament de l'any 1025.
1: Mil anys?
0: 1025. Amb aquest escrit, que estava a l'arxiu de la Corona d'Aragó, hem de dir que la Corona d'Aragó de Barcelona representa l'Estat, no té res que veure la Generalitat. L'arxiu de la Corona d'Aragó és l'Estat espanyol, no? I resulta que està en un testament sacramental que l'ama es deia Goldregoda. Goldregoda.
1: Goldregoda.
0: Goldregoda.
1: Déu-n'hi-do el nom, eh?
0: I, sí, sí, tu tens experiència amb això, sí. Perquè ella va fer, la Carme va tindre l'honor i la satisfacció de fer de la senyora propietària que amb una mica de teatralitzat dintre de l'església. Va estar molt, molt, molt bé. Era una propietària rural que va viure i treballar a les mateixes terres que avui trepitgem, a Santa Coloma de Cervelló.
1: Santa Coloma.
0: Gràcies a aquest document que es va trobar, podem afirmar que al voltant de l'església de Santa Coloma va començar a batejar una comunitat que amb el pas dels segles esdevindria el municipi actual. Això, per aquí, el que m'has preguntat tu,
1: sí,
0: aquí, però si l'ha trobada...
1: Aquesta Goldregoda va ser quan
0: resulta
1: va fer el testament, oi?
0: Sí, sí, ara te'n parlaré. Primer farem una mica d'història, que l'any 26, estem parlant del 26, el territori dels actuals Països Catalans es troba en plena edat mitjana, i més una profunda transició cap al feudalisme. Tres segles enrere, cap a l'any 720, les tropes musulmanes havien creuat els Pirineus en la seva expansió cap a l'actual França, fins que els francs la van fer retrocedir. Per protegir el seu imperi, els reis carolings van crear al voltant del 800 una zona de contenció militar coneguda com la Marca Hispànica. Tot això és històric. Amb el temps, aquest espai de frontera es vendria la Catalunya. En aquells moments, el territori cristià el formava un mosaic de comtats que es tenien des dels Pirineus fins a les línies de frontera fins al Penedès, a l'Anoia i al Camp de Tarragona. Des d'aquesta línia divisòria cap al sud-oest arribem al Vall de l'Ebre, també per dalt a Lleida, als Balears, al País Valencià. El territori formava part de l'Àndalus i els ports del nord, com Barcelona, ja començaven a consolidar-se com uns nuclis comerciants clau a la Mediterrània. El més important d'aquests segueixos comtals, el comtat de Barcelona, del qual ens formava part actualment Santa Coloma, estava governat pel comte Berenguer, Ramon Berenguer, i conegut com el Corbat, per la seva per la forma. I la seva mare, Emesenda, també són tots uns noms...
1: Els noms, Déu-n'hi-do, eh? Diuen que ara són raros,
0: de Carcassona,
1: però abans, Déu-n'hi-do.
0: De Carcassona va ser un període de pau exterior i de bones relacions amb els veïns cristians i també amb els musulmans. Però també la pèrdua de poder, com el comtal davant del cens de la pujada de la noblesa feudal i l'extorsió i domini sobre la pagesia. Aquí entre els feudals i els feudals dominaven tota la situació, no? A mi m'agradaria parlar de la Goldregoda. M'agradaria comentar una mica a la senyora, però amb això hauria d'entrar... a veure, jo m'agradaria... El testament de la Goldregoda permet constatar l'existència d'una comunitat pagesa establerta al voltant de l'església, en un territori de frontera amb la Sagrera. L'espai protegit, situat al voltant del temple, es van convertir en el nucli de convivència i de desenvolupament de les primeres vincles veïnals. Aquelles primeres famílies van transformar el paisatge mitjançant el conreu de les noves terres. La construcció dels primers masos i l'aprofitament dels recursos naturals van configurar un model de poble que marcaria evolució durant segles. El que es parla molt bé a la Goldregoda és, a mi m'agradaria, el testament d'ella. Què et sembla si poguéssim parlar el que tu vas comentar amb el teatre? Perquè està molt bé, perquè hi ha els missatges que ella dona i envia als que a la gent que està...
1: Tampoc és massa llarg, si el vols llegir.
0: No, és
1: massa llarg.
0: Sí,
1: més que res, el que la Goldregoda,
0: sí,
1: deixa en herència els seus... perquè hi ha una mica el llenguatge,
0: sí,
1: del segle aquell,
0: de l'època,
1: no?
0: Del segle XI. Fa molta gràcia, perquè surt la Goldregoda, surt també els de llonces, el Rosselló, el Goldregoda, el Bonhome,
1: els moiners,
0: tota una sèrie de personatges, no? Ens trobem el mes de gener de l'any 1026 i estem a la casa de la senyora Goldregoda. veïna d'un llogaret amb poques casetes construïdes a l'entorn del que el dia demà seria l'església. Anomenat Santa Coloma de Montpedós. La zona es deia Santa Coloma de Montpedós. Possiblement ella era viuda, està malalta i en algunes propietats, i té algunes propietats rurals i alguns béns que vol deixar en herència. Per això demana la presència d'alguns testimonis per manifestar les voluntats del seu testament. Tot això són documents històrics i va fer molta gràcia trobar-los.
1: Fer la representació va ser molt maca, sí.
0: I ella, la Gol de Roda, sentada al costat de l'altar, va fer una posta en escena, perquè ens entenguéssim, i deia: estimats Roselló i bon home, eren les, com si diguéssim,
1: notaris,
0: els notaris, no? de la senyora. Us he reunit com a auditors, i per què no ho dius tu, aquestes paraules que les vas dir tu?
1: No, perquè...
0: Era que molt maca.
1: Jo faig de moderadora.
0: I estimats Odeguer, Borrell i Ramon, que érem els almoliners d'ells.
1: Els testimonis, per dir-ho d'alguna manera.
0: Però abans de dir no moïnés.
1: Clar, per això dic que és tan important el llenguatge.
0: Exacte.
1: De llavors, perquè el testament realment està així, eh?
0: Sí, sí, sí. Tot això escrit...
1: El testament real, que està ficat al centre històric...
0: Està en català antic i llatí.
1: Exacte, aquí està una mica traduït.
0: I traduït això, les lletres que són... Ha d'estar una...
1: I la lletra amb negrita i amb...
0: amb la pluma i tal. Diu: perquè sigueu testimonis de la meva voluntat, ella diu, en aquests moments en què la meva malaltia sembla que es posarà fi a la meva vida.
1: Sí, perquè s'estava morint.
0: Us encomano i dono plena potestat en aquest testament per prendre tota la meva almoina i donar-la per la meva ànima. Sempre penseu que estem parlant del segle XI, bueno, el segle XI medieval, i està fa 4 dies, com aquell que diu, sempre s'ha pensat que al més allà, doncs, si tu has fet bones coses amb la terra, quan te'n vagis a l'altre món...
1: Es tenia molta fe amb la Santa Iglesia.
0: El que fa bé, troba bé, i el que fa malament...
1: lògicament, pagar, no? Es creia molt amb el bé i el mal, amb el cel i l'infern.
0: I l'ànima perquè salve. Primerament concedeixo per la meu enterrament una somera, una xixela i per vera i un bou. La somera era una burra.
3: El ruc.
0: Sí, senyor. Veus, també, no, són paraules que avui en dia no són...
3: No, somera encara
0: s'ha de dir. Sí, la somera. Sí, jo vaig estar buscant-la, dic, anda, però sí, és un ruc. I concedeixo entre llop i oliva, o sigui, una zona del camp, un sesmodí de vi. A Ramon i Gistà, una tona de vi. I decideixo donar a Borrell mitja tona i mig cubell de vi. Aquests són els moïnets, el Ramon i el Borrell, els moïnets. I concedeixo a la meva filla Gisla,
1: sí,
0: aquest acord d'aquell pla, d'acord, d'aquell pla, d'aquella terra que encerclada és estar amb arbres. Tot això molt ben escrit i molt d'allò.
1: Sí, era un acord que estava en un mig del, que estava encerclat tot d'arbres. Clar, llavors representa que no hi havia diners. El que la gent tenia era vinyes, en aquest cas eren vinyes que el vi, i era la propietat, veu que era una persona que era molt, tenia molt, perquè tenia aquí, després ho explicaràs, no? A Cervelló, a Sant Cugat, digues, continua.
0: Diu: disposo que es paguen tots els meus deutes, també tenia deutes, i tot allò que restés seria, tot el que restés dels deutes seria
1: per misses,
0: perquè sí, l'ànima pugui...
1: No, era molt beata.
0: Divideixo la part parts iguals als meus descendents, aquelles terres amb cases, però tenia moltes coses la senyora. No era...
1: Tenia propietats, no tenia diners, però tenia propietats.
0: Tenia patrimoni, avui diríem patrimoni, diria molt de patrimoni.
1: Però tenia deutes també.
0: Corts i altres dependències, i vinya, i hort amb arbres de regadiu, que es troba al comtat de Barcelona, al costat de Montpedós. Afronta amb la vinya del difunt comparat i del seu camí. A Orient, això són els veïns. A Orient, amb les vinyes de Xixela, i al sud, a l'occident, amb el torrent i amb aigua que mana cada dia i amb terra erma. És una terra erma que no hi ha cultiu, però en canvi té aigua per pues, es pugui canviar la posició. Després surt el Rosselló. Senyora, us referiu a aquestes terres de Montpedós al de Llonses.
1: Sí, no cal que ho llegeixis tot, sí. Més o menys fer un petit resum.
0: Després tenen el lloc on es diuen eren propietat del monestir de Sant Cugat. Segons quins trossos són propietat de Sant Cugat, diferents llocs de Catalunya, en permutes i tal. I, efectivament, aquestes mateixes terres, de quals pot ser això, la potestat plena.
1: Sí, perquè una de les filles representa que li deixa una propietat de Santa Coloma, però no pot repartir les terres de Sant Cugat, perquè era la seva promesa. Ja sabem que abans la paraula d'una persona ho valia tot. Però en aquest cas aquí es va fer molt, molt ben fet, eh?
0: Molt
1: aquest testament, per tindre 1000 anys, perquè representa que té 1000 anys, es va fer molt ben fet,
0: molt,
1: eh?
0: Molt bé. A més, dos de Llonses, dos... Ai, veterans. Dos...
1: Testimonis.
0: Els tres testimonis.
1: Hi havia els monjos, el que sí que m'agradaria que expliquessis els diferents actes amb motiu del mil·lenari, els actes que es faran a diferents llocs.
0: El que s'han fet, però ara hi ha els que es faran, que el 13 de novembre a la biblioteca...
1: Sí, però abans se'n fa algun l'octubre.
0: A l'octubre, el 24 ja s'ha fet. Ja s'ha fet el
1: 24. No, home, l'octubre no m'ha arribat encara.
0: Setembre. Hi ha el 9 d'octubre, visita guiada per Dioni Vicente, que va a la parla de l'església parroquial de Santa Coloma de Cervelló, l'evolució i la conservació del seu edifici.
1: Exacte, vull dir que això entra dintre del mil·lenari.
0: És el 9 d'octubre, dia setembre. El 9 d'octubre. El 20 hi ha el Rosario de Serra, del grup de recerca de Cervelló, parla del castell de Cervelló i el seu antic territori. El 24 d'octubre, visita guiada a càrrec de la Rosaura Serra, el grup de Serra del Cervelló, també la mateixa, i l'entitat del segle IX. I sortida al castell de Cervelló, tombes antropomorfes i l'església de Santa Maria de Cervelló.
1: El sopar medieval quan és?
0: Després, ara vindrà. El 13 de novembre, la Montserrat Pagès, que parla de l'església romànica de Santa Coloma. I el 14, el que dius tu, el 14 de novembre, el sopar medieval. Celebrem els 1000 anys d'història amb menjar i dansa medieval.
1: Sí, que està previst, per aclarir-ho una mica, està previst que tothom que pugui, que vagi vestit amb trajos medievals, i llavors el sopar també es farà...
0: Medieval.
1: Un sopar medieval.
0: Bicalent.
1: Lògicament no es farà bicalent, no es faran patates, perquè en aquell temps encara el Cristóbal Colón no havia anat a les Amèriques, no havia portat les patates.
0: 1492, t'ho imagines. Sí. I el desembre, el 31 de desembre, cloent dels actes de minari i concert de cant amb música antiga i medieval a l'església.
1: Vull dir que tot el 31 de desembre s'acaba la commemoració del
3: centenari. El dia de Santa Coloma.
1: La festa major de Santa Coloma.
0: La commemoració, exacte. I després podríem parlar una miqueta d'una mica del modernisme.
1: Home, jo

0: a la cripta de la Colònia Güell.
1: El 2 d'octubre.
2: Això que especifiquem bé perquè els nostres oients puguin...
0: 2 d'octubre, que és divendres, amb motiu de l'any de Gaudí, fem el cicle de conferències, i la CAEM, que és, és un cor de veus masculines, tal com us he dit, de Montserrat, la seva creació ha presentat sempre un màxim interès a la interpretació de la música litúrgica, tant per la seva vessant monòdica amb la Cant Gregoria com la polifònica dels autors més reconeguts. No oblidant tampoc els compositors de romanticisme, de la música popular catalana, aquest concert vol ser un homenatge al Gaudí espiritual i místic, que va deixar una empremta inesborrable amb la construcció d'una església única a l'església de Santa Coloma de Cervelló.
2: S'ha de dir que aquí...
0: Això es farà la cripta de la Colònia Güell.
2: Però s'ha de dir que no pot anar tothom, s'ha de fer reserva d'assistència.
0: És trucar a...
2: No, però això ho hem de dir perquè es presenti la gent allà.
0: Perquè s'ha de reserva prèvia.
2: Després hi ha sopar, no? També
0: Després hi ha la commemoració de la col·locació de la primera pedra a l'església de la Colònia Güell, que això serà el 4 d'octubre.
2: Però estem parlant del 2, no et saltis els dies.
0: Això són, estic els punts principals, és el 2 i el 4.
2: Ah, però jo pensava que ho diries tot seguit.
0: No, però no, vaig estar com està quan surt el programa, perquè el 3 i el 4 és el dissabte i diumenge. El 3 i el 4 són les festes nostres que fem de racons per la colònia, amb el qual som teatralitzades, vist desteatralitzades pel públic. Si vols que et parlo del 3, la festa molt de més...
2: No, continua tal com tu ho portes.
0: Sí. El diumenge 4, el que passa és que fem la col·locació de la primera pedra, del que seria la futura església. Una obra capdalt, la seva evolució com a arquitecte en aquest acte, la Colònia Güell rebrà la cerimònia del 1908. Que va ser la primera pedra. Nosaltres celebrarem, i avui per cert tant el Martí com jo han fet una representació a les autoritats conforme fem una toma de contacte amb unes persones adients d'ells de que fer com farem la festa. Ell feia de Güell, el senyor...
3: I vostè feia de senyor Gaudí.
0: Jo feia de senyor Gaudí. I han fet una presentació... Bueno, he agradat molt perquè han donat una mica el que serà la professor que sortirem de la plaça de la Colònia Güell, que és el seu pare, amb teatralitat, era el Joan Güell, sortia amb una professor amb totes les autoritats, això es farà el dia 4, diumenge, i pujarem... Pues anirem a la cripta. A la cripta es farà una perquè tot el recorregut de la d'allò es portarà la pedra, i després allí es farà la benedició, Dominis Patris, no? Es farà la benedició
2: i farà el simulacre,
3: la farà ell, perquè serà el paper de mossèn Gaspar Villarrubias aquell dia, que era el capellà de la colònia.
0: Capellà de la colònia el 1908, era, que este matí l'estem buscant, no el trobàvem.
2: Amb el mossèn Gaspar.
0: Buscàvem ell i jo i no el trobàvem.
3: Bueno, ja el trobarem.
0: Ja el trobarem, exacte. I després, una vegada es fa tot el recorregut aquest, es fa el concert i puges dalt, pugem a la zona, veurem els drons.
2: Sobre la cripta, no? Allà la pati que tan gran.
0: Estem a darrere, on estan els restos arqueològics, podem dir ecològiques, de les pedres de la construcció de l'església. Allí s'ha muntat un escenari amb les cadires i tal, i allí es farà
2: l'espectacle de drons.
0: Una espècie, suposo que serà minimalista, però em sembla que serà molt fort, com el de la Sagrada Família amb el Papa que va venir d'aquí a Barcelona.
2: La previsió és bona. Però a mi m'agradaria, abans que acabem, digues.
0: I després parlem del dia 3 i 4.
2: Sí, exacte, sempre, voldria que expliquessis els racons.
0: El dia 3 i 4 farem... El dia 3 farem la recreació teatralitzada a tot l'espai de la colònia.
2: Que serà des de les 10?
0: Des de les 10 i mitja fins a les 2. De les 10 i mitja fins a les 2.
2: Ho he dit al revés.
0: Són CPI, ho hem dit, portem el pinganillo, bueno, estem actuant de cara al públic. Es fan durar, aproximadament duren 10, un quart d'hora màxim, com a molt.
2: Depèn del racó, no?
0: Un quart d'hora.

0: hi ha 14 racons, sí, i expliquen diferents situacions de l'època modernista.
1: És que més que res per animar els que ens estan escoltant que sàpiguen de què van els racons perquè
2: pues, ara puguin venir. Ara us diré els racons. Hi ha l'arribada del Gaudí, tal i qual, taller d'Egipte, ja tenim les teixidores a la fàbrica a l'hora d'esmorzar. Hi ha un racó que està a l'entrada de la colònia, amb el qual hi ha unes teixidores amb un teler i estan fent...
1: Dels antics.
2: Després hi ha el Sebastià fa torn de nit, que és un senyor que...
1: El Salteixides.
2: No,
0: el Salteixides és un altre.
2: El de la Gibrella. És una persona, que és el Sebastià, que no pot dormir perquè ha molt de xivarri a baix, i, clar, va vestit amb el seu... amb la seva bata de dormir. I trau la Gibrella. Després ve les monges a la Casa Bressol, amb els nens, les monges, és actual. Després hi ha el ball de la pianola i vermut modernista, el pati de Sant Lluís, l'auca d'Antoni Gaudí, el racó poètic que està al costat, a la de Llotges, a la biblioteca, després una família nouvinguda a treballar a la fàbrica, això real també, a un de Llotges.
1: Perquè venen amb el matalàs i les maletes i tot, és molt curiós de veure.
2: Se'ns va banyar el matalàs i ja no tenim matalassos, si algú té matalassos de llana, mira quin teníem, eh? Després ve...
1: Les bugaderes.
2: Després ve la taverna modernista. Després la canalla juga a l'hora del pati, a Cal Espinal, aquí està el senyor Martí, aquí davant meu, que fa el dia del seu el casament de la seva filla.
0: Sí, és que la podem casar, perquè sí, el padrí sempre arriba tard.
2: Este sóc jo. A Cal Espinal és dia de casament, taller de sardanes, festa a la plaça i espectacle de titelles de Gaudí, l'home que parlava amb els dracs. Les bugaderes, que estan
1: al camet,
2: i després la visita a la fàbrica amb historiadors locals que havien sigut antics treballadors. Aquests són els racons.
1: Perquè aquest any heu dit que el Salteixides ja no es fa.
2: No.
1: Però ja fa anys o...?
2: No.
1: Aquest any
0: veure,
1: no es fa.
0: Hi ha coses diferents, a veure...
2: S'ha canviat. No he tingut massa... La Salteixida és la clàssica persona...
1: Era una sàtira.
2: Hi ha algunes persones que sí que agrada, però altres que no els agrada, perquè sempre al poble sempre ha hagut la persona que s'entén amb una altra, i jo dic...
1: Això està tota la vida.
2: Però posant en escena, Carme, dius, ostres, saps qui era? Saps qui feia? I això...
1: Ja.
2: No es parla, ja, no es parla.
1: Més comentaris dels contes.
2: Exacte.
1: Però era divertit perquè representava...
2: Que venia el marit que el canvi de torn i la senyora estava dintre
1: amb el salt.
2: I llavors corrents baixava i deia, no puges. I s'acassava per la carrer.
1: Que l'home se n'anava a treballar i quan només marxava l'home venia a reparar-li la rentadora. Representava rentadora no perquè no n'hi havia.
0: A desembossar el safret.
1: Exacte, i mentre estava dintre arribava l'home i sortia ell corre
2: i després una cosa, abans de que acabi vull parlar que també el dia 4, el diumenge hi ha la paella popular, com que fem racons sempre som pel dematí, però el diumenge, com que fem la posada en pedra, la pedra de inaugurar la pedra allà a la cripta, claro, el que fem és que la gent, perquè no marxi, torni a vindre, molta gent és de fora de Santa Coloma, el que fem és que fem una paella popular, que val 15 euros
1: allà a la taverna, no? Allà on són les escoles,
2: a la taverna de les escoles, i allí per al que gent pugui menjar tranquil·lament, i a les 6 de la tarda anar a la plaça per a fer el recorregut.
1: Molt bé, molt bé. Pues promet aquest any. El que passa que aquest any s'ha adelantat bastant, oi? Normalment es feia mitjans
2: sí,
1: de...
2: Sí, perquè la primera pedra se va fer tal dia com avui.
1: El dia 4. I llavors
2: commemora. Nosaltres sempre la fem el 16 i 17
1: d'octubre. Clar, per això és que es fa sempre mitjans de...
0: Fem el tercer diumenge
1: d'octubre.
2: Passat el Pilar. I ara el fem. I com que ens van dir que era la mort de Gaudí, doncs fem la...
0: S'ha canviat.
1: Doncs bé, moltíssimes gràcies, Martí, moltíssimes gràcies, Esteve, i esperem que la gent s'animi aquesta setmana i que vingui a veure la festa del modernisme de la colònia, que
2: 2, 3 i 4.
1: Que aquest any, com ja ho ha dit l'Esteve, és el dia 2, comença 3, el divendres,
2: 2, 3 i 4.
1: El dissabte i el diumenge. Que el divendres hi ha el concert a la cripta, però que teniu de reservar les entrades si voleu vindre, perquè no deixen entrar tothom, no és entrada lliure, eh?
0: Igual que l'acte de la primera pedra també,
1: i la primera pedra crec que també s'ha de treure les entrades,
0: sí, sí, és aforament limitat,
1: s'ha de fer reserva perquè és, com diu el Martí, aforament limitat. Doncs bé, amics oients, fins aquí el programa d'avui. Desitgem que avui, que ha estat un programa una mica diferent, us hagi agradat, que passeu una molt bona setmana, que no deixeu de vindre a la colònia a visitar-nos i que sobretot, sigueu molt feliços. Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres catalanes. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Uns 6 quilòmetres de retencions intermitents a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident i un vehicle avariat que talla un carril a tots dos punts. Es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a Castellolí, direcció Barcelona, per un turisme que ha bolcat a la mitjana. Hi ha uns 2 quilòmetres i mig de cua. I destaquem també la retenció a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt, en direcció Vic, on treballen per retirar un camió cremat.
1: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims. I l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà a saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat sota fiança, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap ni la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Les valoracions de grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els Mossos investiguen la quarta detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es van endur un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a 3Cat Info que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals. Actrius molt destacades a les sèries que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Catherine Zeta-Jones és una narcotraficant perseguida per sicaris a Kill Jackie d'HBO. Florence Pugh a Netflix interpreta la mare que abandona els seus bessons a l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck.
0: Esports.
3: Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Geòrgia-Ucraïna, amb anat del Girona la davantera ucraïnesa, amb empat a 0 marcador. També juguen avui el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia, tots dos a 3:15. En clau Barça, Eric Garcia i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça a Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
1: I pel que fa al temps, durant les pròximes hores els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard al litoral i al prelitoral. Estem a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectarà dimarts. Durant el matí a la meitat sud del país i a la tarda es desplaçaran cap al nord.
0: 3Cat Info.

0: Bona tarda, sambuians i sambuianes, des d'ara fins a les 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Pues es farà la pluja, però bé.
0: Avui diuen que torna a haver-hi molt de risc de pluja des d'aquesta matinada, durant tot el dimarts, i fins i tot la matinada també del dimecres, és a dir, la matinada dimarts a dimecres. Per tant, doncs, haurem de tornar a preparar els paraigües. A veure si la cosa és com l'altre dia o ara va seriosament.
1: Tant de bo sigui seriosament, cap a bé.
0: De moment,
1: que no afecti ningú, però que plogui.
0: No he rebut cap S-alert?
1: No, ni a les 11 de la nit, tampoc.
0: I esperem, evidentment, que no el rebem, perquè serà que no hi ha per tant, i que per tant hi ha bones notícies. Eloi Collazos, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
0: Fas cara de felicitat.
2: Sí, veus feliç?
0: De renovació, de cap de setmana, de descansar,
2: de venir,
0: o no?
2: Sí, de venir amb les energies, amb les piles ja carregades. Sí.
0: Bon cap de setmana?
2: Sí, estic content, sí. Per Sant Boi en joc no, però per... personalment sí.
0: Clar, Sant Boi en joc segueix el seu curs. Aquest cap de setmana, Albert, què? Com ha anat la cosa?
1: Doncs...
0: amb la Copa em sembla que...
1: dissabte no? Malament, diumenge bé. Dissabte va perdre Sant Boi i Copa, diumenge ahir va fer un partit la santboiana. Molt bo, ja ho repassarem després.
0: Ho repassarem tot seguit. Avui, com sempre, els dilluns, edició especial de Sant Boi en joc. Però abans, moltes coses a explicar-vos, avui sobretot d'habitatge.
3: Avui, a Gent de Carrer, ens preguntarem quant costa independitzar-se a Sant Boi i si amb els preus actuals és realment assumible per als joves. I seguirem també la manifestació convocada a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. També anirem fins a Cala Riteta, un negoci històric de Sant Boi que tanca després de 140 anys d'història. Parlarem amb la seva propietària per conèixer com afrontar aquest comiat. Analitzarem també un dels grans estrenos del cinema espanyol, La Bola Negra, amb l'Eduardo Aguirán. I com cada dilluns, repassarem tot el que ens ha deixat l'esport santboià aquest cap de setmana.
0: Tot això avui a Gent de Carrer, però abans... les efemèrides, que expliquem avui.

0: Aquesta cançó la vaig posar dijous també. Si hagués estat John, si hagués estat John, t'haguessis donat compte. Un 28 de setembre...
1: Ja veig que em cauen els pals molt ràpid aquí.
0: Un 28 de setembre de 1884, a Liverpool s'inaugura l'estadi d'Anfield, actual casa del Liverpool Football Club, encara que l'inici va ser el seu rival, l'Everton. Un estadi de 142 anys d'història, mentre que, per exemple, el del València, que és el més antic de la Lliga Espanyola, amb 103 anys, l'han de canviar perquè és que ja no és viable seguir jugant allà. Ara això ens guanya el futbol anglès al futbol espanyol. I fa 50 anys surt aquesta cançó. El 28 de setembre de 1976, el cantant estadounidenc Stevie Wonder va treure el seu 18è àlbum d'estudi titulat Songs in the Key of Life, on estava aquesta cançó, Isn't She Lovely. Tot i que va estar 14 setmanes al primer lloc de les llistes i va guanyar 2 premis Grammy, no va ser publicada com a senzill, ja que, com durava més de 6 minuts, Stevie Wonder no va voler editar-la per penjar-la en solitari. El tio va fer 18 àlbums, però no va voler editar aquesta cançó. I finalment fa 22 anys aquesta altra cançó.

0: Un 28 de setembre de 2004, el cantautor colombià Juanes publica el seu tercer àlbum en solitari titulat Mi Sangre, on apareix aquesta famosíssima camisa negra. Com a curiositat, per si ho voleu buscar, es va prohibir a la República Dominicana i a Itàlia no és que estigui, no és que estigui molt ben vista aquesta cançó. Si voleu saber-ho, busqueu-ho. Jo no ho diré.
1: Hi ha un motiu negre darrere, o què?
0: Bueno, camisa negra
2: una mica de...
0: té relacionat amb el fascisme,
2: una mica Mussolini, d'aquestes coses.
1: No, ja, ja.
2: Sí. Albert, a qui felicitem avui?
0: Doncs fa 62 anys aquest cantant. El 28 de setembre de 1964 va néixer a Sabadell el cantant català Sergio Dalma, autor d'aquest Bailar Pegados. Va cantar al Festival d'Eurovisió del 1991, cosa que no sabia, com tampoc sabia que el seu nom és Josep Sergi Capdevila. Dalma no és que s'hagi matat, sinó que ve de Maldà, el poble del seu pare, que era de Lleida. I fa 43 anys també aquest actor. Un 28 de setembre de 1983 va néixer a Malgrat de Mar David Verdaguer, l'actor català que va guanyar un Premi Goya per la seva actuació Estiu 1993, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. La pel·lícula no és que sigui del 93, és del 2017.
2: Dels Guapos Oficials de Catalunya.
0: Sí, i la persona més famosa que conec del poble, el meu pare, Malgrat de Mar. I
2: finalment, el teu pare el segon, segurament.
0: Sí, segurament, i finalment fa 42 anys aquest cantant. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Un 28 de setembre de 1994 va néixer a Arizona l'estadounidenca Melody Thornton, cantant i ballarina de la banda The Pussycat Dolls, autores d'aquest Doncha. Crec que he felicitat, bàsicament, a totes les cantants que ha tingut aquest grup.
2: Sí, en general. Anem a escoltar música, sí. I em va bé, tu. Passes una bona estona. Aloi, efemèrides locals.
1: Doncs abans hem parlat de pluja i fa 40 anys que Sant Boi va registrar un nou episodi d'inundacions. Aquells anys la gestió de l'aigua era especialment important en una ciutat situada a la vall de la Baixada del Baix Llobregat i travessada per diferents rieres. De fet, aquell mateix any, en 1987, s'havia impulsat en caràcter urgent la construcció del col·lector de rieres Gasulla i Marianao, que precisament eren per millorar el drenatge de la zona de Sant Boi. I saltem més de 30 anys fins al 28 de setembre de setembre de 2020, perquè va haver-hi una nova edició del Barrejant, no t'ho porto per això, sinó perquè en plena pandèmia va ser l'única que es va fer de forma virtual, la Fira d'Entitats va passar a internet, i fins i tot el tradicional dinar popular es va traslladar a les cases, una edició excepcional.
2: En general, com tot el que passava. I quina és la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 14 anys, va sortir aquesta cançó. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Un 27 de setembre de 2012, la cantant de Barbados, Rihanna, va publicar aquesta cançó, Diamonds, inclosa en el seu setè àlbum d'estudi. La cançó la va escriure la cantant australiana Sia i produïda per l'estadounidenc Benny Blanco. Aquest àlbum, Unapologetic, és el penúltim àlbum de Rihanna, que pràcticament no treu música des del 2018. Imagineu-vos com va patar en aquella època per seguir vivint d'aquestes cançons. Escoltem Diamonds de Rihanna, que ahir va fer 14 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de les Notícies, que mira, que ja estem tardant en començar.
0: Home, a més, avui n'hi ha moltes. És 28 de setembre del 2026. I avui el gran tema del dia, sens dubte, és l'habitatge. L'abordarem tot seguit, però també en clau local. Però abans també hi ha altres titulars que ens deixa l'actualitat. El delegat del govern espanyol, a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha anunciat que dimiteix i que també deixa la política.
2: Ho fa, segons ha explicat, després de patir una campanya d'assetjament constant durant la crisi migratòria. Pérez Triano ha defensat la seva actuació i ha assegurat que ningú preveia una arribada de migrants de tanta magnitud. La dimissió arriba dues setmanes després del seu cap de gabinet, arran de la polèmica pels missatges del CNI abans de la crisi.
0: I la Fiscalia ha criticat la rapidesa amb què el jutge Juan Carlos Peinado ha tramitat el cas contra Begoña Gómez just abans de jubilar-se.
2: En un escrit, el Ministeri Públic considera que la convocatòria d'una audiència amb només 24 hores d'antelació, tot i ser legal, va ser poc habitual i va deixar els advocats en una situació complicada. Peinado va deixar tancada la instrucció del cas 5 dies abans de jubilar-se i ara serà el seu substitut qui haurà de resoldre el recurs presentat per la defensa de Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez.
0: Ho explicàvem avui a la introducció del programa. El Meteo ha activat un avís de perill per pluges intenses aquest dimarts, demà, al litoral i també al prelitoral català.
2: L'avís és de nivell 4 sobre 6 i les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Els ruixats aniran sovint acompanyats de tempestes i localment de fortes ratxes de vent. A més, es poden acumular més de 90 litres en 3 hores i puntualment arribar als 150 litres per metre quadrat.
0: Però el gran tema del dia, no d'avui sinó en general dels últims anys, és l'habitatge. Centenars de persones continuen ara acampades a la Puerta del Sol de Madrid per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. Aquest és el missatge que els enviava la Mari Carmen després de ser desnonada.
3: Creo que todos me conocéis. Yo los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a toda la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada. En vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro.
0: Això ha estat després de que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tingués un missatge per a ella.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Ja es treballa en aquest decret, es fa contrarrellotge. Aquest matí el president estava a Barcelona i sobre tota la qüestió ha afegit això.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales, pero también, lógicamente, a las que este informe señala como las realidades del mañana.
0: Per tant, el govern posa el focus en aquesta qüestió de l'habitatge després d'haver carregat durament contra Ayuso i també Almeida els últims dies, alcalde i presidenta de la Comunitat de Madrid, pel desnonament de la Mari Carmen. Doncs avui ha contestat Ayuso.
6: Estamos viendo pues, una serie de propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato.
0: Això ho ha dit la presidenta de la Comunitat de Madrid, mentre molta gent està molt preocupada pel tema que té el panorama polític. Mentrestant, el govern espanyol negocia contrarrellotge amb els partits per aprovar demà dimarts el conegut com a decret Mari Carmen.
2: La proposta inclou més protecció davant els desnonaments, limitar la compra especulativa d'habitatges per part del fons voltor i estabilitzar els contractes de lloguer. Però l'acord encara no està tancat. Sumar reclama més mesures mentre Junts condiciona el seu suport a frenar els fons voltor i donar bonificacions fiscals als petits propietaris. El PP, en canvi, ja ha anunciat que hi votarà en contra.
0: Ara estem en plenes negociacions. De fet, segons les últimes declaracions dels diferents partits, Mònica García, ministra de Sanitat, diu que estan lluny ara mateix respecte a la proposta que presenta el PSOE. Per part de Yolanda Díaz també diu que els drets no es guanyen només als despatxos, que vol que la gent protesti, ella que és vicepresidenta i també ministra de Treball del govern espanyol. Per part d'Ernest Urtasun, el que ha admès és que creu que es tancarà un acord entre Sumar i el govern del PSOE per tirar endavant el decret. Veurem en què s'acaba tot això, i és molt important també Junts, clau perquè això surti endavant. Doncs ha dit Josep Rull, avui en entrevista als Matins, que és un element comú d'un denominador el fet de voler doncs, prendre mesures davant aquesta crisi, i que per tant Junts està per això, però potser no per algunes qüestions concretes. Veurem en què es tradueix tot plegat. I mentre els polítics negocien, les protestes a Eloi continuen.
2: Sí, ja són unes 600 persones i 350 tendes a sol a Madrid en una protesta que vol pressionar el govern espanyol perquè aprovi aquest dimarts el conegut com a decret Mari Carmen. El sindicat de llogateres reclama que la norma inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer, a més de mesures per evitar desnonaments. La protesta es mantindrà com a mínim fins demà dimarts, quan el Consell de Ministres ha d'aprovar el decret.
0: Aquestes protestes pel dret a l'habitatge també arriben avui a Barcelona, coincidint amb aquesta visita de Pedro Sánchez que explicàvem. Així ho anunciava ahir el sindicat de llogateres.
7: Diu Pedro Sánchez que té un missatge per la Mari Carmen. Doncs nosaltres tenim un missatge per ell i li direm a la cara, perquè demà Pedro Sánchez ve a Barcelona. Per això us convoquem a tots i a totes a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya.
0: Ho escoltem, la convocatòria és a les 7, però aquest matí també hi ha hagut mobilitzacions.
2: Sí, el sindicat de llogateres ha fet diversos talls de trànsit durant el matí i reclama que el decret d'habitatge inclogui la renovació automàtica dels contractes, la congelació dels preus i mesures per suspendre els desnonaments de persones vulnerables. El sindicat amenaça amb convocar una vaga general si el decret no s'aprova amb aquestes mesures. A la tarda hi ha prevista una nova manifestació coincidint amb un acte de Sánchez a Barcelona.
0: I a Sant Boi, l'Assemblea de l'Habitatge ha convocat una concentració d'urgència aquesta tarda també a les 7, coincidint amb la manifestació a Barcelona, després dels darrers desnonaments i també de l'agreujament, segons diuen, de la situació de l'habitatge.
2: Des de l'Assemblea denuncien que mentre grans fons d'inversió i grans propietaris acumulen habitatges, moltes famílies i persones treballadores viuen amb la incertesa de no poder mantenir casa seva. Per això reclamen mesures que garanteixin l'accés a un habitatge digne i recorden que l'habitatge és un dret. La concentració serà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi. Des de l'Assemblea fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització sota el lema "Cap persona sense casa, cap casa sense gent".
0: Saludem el Víctor Iniesta de l'Assemblea per l'Habitatge Sant Boi i també col·laborador d'aquest programa. Què tal, Víctor? Bona tarda, com estàs?
8: Hola, bona tarda, com esteu?
0: I benvingut a Gent de Carrer. Per què des de l'Assemblea us afegiu aquesta convocatòria de manifestació del sindicat de llogateres per aquesta tarda?
8: Bueno, crec que és una situació d'urgència que abans tenia motius i ara encara més, i que veient com s'està generalitzant tota aquesta mobilització i que està anant a més, jo crec que és necessari que des de Sant Boi ens organitzem per després sumar-nos a tot el que vindrà, perquè crec que és el principi només.
0: Clar, s'organitza des de Sant Boi, hi ha una manifestació també convocada a Barcelona, perquè s'ha decidit convocar també aquesta manifestació justament a Sant Boi, i no sé si hi ha intenció d'alguna manera d'unir d'alguna forma les dues manifestacions, o això es quedarà a la plaça de l'Ajuntament?
8: Bueno, el que es parli a la plaça de l'Ajuntament serà decisió de tots els que estiguem allà. Mm. Jo crec que és necessari que la resposta sigui organitzada, perquè estem veient com la situació va com va, estem veient com, bueno, hem vist com han anat altres manifestacions que s'han celebrat i després tothom s'ha anat a la seva casa, i crec que aquesta vegada serà diferent. Hem de mobilitzar-nos, però mobilitzar-nos en cap, amb un programa conjunt, amb unes línies clares, que anem tots a una i que no després cadascú se'n vagi, es dispersi la cosa, saps? Per això hem dit de convocar primer a Sant Boi, però després, òbviament, la iniciativa és sumar-nos a la mobilització, si no és avui, els pròxims dies.
0: Clar, justament això, amb aquesta intenció que potser aquestes manifestacions acaben perdurant, com ha passat en el cas de Madrid. En el cas de Sant Boi, per què creus que és important que també es facin manifestacions a una ciutat com Sant Boi, a venir una gran manifestació també al costat com Barcelona? Per què creus que també s'ha d'apostar perquè això passi aquí a Sant Boi?
8: Bueno, crec que és necessari que aquí a Sant Boi i a tots els pobles hi hagi mobilització, perquè ens hem d'organitzar des de baix. La base, els treballadors, que potser no tenen, per exemple, a Barcelona, el sindicat de llogateres sí que està molt present. Aquí a Sant Boi només tenim l'Assemblea d'Habitatge, altres poblacions també. Crec que la ciutadania s'ha d'organitzar directament, autònomament, i és per això que crec que s'han d'organitzar des de les poblacions per després sumar-nos, i crec que serà molt més forta la mobilització si és d'aquesta forma.
0: Mana, la manifestació es convoca des de l'Assemblea, però qui s'ha sumat a nivell d'entitats i de partits a aquesta convocatòria?
8: Bueno, en principi vindrà Marea Pensionista, com sempre, estan a tot arreu, i després no sé quines organitzacions concretament, perquè ja et dic, s'ha mogut tot molt ràpid i no hem pogut parlar presencialment com com s'hauria de fer, però jo crec que vindran diverses organitzacions i la intenció és que el màxim de població i màxim de veïns i veïnes assumin, independentment de quina organització sigui.
0: Espereu molta gent?
8: Sí, jo crec que sí. És difícil també amb el que has dit tu de que hi ha una mobilització a Barcelona, que també s'espera molta gent. Que em motiva d'això és que no es quedarà aquí, que és només el principi, que la gent de Sant Boi vegi que tenen un instrument, i sobretot un instrument creat per gent de carrer, com el vostre programa, gent de carrer, i que es puguin mobilitzar i que sentin que des d'aquí podem tirar cap endavant i solucionar i protestar per aquesta gran problemàtica.
0: A les 7, convocada aquesta manifestació, a la plaça de l'Ajuntament, ho seguirem de prop al programa, ens desplaçarem fins allà doncs, per saber també quina és l'opinió en general, qui convoca aquesta manifestació i també qui ho participa, molts ciutadans que estan vivint aquesta crisi de primera mà. És Víctor Iniesta, de l'Assemblea per l'Habitatge. Gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
8: A vosaltres, que vagi bé. Us esperem.
0: Per cert, hem de dir també que la regidoria pel dret a l'habitatge de l'Ajuntament de Sant Boi, en aquest cas liderada per l'Àlex Pérez de Comuns, se suma també a aquesta convocatòria per donar suport a les reivindicacions que l'Assemblea exposa en la seva convocatòria. En aquesta crisi de l'habitatge, que afecta a tothom, també a la gent d'aquesta ciutat i especialment als joves, avui hem volgut preguntar-nos com és independitzar-se a Sant Boi, sobretot per la franja d'edat que és més vulnerable, Eloi?
2: Doncs sí, segons un informe de Comissions Obreres, la taxa de joves d'entre 18 i 34 anys que viuen pel seu compte ha caigut 10 punts des del 2016. Ha passat del 41% al 31% al 2025. Espanya és així el país europeu on més ha retrocedit l'emancipació juvenil en aquest període i queda molt lluny de la mitjana europea que se situa al voltant del 50%. El principal obstacle continua sent el preu de l'habitatge. En altres paraules, els joves tenen més formació, més feina, però emancipar-se continua sent per a molts una assignatura pendent.
0: Posem-li dades, quan costa independitzar-se a Sant Boi?
2: Buscar un pis de lloguer a Sant Boi de Llobregat costa de mitjana 814 euros mensuals. Són les últimes dades oficials de l'IDESCAT de l'any 2026 basades en els contractes reals registrats per l'Incasòl. Una xifra que reflecteix un increment moderat del 3% respecte al 2024. Pel que fa al 2026, a partir de les dades de dipòsit de fiances del primer trimestre del 2026, surt 817 euros, un preu per tant contingut però lleugerament superior al de l'any 2025 complert.
0: Això són les dades oficials, però què passa si obrim un portal immobiliari?
2: Doncs, per exemple, el portal Idealista situa el preu mitjà de l'oferta al voltant dels 13 euros amb 3 cèntims per metre quadrat. Una referència, recordem, que cal afegir amb pinces, que es tracta del preu que demanen els propietaris en publicar l'anunci que està subjecte a la intenció de venda o negociació, per tant, no sempre acaba sent el preu de tancament definitiu del contracte.
0: Sobre això també hi ha una cosa que hem de tenir en compte i que hem de recordar, i és que Sant Boi continua catalogat oficialment com a zona de mercat residencial tensionat. Això, Eloi, què implica?
2: És una mesura de la Generalitat que busca precisament aplicar topalls als preus per frenar l'escalada immobiliària en una de les zones amb més demanda de la comarca. El que podem extreure de les dades és que els preus s'estan estabilitzant gràcies al topall de preus, però no estan baixant. Al contrari, són lleugerament superiors respecte de l'any passat.
0: Més enllà d'aquestes xifres, que també són importants, hi ha molts santboians i santboianes, i sobretot joves que no troben, com diem, manera d'independitzar-se. Avui escoltem el testimoni de la Irene, que és un exemple més d'una generació que no troba sortida a aquest laberint del problema de l'habitatge.

0: amb la Irene, una veïna d'aquí, Sant Boi, de 23 anys, i anem a preguntar-li pel tema de l'habitatge. Irene, tu vius sola o amb els teus pares?
1: Encara visc amb els meus pares. Està molt difícil.
0: Vius amb els teus pares perquè vols, per voluntarietat, o perquè realment és difícil?
1: És molt difícil independitzar-se, molt difícil. No, de moment no tinc a vista.
0: I ho tens planificat en un futur?
1: La meva idea és un 2 anys, més o menys, però està molt, molt complicat.
0: I mirant, potser has mirat preus ja, eh?
1: Sí, però desorbitats, desorbitats.
0: És pràcticament impossible, no? Potser viure una persona sola, o en aquest cas voldries viure en parella en el futur.
1: L'ideal seria en parella, però tant com estan les coses, sola tampoc es pot. L'ideal seria parella, però sola no ho veig tampoc.
0: Clar, tu treballes aquí a Sant Boi també, però realment has mirat pisos per viure a Sant Boi o potser has de marxar fora?
1: Sant Boi està molt complicat, sobretot en la zona de poble i tot, seria més a les afores, però tampoc. Molt difícil, molt difícil.
0: Tot i així t'has plantejat que potser és moment de marxar fora de la ciutat, no?
1: Sí, seria marxar fora.
2: Doncs ja ho escoltem, això és un testimoni, però segurament si en busquéssim més, Eloi, hi hauria moltes situacions que es repliquen, perquè és una cosa que ens trobem en general quan obrim els portals immobiliaris. És que
0: sí,
2: no hi ha...
0: sí, segurament en trobarien molt més de testimonis iguals que els de la Irene.
2: I tant, seguirem tot el que passi avui des de la plaça de l'Ajuntament, serà a partir de les 7, però abans més actualitat. I és que tenim, ho explicàvem, nova alerta per pluges també a Sant Boi.
3: Protecció Civil activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses al litoral català. L'episodi començarà aquesta mitjanit i es mantindrà fins a la matinada de dimecres. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 40 minuts, amb possibilitats de tempestes i fortes ratxes de vent. L'Ajuntament demana extremar la precaució, evitar les zones inundables i seguir les previsions meteorològiques. La passera del riu es tancarà si augmenta el cabal.
2: I avui encetem una setmana que, políticament, seguirà marcada pel cabal van viure al ple municipal de dijous passat.
3: Un ple municipal en el que Esquerra Republicana ja va avançar que no presentaria mocions, tot i que sí que va prendre partit mitjant els precs i les preguntes i votant en contra del paquet de modificacions de les ordenances perquè no s'incluïa la modificació de la taxa de residus. El ple cobria el curs polític a Sant Boi i va tornar a mostrar diferències ideològiques entre partits per la qüestió de Ceuta, amb dues mocions presentades per PP i Vox i contestades per l'Esquerra.
2: Políticament, però, la moció que va portar més cua va ser presentada pel Partit Popular. És Natalia Ortega, portaveu del partit.
4: Cobrar por aparcar no equivale efectivamente, automáticamente, a facilitar ni, por tanto, a dinamizar el comercio. Mientras la inmensa mayoría de los municipios de nuestro entorno dejan de cobrar la zona azul los sábados a mediodía, en Sant Boi seguimos pagando hasta las 8 de la tarde.
2: Què plantejava l'Oi aquesta moció?
3: La gratuïtat de la zona blava els dissabtes a la tarda. La moció no es va aprovar, només Vox, i va estar a favor amb explicació de vot de la regidoria de comerç, Eli La Torre, que destacava que no s'havia preguntat als comerços què en pensaven de la mesura, i d'Esquerra Republicana, que justificava el vot dient que no s'havien aportat dades explicant per què s'hauria de suprimir la zona blava.
2: I això què va contestar Natalia Ortega?
3: Que les interlocucions abans de presentar la moció havia ja proposat a la regidoria Eli Torre consultant no només els negocis, sinó també els ciutadans. Natalia Ortega no va aportar dades concretes ni xifres sobre els possibles beneficis de la mesura, però sí va justificar la moció explicant que l'àrea metropolitana de Barcelona volia unificar els criteris pel que fa a la zona blava i que moltes localitats ja havien aplicat la mesura.
2: Per cert, també per dir-ho, Castelldefels forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona i està governada pel Partit Popular. I els dissabtes s'ha de pagar allà a la zona blava, ho dic perquè, doncs, si hem d'unificar criteris, també podem començar per casa. Per últim, va sortir a la llum un incident durant l'agost en aquest ple municipal.
3: Segons ha explicat el ciutadà vinculat a Vox, Raül Moñino, un conflicte veïnal registrat en una finca ocupada del carrer Montevideo número 2 va requerir la intervenció dels serveis policials i municipals durant l'agost. Segons les dades i segons les informacions fetes públiques, l'incident hauria inclòs enfrontaments i amenaces entre persones residents a l'immoble i veïns a la zona. La situació va portar l'alcaldessa Moret a desplaçar-se fins al lloc durant el mes d'agost per abordar el conflicte i facilitar la mediació, interrompint així les seves vacances. L'Ajuntament ha anunciat mesures de vigilància especial a la finca. Ara caldrà veure quines actuacions concretes es duen a terme i si aquestes mesures permeten garantir la seguretat i la convivència dels residents i del veïnat.
2: I un apunt més, que la Riteta, la merceria més antiga de la ciutat, tancarà definitivament aquest octubre.
3: El negoci va començar l'any 1886 i des de l'any 1937 ha estat a carrer Major. Al capdavant, durant durant gairebé 50 anys hi ha hagut Montserrat Satoca, besneta de la fundadora Rita Priu i coneguda com la Riteta. Ara, amb 65 anys i després de tota una vida dedicada a la botiga, ha decidit jubilar-se. En pocs minuts ens desplaçarem fins a la seva merceria per entrevistar a la pròpia Montserrat.
2: I en esports...
5: Ara sí, atenció, la Sant Boiana que guanya el seu primer partit.
2: L'equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana debuta amb victòria la primera jornada de la divisió d'honor, Albert.
6: En el primer partit del xilè Ricardo Cortés a la banqueta, els de Sant Boi superen 30-22 al Salvador i fan un duel que il·lusiona el Valdir i l'Eu gràcies a un equip renovat i ple de jugadors del planter que van firmar una gran actuació. A més, aquest cap de setmana Sant Boi en joc vam viure la derrota 1-2 del Sant Boià, que torna a fer un mal inici de partit, una de les pitjors derrotes del Ciutat Cooperativa, que va perdre 5-0 el camp del Bon Pastor, i la victòria al Pau Gasol dels nois de l'handbol Cooperativa Sant Boi, que sumen els dos primers punts d'aquesta nova temporada. Com cada dilluns repassarem aquests partits i tota la resta de resultats d'aquesta jornada.
2: Ho farem a Sant Boi en joc a partir d'un quart de vuit de la tarda. Passant 4 minuts de dos quarts. I avui també ens fixem en un dels negocis més emblemàtics i també antics de Sant Boi, que la Riteta, la merceria del carrer Major, tanca després de 140 anys d'història posant punt i final a una trajectòria que ha passat per diverses generacions i que forma part també de la memòria comercial de la ciutat. Fins allà s'ha desplaçat l'Eloi Collazos. Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, John. Doncs sí, som aquí al carrer Major davant de Cala Riteta, una de les botigues més antigues i emblemàtiques de Sant Boi, que aquests dies viu els seus últims moments abans de baixar la persiana definitivament. Parlem d'un establiment amb 140 anys d'història que va passar diverses generacions de santboians i santboianes i que ha format part de dues dècades de la vida quotidiana del centre de la ciutat. Una merceria de les de tota la vida, d'aquelles on molts clients no només venien a comprar, sinó que també a demanar consell, conservar i mantenir aquest tracte proper tan a prop pel comerç local. Durant aquest temps que la Riteta ha vist canviar el carrer Major els hàbits de consum i també la forma de fer comerç, ara després de més d'un segle d'història arriba el moment del comiat. I volíem aprofitar aquests últims dies per conèixer millor com ha estat aquesta trajectòria, entendre per què arriba ara el tancament i saber com s'està vivint des de dins. Per això parlem amb la Montserrat Satoca, propietària de Cala Riteta. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Per començar, com neix aquest negoci?
7: Doncs neix dels meus besavis, de la Rita Priu Ferrés i del Gabriel de Uifissas. Bueno, van començar amb un petit magatzem al carrer La Rapa, després van anar al carrer La Lou, que ja hi tenien família, i els hi van deixar un petit espai. I, bueno, i d'allà ja van anar aquí, davant del que és a Calquelo, bueno, van llogar una casa, que en botiga i així, i res. I després ja, quan va néixer la meva mare, ja van començar aquesta casa on estem ara, i des de l'any 36 que estem aquí.
0: Clar, quantes persones s'han posat de la generació darrere d'aquest mostrador?
7: Quatre, comptant-me a mi, quatre.
0: Quatre generacions, eh?
7: Sí.
0: I, Montserrat, per què aquest nom, Cala Riteta?
7: De la meva tia. Ai, de la meva tia, perdona, de la meva besàvia. Uh-huh. La meva besàvia es deia Rita. I, clar, abans hi havia allò dels mots de les cases, jo què sé, cal Tirito, cal Bussanyes, doncs aquí, pues, de Rita, Riteta, Cala Riteta.
0: Tu la vas conèixer, ella?
7: No, jo la meva besàvia no.
0: Clar, digue, queda molt enrere.
7: Déu-n'hi-do. Ja. No, la meva àvia sí. Uh-huh. Clar, llavors hi havia va ser la meva àvia, després... I després de la meva àvia, la meva mare, però clar, la meva mare amb 50 anys va agafar Alzheimer. Mm. I llavors jo, clar, més prematurament vaig tenir que agafar la botiga.
0: Clar, amb quants anys agafa aquesta botiga?
7: Pues jo devia tindre entre pues, uns 25 anys. Mm-hmm. Fa.
0: 25 anys, eh? I la botiga ja estava així?
7: Sí, era estava
0: aquí,
7: així.
0: Era aquí, eh? Ja era aquest carrer.
7: Sí, llavors. Sí, sí.
0: Quin any va venir aquí?
7: Aquí a l'any 1936. La meva mare és de l'any 1934, però aquest edifici el va fer el meu avi, que era paleta.
0: Uh-huh. I la merceria, aquest negoci, la teva besàvia, saps per què li agradava o era un negoci de tota la vida?
7: La veritat, no ho hem parlat mai. Yeah. No m'ho ha explicat mai la meva tia. I la meva mare, com que estava per les coses de la botiga, no ho van explicar.
0: Què ha fet que aquest negoci funcioni durant més de 100 anys, 140?
7: Vaja. Sí, 140 aquest any. Suposo que és el tracte amb la gent i la manera de, clar, a veure, venen els assessores de lo que han de comprar, lo que els hi pot anar bé, lo que no els hi pot anar bé. Mm-hmm. Bueno, una mica, clar, fer de... I suposo també fer una mica de psicòleg, no? Perquè el qui està darrere un tauner, jo crec que som molt... tenim la carrera de psicologia sense tindre que anar a la universitat.
0: Clar, és que jo he vingut una miqueta abans per venir, per veure el negoci també, i aquesta relació que tens amb els clients és molt familiar, no?
7: Sí, és que, bueno, clar, és que, clar, per exemple, la primera que ha vingut és que a mi pràcticament m'ha vist néixer. Clar.
0: Imagina't.
7: Sí.
0: Ja des del primer dia passaves moltes hores aquí, des que vas començar a treballar?
7: Sí. Jo des de... A veure, jo vaig acabar els estudis... I jo des dels 15 anys pràcticament estic aquí a la botiga. Mm-hmm. O sigui que imagina't.
0: Et volies dedicar a Montserrat?
7: O no, ser... no. Cuidado, la meva intenció era una cosa molt diferent.
0: Sí? Sí. Què volia ser?
7: Jo metge. Mm-hmm. Bueno, de fet, volia ser cirurgiana. A veure, jo tenia el meu oncle... que hi ha molta gent que el coneix, que és el doctor Saún. Mm-hmm. Bueno, era el doctor Saún, el Lluís Saún. Resulta que, bueno, ell des de petita, ell m'explicava coses de medicina i al igual em trucava a Montserrat, que m'han enviat uns amics una operació de pròtesis de genoll i puja, que la veurem plegats. Que jo aquí a casa han tingut sort que jo no sóc aprensiva gens ni mica, vull dir, els he pogut cuidar tots, ferides obertes, llagues, tot. Clar, perquè a mi la sang no m'espanta.
0: Sí, sí. I llavors què va ser? La teva mare qui et va dir, mira, t'has d'anar a Montserrat amb el nou?
7: Mira, va ser circumstàncies. Va ser que, bueno, vaig quedar com una mica bloquejada quan vaig sortir de la primària. Vaig dir, pues no estudio. Va. D'allò és, ui, el disgust que va tindre el meu oncle. Com que no seràs metge? Que no, deixa'm tranquil·la, que he quedat farta de tants llibres. I mira, però ja et dic, ui, sí, sí.
0: Què és el que més t'agrada, treballar aquí?
7: Bueno, no sé, tens tracte amb un, tractes amb una persona d'una manera, a l'igual et ve una altra, és d'una altra. I cada persona és un món, el que diuen, no? Que sí, cada persona, és cert. És cert, vull dir, i clar, els intentes ajudar.
0: Què és el que més trobaràs a faltar?
7: Suposo que el llevar-me, obrir i tindre això, el tracte amb la gent i així. Per lo de més, no, perquè, a veure, són 50 anys, vull dir, que he estat treballant 50 anys, que no és tan fàcil, eh?
0: Sí, sí. Com va estar la decisió de tancar la botiga? És a dir, ha estat una cosa fàcil per tu?
7: No, no, la veritat, gens. A veure, la decisió jo ja la tenia presa feia temps i era una cosa que amb el meu pare, que ara ha fet 12 anys que falta, que ho havíem parlat moltes vegades, no? De que, bueno, què faràs el dia que arribi? I jo, ai pare, em sembla que em jubilaré, coi. I jo vull saber, a veure, és que... La gent es pensa que tu tens un negoci i ja està, i no. Però, coi, jo m'he quedat molts anys sense vacances. Jo he tingut, clar, jo amb 16 anys ja vaig haver de començar cuidant a la meva àvia, la meva mare, el que t'he dit, amb l'Alzheimer. Amb el meu pare li van amputar una cama. Clar, quan sents a la gent que diu, oh, jo tinc ganes de vacances, jolín, jo sí que en tinc, perquè... Jo he estat molts anys sense vacances, clar. I dius, mira, la cosa més tonta, anar a fer un cafè a mitja tarda amb alguna amiga. Jo crec que això fa com 40 anys que no puc fer-ho. I vull. I a més, jo el meu pare, just el dia abans de morir-se, m'ho va fer prometre. Em va dir, Montserrat, ho hem parlat moltes vegades, però és que ara vull que m'ho prometis. Vull que em prometis que quan arribi el moment tanques la botiga i a viure. Diu, perquè això no pot ser. Has viscut per cuidar-nos a nosaltres i per la botiga. Diu, ara vull que siguis tu la que disfrutis. I és el que penso fer.
0: És realment interessant, no? Tants anys de feina i que per fi et pugui arribar aquest moment, i tot i que segurament et faci pena, deixar tot aquest negoci. No hi havia relleu generacional per sota?
7: No, perquè jo no m'he casat, no he tingut fills, i clar, a veure, i jo això no es pot jugar perquè és botiga i casa alhora, vull dir, que es tanca. I em sap greu, sí que em sap greu, perquè a veure, és una cosa que és de la família, però clar...
0: Llavors, per tant, el negoci no es vendrà ni res, és a dir, el que és el local es quedarà igual, no?
7: Sí. Bueno, a veure, l'he d'anar buidant de gènere, trauré els mobles i així, però bé, sí, sí.
0: Qui valoren especialment els clients que venen aquí?
7: Què valoren?
0: Sí.
7: Ai, suposo que el tracte que els hi faig, no? Dic jo, el tracte i el trobar, i si no ho troben, el fet de que jo sempre els he dit, bueno... necessiteu això, doncs si us podeu esperar a que la setmana que ve vaig a Barcelona, jo us ho busco i si ho trobo, us ho porto, cap problema.
0: Què és el que més ha canviat en tots aquests anys que portes, no? M'has dit uns 40 anys, aquí a Real Mostrador. Què és el que més ha canviat de la feina? Perquè potser és una feina que realment ha canviat poc, no?
7: La marxaria en si ha canviat poc. Ha canviat les modes i així. Sí que és veritat que el que ha canviat, però no només per merceries, per molta gent, i això l'altre dia ho parlàvem, l'internet. Internet ha fet molt de mal, però ha fet mal a merceries, a sabates, a coses, a roba d'esport, a roba de carrer, vull dir, electrodomèstics, tot.
0: Ho heu notat molt?
7: Les botigues sí, jo crec que sí.
0: Heu vist que potser les vendes s'han disminuït?
7: Sí, però sí que és veritat que, per exemple, amb el meu, no és tan fàcil que ho puguin... A veure, no és el mateix. Tu demanes per internet, per exemple, cinta de setí d'aquesta amplada. D'entrada has de veure el color. Per internet no es veu exacte el color. Tu a l'igual només en necessites mig metro i ells a l'igual t'obliguen a 2 o 5 metres, que és diferent. La venda amb merceria, el tu a tu, canvia.
0: Seria molt difícil començar una merceria des de zero?
7: Uf! ha de ser algú que, em perdó, ara diré una paraulota, que ho hagi mamat des de petit. Perquè si no saps de què va, millor no t'emmerdis. Perquè hi ha moltes tecles. Jo la merceria la comparo, tot i que el que és les ferreteries encara és a pitjor, ho comparo molt amb ferreteria. Els tornillets d'aquesta mida, d'aquesta altra... I, a veure, que hi ha molta, molta tecla a tocar,
0: Ja arribant al final d'aquesta entrevista, Montserrat, tanques el dia 30, no?
7: Sí, el 30 d'octubre és l'últim dia.
0: Quin és el record que tens, o el millor record que tens quan penses en la merceria en tots aquests anys?
7: Ai, la gent... La gent, ai, no ho sé, jo és que tothom, jo tothom... Mira, jo hi ha una persona que avui l'he vista i li he dit, perquè ara té 101 anys.
0: Ha vist que...
7: Ha conegut, que ella era petita, ha conegut a la meva besàvia, i avui li he dit, Paquita, el dia 30 d'octubre has de vindre, perquè tu has vist... i has conegut a la meva besàvia i vull que vegis com es tanca la botiga. Ai, Montserrat, està segura? Dic, sí, jo vull que estiguis, perquè per mi ets la principal que ha de ser-hi, perquè ha conegut a les 4 generacions.
0: Què et diuen els clients quan els dius? Quan ho vas començar a dir?
7: Jo, fa 3 o 4 anys. Aneu-se espavilant... que això s'acaba, que d'allò... Clar, la gent, no, però no ens facis això, què farem sense tu? Dic, ai, coi, però crec que us ho heu de donar la volta, no? De, ostres, Montserrat, t'ha arribat el moment, gaudeix. Clar. No sé, jo penso així.
0: Però suposo que també et trobaran a faltar, ja no com
7: sí,
0: a persona.
7: No, sí, no, això
0: també.
7: Sí, això sí, ja, això ja m'ho espero.
0: què t'emportes ja per acabar, Montserrat, d'aquesta etapa?
7: Ai, no sé, què m'emporto?
0: Sí, què creus que recordaràs d'aquí uns anys quan pensis en la merceria?
7: Jo, a veure, jo principalment és la trajectòria dins de la meva família, que és el que t'he dit, la meva besàvia, la meva àvia, que la meva àvia, que era la Joaquima Déu i Priu, aquesta, jo una vegada vaig riure amb ella, perquè vaig dir, home, àvia, això no ho digui, perquè la meva àvia feia, en aquell moment, en el seu moment, quan era, deia, feia faixes a mida. I un dia em diu, és que jo, Montserrat, sóc feixista. I me la vaig quedar mirant, jo era joveneta, dic, àvia, no ho digui això, que no queda molt bé que diguem. I diu, home, però és que és la realitat, jo feia faixes.

Samboy, aquests dies per tant seran de comiat, de retrobaments amb clients de tota la vida i també de recordar tot el que ha passat durant aquest taulell durant més d'un segle. Nosaltres ens quedem aquí una estona més parlant amb la gent i coneixent com s'està vivint aquests últims dies de Cala Ritet.

0: Habla bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares a Gonzalo Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadit! ¡Nico Boletti! Fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
4: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
5: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
4: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
5: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
6: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
7: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.

0: 8 minuts i seran les 7 de la tarda. Nosaltres ara mateix us saludem des de la plaça de l'Ajuntament. D'aquí 8 minuts, a Sant Boi, l'Assemblea d'Habitatge ha convocat una concentració d'urgències. Serà aquesta tarda a les 7 de la tarda, després dels darrers desnonaments i també l'agreujament de la situació des de l'habitatge. De fet, des de l'Assemblea denuncien que mentre grans fons d'inversió i grans propietaris acumulen habitatges, moltes famílies i persones treballadores viuen amb la incertesa de no poder mantenir casa seva. Per això, el que diuen és que reclamen mesures que garanteixin l'accés a un habitatge digne i també recorden que l'habitatge és un dret. Començarà, com dic, d'aquí 8 minuts, serà aquí a la plaça de l'Ajuntament i des de l'Assemblea fan una crida també a la ciutadania a sumar-se a la mobilització sota el lema Cap persona sense casa. Ho analitzem amb el que avui també fa de portaveus el Víctor Iniesta. Què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, bona tarda, com esteu?
0: 8 minuts per aquesta concentració. De moment, com valores la quantitat de gent que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament?
1: Molt bé, molt bé. Jo crec que són força gent perquè cadascú pugui expressar-se i les manifestacions i les concentracions sempre comencen més tard de l'hora i quan la gent veu que s'aproxima, i sí que esperem més gent i jo crec que s'omplirà la plaça.
0: Què et sembla que de moment ja estem veient que tots els partits d'esquerres estan ja en aquesta plaça?
1: Em sembla bé que vinguin a aquesta plaça els partits d'esquerres i em semblaria inclús millor i positiu que prenguessin partit a partir d'aquí. És a dir, que com les mesures que hem dit abans que faltaven perquè solucionin el problema de l'habitatge i el negoci de l'habitatge es prenguessin per part d'aquests partits, que alguns estan tenint part que governen estatalment a la Generalitat i que tenen part de la problemàtica i han de fer coses.
0: Diries que ara mateix estem en un punt de no retorn pel que fa a l'habitatge?
1: De no retorn no. Es pot retornar a una situació menys o menys estable. El que no volem és tornar a com estàvem abans, on la possibilitat de que això passés, i com s'ha donat i com estem veient, passi. I això es dona acabant amb el negoci de l'habitatge, prohibint que es comprin cases per negociar, per fer negoci, per beneficiar-se, i que les cases es comprin per viure, i que es prohibeixi tota aquesta especulació.
0: Avui, sobretot, aquestes concentracions, en general a Espanya, també a Barcelona, són sobretot per fer pressió al govern perquè amb els seus socis de govern acabi aprovat el que es diu com decret Mari Carmen, aquest decret per habitatge per algunes

0: mesures que puguin ajudar a que la gent doncs, pugui independitzar-se, que no hi hagi desnonaments a situació de gent vulnerable, etc. Parlant de Sant Boi, més enllà d'aquest decret, què és el que es reclama des de l'Assemblea per l'Habitatge? Per què avui també esteu aquí a les 7 en clau santboiana?
1: Bueno, en clau municipal hem reclamat i hem exigit sempre que des del municipalisme es poden fer coses. Una de les principals coses que poden fer és posar a disposició i obligar als propietaris que tenen els pisos buits a disposició al mercat i per a un lloguer assequible. Hi ha molts pisos buits, aquí a Sant Boi no sabem la quantitat exacta, però hi ha molts pisos buits que juguen un paper molt important en contra de l'accés a l'habitatge i, per tant, des del municipalisme es podria posar i obligar els propietaris a posar aquests pisos a disposició de la ciutadania. Bueno, i també, inclús, un municipi, un ajuntament municipal pot arribar a expropiar. Això és una cosa de la que no es parla, però nosaltres creiem que la cosa és central. Hem d'exigir al municipi, hem d'exigir a l'Ajuntament, però també això ha de sumar-se a tota la mobilització generalitzada que acaba de començar, que és només el principi. Hem de sumar-nos a aquesta mobilització i anar més enllà del que és el decret, que és una cosa positiva, però hem d'anar molt més enllà per acabar el negoci de l'habitatge.
0: Tu creus que pot passar com a Madrid, que les protestes acabin prolongant-se, que no sigui només una cosa d'avui?
1: Sí, i tant. Jo crec que és el principi, perquè demà, quan s'aprovi, si s'aprova, que no està molt segur la cosa, aquest decret, no s'acabarà el problema de l'habitatge. Per tant, jo crec que hem d'insistir en això, de que més enllà de que s'aprovi el decret, hem de continuar mobilitzant-nos i hem de moure'ns per acabar amb tot aquest negoci i aquesta lacra en contra de la majoria.
0: És Víctor Iniesta, de l'Assemblea per l'Habitatge Sant Boi. Gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
1: A vosaltres.
0: Aquesta plaça que a poc es va omplint de gent, de moment encara buida, queden 5 minuts per les 7, seguiran arribant també santboians i santboianes que vulguin protestar per aquesta situació respecte a l'habitatge. Els que sí que hi ha són els representants polítics. Parlàvem amb l'Assemblea de l'Habitatge, parlem ara amb la Mireia Mendoza, Esquerra Republicana. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Perquè era important que avui també des d'Esquerra Republicana hi fóssiu aquí a la plaça de l'Ajuntament.
2: Doncs és important perquè estem defensant lluites que portem a l'ADN, a les venes, que hem defensat sempre, i no serà ara quan estigui la ciutadania organitzada i nosaltres també encoratgem a la ciutadania que es mobilitzi, que nosaltres fem un pas al costat, si ha de ser.
0: Des del vostre partit, a nivell municipal, quins són els compromisos que podeu adquirir després de veure aquesta mobilització que hi ha al voltant del tema de l'habitatge per portar-los també al ple municipal?
2: Doncs mira, el primer compromís, que no és nou d'avui, però dic, si la ciutadania es mobilitza, doncs encara augmentem aquestes actuacions nostres, és escoltar la ciutadania, escoltar, i fer de corretja de transmissió cap al govern municipal, com tu dius, a través de les accions que podem dur a terme al plenari o siguin altres reunions amb l'equip de govern municipal. Però, per altra banda, el que també ens mou ara encara més, doncs és seguir empuixant a que la moció, per exemple, d'habitatge, que es va aprovar fa un any i mig, portada per nosaltres, que eren tot de mesures que sí eren de competències municipals, doncs es dugui a terme amb celeritat, perquè s'han fet passes, però passes encara massa a poc i la situació necessita de rapidesa.
0: Avui s'ha convocat aquesta manifestació aquí a Sant Boi. Veiem que estan molts representants, de fet, dels partits d'Esquerra. Estan tots els partits. Què diu això per tu?
2: Doncs per mi diu que hi ha una preocupació per l'assumpte i que és el que hauria de ser. En el cas de partits com el que represento, Esquerra Republicana, també puc dir el mateix de la companya regidora no escrita que representa Podem, doncs són partits que a més hem estat des de la creació d'aquesta assemblea al costat, no al capdavant, al costat, que és on s'ha d'estar, la ciutadania organitzada és qui ho ha de seguir impulsant, i per tant em sembla lògic i normal que hi siguem. I en el cas del partit de govern o el partit majoritari, que és el que he vist per ara, doncs també em sembla lògic, però també em seran lògiques les actuacions que facin després a nivell municipal i les que puguin fer amb els seus contactes a través de les altres administracions on governen, per començar el govern de l'Estat espanyol.
0: Avui hi ha una manifestació convocada també a Barcelona a les 7, segurament alguns santboians i santboianes i siguin allà ara mateix. Per què creus que és important que també es convoqui una manifestació aquí a Sant Boi, davant de la plaça de l'Ajuntament?
2: Doncs és important, l'important és que la gent es mobilitzi, i si hi ha ciutadans de Sant Boi a Barcelona o a qualsevol altra ciutat, doncs benvingut sigui. però des de l'Assemblea també es va considerar, i els partits també així ho pensem, jo crec, si més no el meu, que s'han de buscar també generar aquests espais municipals. No tothom té l'oportunitat d'anar a Barcelona, per molt que estigui molt a prop, per situació de mobilitat, per agenda, per conciliació familiar, per molts motius. Fins i tot no et diré, a vegades per mandra, dius, oi, a Barcelona, però si hi ha aquí una acció, si ens hi sumem, i per aquesta raó és important seguir generant aquests espais, encara que hi hagi gent que la perdem, en favor de també estar mobilitzant-se a Barcelona.
0: Tu creus que aquestes protestes aniran per llarg, també?
2: Les protestes d'avui, si seguirem amb aquestes accions...
0: Fa la sensació de que la gent ha despertat d'alguna manera, està sortint als carrers, estem veient tot el que passa a Madrid, hi ha hagut rèpliques a Barcelona, aquest matí també una altra concentració. Creus que més enllà de la protesta, perquè aquest decret, Mari Carmen, com se li ha dit, surti endavant, més enllà d'aquest decret en concret, ha canviat alguna cosa en la consciència de la gent respecte a l'habitatge? I és un moviment que no té aturador, d'alguna forma, creus?
2: Jo crec que el moviment no té aturador perquè cada vegada afecta més gent. Malgrat això, també crec que cada vegada que hi ha una situació que especialment es fa mediàtica o que toca més la sensibilitat per les situacions encara de vulnerabilitat de les persones, fan que la gent torni a mobilitzar-se més. El que és important és que aquestes mobilitzacions no s'aturin, perquè mentre si són uns dies i es relaxa, doncs els governs també es relaxen i així no canviem coses.
0: Mireia Mendoza, d'Esquerra Republicana, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser-hi.
0: Quan dèiem que estaven tots els partits polítics d'esquerres a la plaça de l'Ajuntament, no era una forma de dir-ho, era així. En seguirem parlant durant el que queda de tarda. Saludem ara la Laura Solís, del PSC. Què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda a Gent de Carrer, perquè era important que hi fos també el vostre partit avui en aquesta plaça de l'Ajuntament.
3: És molt important perquè nosaltres defensem l'habitatge per tothom, un habitatge digne. Per tant, hem d'estar aquí. A més, una de les nostres polítiques que fem des de l'Ajuntament és així. Nosaltres ara hem construït habitatge social a tota la zona del Saló Central, sobretot específicament per a joves, que és molt necessari que puguin emancipar-se i poder tenir la seva primera oportunitat d'habitatge, que el mercat privat no li deixa. Estem també construint vam construir el carrer Aragó juntament amb el sindicat d'UGT i també ho estem fent al carrer, a la Ronda Sant Ramon, tocant doncs quasi la COPE. O sigui, creiem fermament que és prioritari posar el focus a l'habitatge.
0: Una situació ara mateix gravíssima, s'estan fent coses, com deies, des de l'Ajuntament. Avui dèiem al programa que Espanya és el país de la Unió Europea en el que els joves s'independitzen més tard. Tot i aquestes mesures, hi ha molta gent que no està podent independitzar-se, que no surt endavant. Què els diries a tots aquests santboians i santboianes que, tot i els esforços, no poden independitzar-se, no poden construir una vida per aquest problema de l'habitatge?
3: Que nosaltres continuarem construint, continuarem doncs, treballant per habitatges dignes, com dic, perquè puguin accedir-hi, que no perdin l'esperança. Nosaltres treballarem per això i creiem fermament que necessiten aquesta oportunitat per poder començar la seva vida doncs, fora de casa dels seus pares i mares, doncs, per això, per començar la seva vida, com dic, i jo crec que és molt necessària aquestes polítiques i treballarem molt perquè així sigui.
0: Avui s'està protestant i fent pressió perquè surti endavant aquest decret Mari Carmen, com es diu, però també des dels ajuntaments es poden fer moltes coses, no? Ara justament ho estaves explicant i són competència municipal. Des de l'Ajuntament realment hi ha marge de maniobra per poder fer coses respecte a l'habitatge i perquè la gent ho noti?
3: A veure, nosaltres, sobretot, el primer és que quan hi ha un desnonament, que hi hagi una resposta a un habitacional. Això ho tenim claríssim des de l'Ajuntament, és el primer. Sempre, cap persona s'ha de quedar al carrer, mai. Això ho fem des de l'Ajuntament, ho tenim claríssim. Aposta clara per construcció d'habitatge, per accedir, perquè també així que aconseguirem doncs, que el lloguer baixi, no? Sobretot no només de compra, sinó aquest lloguer social que estem, el lloguer accessible que estem fent doncs, a les diferents zones de Sant Boi, com us he explicat, per intentar que aquest lloguer del mercat privat baixi i es pugui accedir també a aquest habitatge. Per tant, sí que hi ha recorregut per fer, és difícil, és cert, necessitem l'ajuda també supramunicipal, evidentment, de la Generalitat i de l'Estat per poder aconseguir més coses, però si anem tots a una, estic convençuda que ho podem aconseguir.
0: Avui també donem una altra xifra al programa, que és que els preus a Sant Boi, tot i que no han baixat respecte a l'any anterior, sí s'han estabilitzat en el sentit dels lloguers. Què diu això del municipi i quin efecte també, com afecta això el fet de ser un municipi que està declarat com a zona tensionada també a l'habitatge?
3: Això està clarament doncs, vinculat, estic convençuda, en aquestes polítiques que estem fent des de l'Ajuntament, que són necessàries. Jo crec que tots els ajuntaments doncs, hem d'anar doncs, amb el mateix camí per aconseguir això. Almenys ara, aquesta, no, el que comentaves, doncs, intentar que no creixin aquests lloguers i esperem que baixin perquè tothom pugui accedir a un habitatge que és, ho marca la Constitució, o sigui que ha de ser sí o sí així.
0: Laura Solís, del PSC, avui també present en aquesta plaça de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Seguim saludant més representants polítics. És Cristina Serna, ho podem, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: La primera pregunta és obligada, estem fent-la també a tots els partits polítics. Per què avui Podem, en aquest cas, per què havia de ser-hi en aquesta protesta avui a les 7?
4: Doncs bueno, estem aquí perquè, bueno, per conèixer la situació de la Mari Carmen, el que ha passat, i volem que no hi hagi més Mari Carmens. Llavors sortim al carrer per reivindicar que ens hem d'organitzar, mobilitzar, que l'habitatge és un dret i no una mercaderia.
0: Per abans del cas de la Mari Carmen, ha generat molta resposta social, però nosaltres que també ho hem anat seguint, hi ha Mari Carmens a Sant Boi, hi ha desnonaments molt greus i de gent en situació molt vulnerable, això. Com ho explicaries?
4: Malauradament, i abans escoltava també els companys que estaven fent intervencions, que es parla molt de la gent jove, no?, que no es pot emancipar, però és que ja no és només la gent jove, és que hi ha persones que potser amb la seva pensió, si els hi pugen el lloguer, no poden pagar, no poden fer front. De fet, avui estava amb una usuària que estava buscant lloguer, són dues nòmines, el lloguer amb 1.200 euros, i clar, és que si ella cobra 1.300, no pot pagar el lloguer. És que estem parlant de que ja ni tan sols amb el salari mínim pots tenir un habitatge.
0: Què diu de la nostra societat, això?
4: Doncs bueno, crec que al final diu de on fiquem les prioritats, no? I està clar que la propietat privada està per sobre del dret a l'habitatge, i estem aquí per canviar això.
0: Sempre reivindiques com un activista, tens molta presència als carrers. Creus que aquest moviment social que s'està despertant arrel de tota la situació amb l'habitatge farà que canviï alguna cosa, que la gent li desperti alguna espurna, que es pot convertir, no sé, ser un moviment polític, en alguna cosa que canviï realment les coses?
4: Bueno, jo espero que d'aquí sigui només el principi, perquè realment queda molta lluita per davant i realment necessitem solucions per ara, no per d'aquí 30 anys, no? Necessitem ficar mesures que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, i esperem que sí.
0: Cristina Serna, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies.
0: Acomiadem aquí l'entrevista justament perquè comença a parlar Víctor Iniesta, representant de l'Assemblea per l'Habitatge, fent doncs el primer manifest, ara que comença aquesta manifestació a les 7, l'escoltem en directe, gent de carrer.
5: Des de l'Assemblea hem proposat que aquesta concentració, a part de ser una concentració, també tingui un caire assembleari, on tothom el que vulgui pugui expressar-se, pugui protestar, pugui dir el que vulgui entorn al problema de l'habitatge, perquè creiem que tenim molt a dir. Creiem que, en part, no tenim veu, i que aquesta veu s'ha de veure respectada i s'ha de complir totes aquestes penalitats i totes aquestes injustícies que patim la majoria social, que som la classe treballadora. Principalment els joves, però no només els joves, com hem vist ara amb la Mari Carmen, que ha detonat tota aquesta mobilització. Bueno, com deia, és una concentració, però també cadascú pot dir el que li sembla, pot protestar per tota aquesta situació. També volíem aclarir que no hem convocat aquí a Sant Boi, però no és en contra del que està passant ara mateix a Barcelona. Ara mateix a Barcelona milers i milers i milers de persones estan a la Diagonal protestant perquè aquest decret Mari Carmen s'aprovi, però no només per això, sinó perquè és el principi d'una mobilització, perquè volem acabar amb el negoci de l'habitatge, i que aquesta mobilització convocada aquí a Sant Boi és una mobilització que ens serveix per aprendre de moltes mobilitzacions que hi ha hagut, i que després de cada mobilització tothom s'ha anat a casa. Volem organitzar-nos, volem la ciutadania de peu, la gent treballadora de peu de carrer s'organitzi, perquè no confiem en les institucions, no confiem en molts partits que estan a les institucions i que no estan prenent partit ni estan solucionant aquesta problemàtica. Per tant, la ciutadania, només la ciutadania pot organitzar-se i pot mobilitzar-se per pressionar i perquè aquestes organitzacions, aquests partits, prenguin partit i prenguin mesures d'urgència, perquè la situació és d'urgència, la situació és sostenible. Ara mateix, el mes d'octubre, vindrà una inflació del 5%. Aquestes persones que no arriben a final de mes, que anem ofegades amb la meitat dels seus sous, no arriba per pagar el lloguer, què li direm a aquesta gent? Aquesta gent necessita de sortir al carrer i necessitem de solucionar el problema d'habitatge per tota aquesta gent, que en definitiva, com deia, som la majoria. Aquest decret ja comença a comentar-se el que s'aprovarà. Amb aquest decret veurem si s'aprova o no s'aprova, depenent del 2 de maig al Congrés dels Diputats. però volia resumir-ho en quatre punts i crec que hem de tenir-los clar. El primer que es vol fer és posar els joguers que siguin vitalicis. És a dir, que quan no hi hagi una pròrroga i els propietaris no tinguin una explicació de per què volen canviar de lloguer, aquests lloguers es puguin prorrogar. La segona és que, com tinc aquí apuntat, si no m'equivoco, és el dret a retracte. Això vol dir que quan un llogater canviï de propietari, és a dir, que la propietat es vengui, es mantinguin les mateixes condicions del lloguer. El tercer punt seria la prohibició dels desnonaments quan no renova la renta sense una alternativa habitacional. I el quart punt seria la prohibició de la pujada dels lloguers al fons voltor. Nosaltres ens sumem a, en favor de tot aquest decret, però creiem que per molt positiu que sigui aquest decret, no és suficient. Continua, si demà s'aprova aquest decret, continua el negoci immobiliari, continua l'especulació. Si demà s'aprova aquest decret, hem de continuar al carrer, com estem aquí, i sumar-nos a les mobilitzacions a Barcelona. Per això estem aquí, per parlar, per debatir, per mobilitzar-nos, per organitzar-nos, per després anar a totes les mobilitzacions que vindran. Perquè això és només el principi. És només el principi per acabar amb el negoci de l'especulació.
0: Segueix parlant ara mateix Víctor Iniesta, repassava els quatre punts que previsiblement entraran en aquest decret, Mari Carmen, i deia que no és suficient, que la gent ha de seguir als carrers, que la gent ha de seguir protestant perquè aquest decret i aquestes mesures, que ara sembla que és el que entrarà finalment a la proposta final que s'haurà de convalidar després al Congrés dels Diputats, no és suficient. Per tant, això és el que estava explicant, en una plaça de l'Ajuntament a la que veiem que a poc s'ha anat afegint gent. Hem de dir que en la descripció de les cares que tenim aquí, la majoria d'ells d'edat bastant avançada, també molts representants polítics. Ara explicarem el que passa en aquesta concentració. Per tant, ara mateix segueix parlant Víctor Iniesta de l'Assemblea per l'Habitatge de Sant Boi, mentre escolten santboians i santboianes amb cares també de concentració, conscients de que el problema de l'habitatge és un problema que afecta a tothom. Seguim escoltant Víctor Iniesta.
5: Que no es puguin pujar ara mateix, si es mantenen, continuen sent abusius i per això és necessari baixar-los. I un altre punt que crec que és indispensable és obligar que molts pisos buits, que a dia d'avui, que hi ha milions a tot l'estat, milions de pisos buits, es puguin posar al mercat, obligar els propietaris a que es posin al mercat. Res més, no em vull allargar massa, però crec, com deia al principi, que ja que aconseguir acabar amb aquest negoci immobiliari, aquest negoci de l'especulació amb l'habitatge, que no es pot fer negoci amb una cosa que és bàsica i que només ho aconseguirem si continuem amb la mobilització que a dia d'avui comença. Ha començat amb una cosa molt important, que és una acampada recreant el que va veure el 15M en el seu moment. I això ho hem de posar com a punt de partida. Això és només el principi i, com deia, està a les nostres mans i hem de mobilitzar-nos i lluitar per acabar el negoci de l'especulació per una vida digna per a tothom. No hi haurà més Mari Carmens, ho pararem. No hi haurà més Mari Carmens. Mari Carmen va per tu i per totes altres que han patit tota aquesta violència contra la seva vida. Res més.
0: Doncs acaba aquí el discurs Víctor Iniesta de l'Assemblea per Habitatge. Aplaudiments a la plaça de l'Ajuntament amb aquest final, dient que no hi hauria més Mari Carmens i dient també que ho aturaran tot això i que aquesta protesta popular ha de seguir justament per això. Seguim parlant nosaltres també amb representants polítics. Estem ara mateix amb Xavi Alejandre, Esquerra Unida. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Com has vist aquest discurs que acabem d'escoltar aquí a la plaça de l'Ajuntament?
6: Bé, jo crec que és una mica el que tothom pensa, no? No es pot fer més negoci amb l'habitatge. El que fa la dreta amb l'habitatge i el capitalisme amb l'habitatge és rosa el sadisme. L'habitatge no pot ser un bé més pel que comerciar, és un dret i la classe de treballadora ha d'estar defensant aquest dret a l'habitatge.
0: Quines alternatives es proposarien des d'Esquerra Unida perquè per part de l'Ajuntament de Sant Boi es pogués implementar algunes mesures que poguessin ajudar la gent a poder independitzar-se, a poder pagar el lloguer?
6: Clar, és necessari d'una banda que hi hagi més habitatge públic. A Espanya, no només Sant Boi, sinó a Espanya n'hi ha un parc d'habitatge públic molt més reduït que la resta d'Europa. No hi ha accés a l'habitatge perquè no hi ha alternativa pública d'accés a l'habitatge. I a banda d'això, Clar, no és una mesura, ja ho hem dit altres vegades, que les mesures que es puguin prendre a nivell local són, bueno, tenen un marge d'actuació molt, molt petit. Nosaltres considerem que cal una reforma a nivell estatal que protegeixi aquest dret de l'habitatge i que n'eviti la seva especulació. Considerem que el dret a la propietat privada no pot ser un dret il·limitat. El dret a la propietat privada ha de servir per garantir el dret a l'habitatge. Per tant, la gent pot tenir el seu propi pis, però ens hauríem de replantejar si com a societat es poden tenir béns immobles il·limitats per comerciar amb ells i especular i dificultar l'accés a la classe treballadora d'aquests pisos.
0: Aquestes protestes serveixen també per intentar que s'arribi a un acord amb aquest decret. Mari Carmen, se li està dient en el que diferents partits s'han de posar d'acord perquè això surti endavant. D'alguna forma, perquè això passi a Sant Boi, els partits d'esquerres també s'han de posar d'acord a l'hora de treure coses endavant. Avui veiem que a aquesta plaça estan tots els partits d'esquerra, per exemple. És una dinàmica que s'hauria de reproduir a nivell municipal.
6: Sí, jo crec que tot el que sigui defensar el que la ciutadania, el que demana la ciutadania, defensar-ho a les institucions, doncs és positiu. I si tots els partits d'esquerra tenim clar el que s'ha de protegir, doncs endavant. El que passa que no crec que tots tinguem la mateixa visió respecte a això. I llavors crec honestament que hem d'empènyer el Partit Socialista a posicions de protecció de l'habitatge públic.
0: Tindrem temps per analitzar-ho també a més profunditat. Xavi Alejandre, Esquerra Unida, gràcies avui per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Seguim parlant també amb més responsables polítics. És Àlex Pérez, de Comuns, i a més és el regidor també del Z a l'habitatge. Què tal? Bona tarda, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
0: Avui ens avançaves ja que també us hi sumaríeu des de la regidoria en aquesta protesta avui a les 7. Per què? Què és el que fa que des de Comuns us hi vulgueu sumar i també des de la regidoria?
7: Bueno, crec que és evident que no estar en aquesta lluita és estar fora de context, estar fora del que està passant doncs, a tot l'Estat, no? I que és un problema generalitzat. I per tant, tot el que sigui garantir el dret a l'habitatge i sobretot a un habitatge digne, doncs hem d'estar a totes les institucions, totes les organitzacions i tota la ciutadania per estar empenyent, perquè la situació actualment doncs és absolutament crítica, com es va demostrar amb el desnonament de Mari Carmen, però no només, sinó que és un problema molt generalitzat en el qual hem de fer força a tothom per poder canviar ja les coses perquè és més urgent.
0: En el cas de la regidoria de l'habitatge, què és el que es fa perquè els santboians i les santboianes, els joves puguin independitzar-se, la gent pugui pagar els lloguers, quines són les mesures que s'impulsen per intentar lluitar contra aquesta crisi?
7: Sí, al final com a mesures intentem que siguin en 360 graus, perquè sempre ho hem dit que no és només construir, però és evident que també calen doncs, més habitatges de protecció oficial, més lloguers assequibles, no? I ampliar aquest parc d'habitatge, però evidentment també hem d'actuar amb tot el que té a veure amb la rehabilitació d'edificis per poder posar-los en marxa, amb tot el que té a veure amb pisos buits, que també hem de ser capaços de veure de quina manera podem abordar aquest problema, de quina manera podem saber doncs, a tots aquests pisos i la tipologia d'aquests pisos buits per tal de posar-los al mercat. No? I per tant, jo crec que hem d'obrir totes les vies possibles. Jo crec que la taula d'habitatge precisament és un exemple doncs, de com la unió de totes les organitzacions i tots els actors que estan implicats doncs, poden anar posant sobre la taula doncs, problemes i solucions que podem posar en marxa. I jo crec que és important obrir totes aquestes vies i sobretot ser capaços de que totes les institucions puguin treballar plegades per poder resoldre aquest problema.
0: Abans hi preguntàvem també a la Laura Solís, regidora del PSC, que també forma part de l'Ajuntament. Tot i aquestes mesures, hi ha molta gent que no pot independitzar-se o que no pot pagar el lloguer, que està en situació desesperada. Què li diries a tots aquests santboians i santboianes?
7: Bé, jo crec que, bueno, abans de res, jo crec que aquest és el problema més gran, no? Que, vull dir, aquest problema de l'habitatge està afectant absolutament a tothom, és absolutament transversal, i persones que tenen un contracte laboral indefinit i que tenen un sou mínimament digne no poden fer front a un lloguer, no? Per tant, això és un problema, per això deia que el que vull dir és que no ens podem resignar, que crec que tothom ha de sortir al carrer per fer tota la força possible. Les persones que estem a les institucions hem de fer absolutament totes les força possible per que totes les institucions treballin plegades i des de les nostres competències i les nostres realitats fer servir tots els recursos que tinguem disponibles per poder posar-los en marxa per tal de fer efectiu aquest dret a l'habitatge, que crec que ara mateix és el problema més gran que tenim i és el que està acollant a les famílies, el que està fent doncs, que la situació ara mateix doncs, sigui, com deia, urgent i absolutament doncs, impròpia d'un país que vol continuar avançant en justícia.
0: Deia Víctor Iniesta de l'Assemblea per Habitatge, que ara també estava fent el discurs, que era important que els partits d'esquerres també us comprometeu a portar més enllà les mesures. Què li respondries?
7: Sí, que té totalment tota la raó. Crec que, evidentment, jo crec que de la dreta i l'extrema dreta no esperem res, no esperem absolutament res, i menys en matèria d'habitatge, i menys el que té a veure doncs, amb generar oportunitats per la ciutadania, però crec que els partits d'esquerra tenim aquest deute i aquest deure, primer, d'anar tots al mateix camí, de remar tots junts i juntes, i després, evidentment, doncs, de ser capaços de posar en marxa, com deia abans, tots els recursos que tinguem disponibles per poder fer front a aquesta emergència habitacional que és més que urgent.
0: És Àlex Pérez del Comuns i regidor també del Dret a l'Habitatge. Gràcies per atendre'ns avui al Gent de Carrer.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix segueixen discursos aquí a la plaça de l'Ajuntament. A poc va arribant més gent, però hem de dir que la convocatòria fins ara no ha estat l'esperada, sobretot gent d'avançada edat que sí que ha vingut aquí davant de l'Ajuntament, però la resta, la majoria són sobretot regidors o regidores de l'Ajuntament i també representants dels diferents partits d'esquerres. Mentrestant, continua aquesta manifestació, aquesta convocatòria, que està des de les 7 aquí a la plaça de l'Ajuntament i que segurament anirà per llarg. Anirem actualitzant-ho en cas de que passi qualsevol cosa. Quan queden 10 minuts per 7:45 de la tarda, nosaltres tanquem la connexió des de la plaça de l'Ajuntament i continuem amb més gent de carrer. Fins ara.

0: És moment de parlar de cine.
1: Mira que tonteria.
0: Aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes La bola negra, la nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis. Una de les produccions espanyoles que arriba amb més expectació dels últims mesos. La pel·lícula ja ha passat pels principals festivals internacionals, ha guanyat diversos premis, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional als pròxims Oscars. I aquest cap de setmana també s'ha pogut veure aquí a Sant Boi, un dels cinemes Can Castellet ens ha assegurat que funciona molt bé i que té recorregut, però no ens han facilitat dades de les entrades venudes. I divendres, coincidint amb l'estrena, el nostre company Eduardo Aguirán, redactor del programa Juli en la Onda, va ser al Movie Arribau de Barcelona per veure-la. Edu, primer de tot, gràcies per ser aquí.
2: Bona tarda, Eloi, gràcies a tu.
0: Com va ser l'estrena dels Javis?
2: Doncs mira, jo vaig tenir aquella sensació estranya de quan creus que estàs presenciant un moment important, però que potser fins i tot pot ser històric, saps? Era el Movie Arribau, com bé deies, un dels cinemes més històrics de la ciutat de Barcelona. Més de 1.000 persones omplíem la sala. El passi començava a les 7 de la tarda i estava ple de gom a gom. Fins i tot, saps qui hi havia?
0: Qui?
2: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que estava amb nosaltres veient la pel·lícula, que quan va acabar, després de gairebé 3 hores, va començar amb un col·loqui on els Javis estaven, bueno, moderats per el director Alejandro Amenábar. Ells eren a Madrid, però el col·loqui es retransmetia en directe als cinemes d'una 50ena de ciutats de tota Espanya. Gairebé uns 500 cinemes, és la dada.
0: Hem escoltat a la ràdio, a la tele, a les xarxes parlar de La bola negra, moltes crítiques molt diferents, però tota aquesta gent que no s'han assabentat d'absolutament res de la peli, què és La bola negra i per què se'n parla tant?
2: Doncs és la nova peli de Javier Ambrosi i Javier Calvo i parteix d'una obra de teatre que Federico García Lorca va deixar inacabada. Són gairebé 3 hores, 3 històries situades en 3 moments diferents de la història d'Espanya i un repartiment enorme. Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Miguel Bernardó, Albert Pla, Antonio de la Torre, Carlos González, Guitarrica de la Fuente... Però hi ha una cosa molt curiosa. D'alguna manera, sembla que La bola negra ja s'havia estrenat fins i tot abans d'arribar als cinemes. Ja existia abans.
0: Què vols dir, que ja existia?
2: Doncs em refereixo a que existia la conversa pública, perquè feia mesos que les xarxes s'omplien d'imatges, de fragments, d'entrevistes, de cançons, expectatives. Gent fascinada amb la pel·lícula i gent que pues, ja l'odiava fins i tot sense haver-la vist, que em sembla bastant curiós. Tothom semblava tenir una opinió sobre la peli abans de fins i tot haver-la vist. I ara passa gairebé el contrari. La gent està sortint del cinema i la pel·lícula continua fora de la sala. Es comparteixen escenes, la gent recupera els poemes de Lorca, busquen les cançons, es discuteix què significa una frase o el final. I crec que això explica una mica aquella sensació que et deia que tenia el divendres a l'Aribau. No semblava simplement una estrena. Semblava més aviat el moment culminant d'alguna cosa que feia mesos que s'estava construint.
0: Suposo també, Edu, que ve tota aquesta expectació de tots els premis que ha guanyat, no? Què ha guanyat exactament La bola negra?
2: Doncs mira, a Cannes, el premi a millor direcció, compartit amb el Pavel Pavlikovsky per Fatherland, a Sydney se'n va emportar el premi del públic al millor llargmetratge internacional, després el premi del públic de Toronto, que en parlarem, i aquest dissabte s'ha afegit el premi del públic Ciutat de Sant Sebastià amb un 9,4, que és la puntuació més alta aconseguida mai per una pel·lícula espanyola en aquesta categoria. I a més, el 2 d'octubre, d'aquí poquet, els Javis rebran també un reconeixement a la direcció dels Critics Choice Association, però aquest encara no l'han recollit.
0: Ha estat Toronto el premi definitiu perquè fos famosa també i per la nominació als Oscars, no?
2: Sí, Eloi, i t'explico la dada que així ho argumenta, perquè entre el 2012 i el 2025, 13 de les 14 pel·lícules que van guanyar el premi del públic de Toronto van acabar nominades a l'Oscar a millor pel·lícula. 13 de 14. És un precedent extraordinari, però ara bé, és un precedent, no una garantia.
0: Llavors, què en sabem, de segur?
2: Doncs mira, oficialment que Espanya ha escollit La bola negra per representar-la a la cursa pels Òscar a la millor pel·lícula internacional, però encara no està nominada. Una altra cosa són els pronòstics. Hi ha crítics i especialistes que la situen també en converses sobre millor pel·lícula, direcció i fins i tot altres categories, però insisteixo, són pronòstics, no són nominacions oficials. Tampoc donaria per fet que ara facin 5, 6, 8 nominacions. Mm. El que sí que tenim és un precedent espanyol molt maco.
3: And the Oscar goes to Pedro Almodóvar for Talk to Her.
2: L'any 2003, Pedro Almodóvar va guanyar l'Oscar al millor guió original per Hablé con ella i va estar també nominat a millor director. I precisament El Deseo, que és la productora d'Almodóvar, és també coproductora de La bola negra. A això li sumem que surt la Penélope Cruz, que tenim a la Glenn Close, la promoció i la compra de drets de Netflix, molt important, Festival de Toronto, el Festival de Cannes, tots aquests ingredients, tota aquesta sopa d'ingredients, fan que en parlarem durant molts mesos. Però jo crec que dels Oscar encara ens queda una mica per parlar.
0: Deixem de banda tots els premis, perquè la pel·lícula és sobre la Guerra Civil, no? I molts comentaris a xarxes són un altre cop, una altra pel·lícula de la Guerra Civil. De què va exactament aquesta pel·lícula?
2: Doncs sí, això ho hem sentit molt, hem sentit i ja ha estat passant fins i tot abans de l'estrena, que molta gent ho deia fins i tot sense haver-la vist, que torno a dir que em sembla una bogeria, però jo no vaig sortir de l'Aribau pensant precisament en el passat, en la Guerra Civil, Eloi. Jo vaig sortir pensant més aviat en el futur i fins i tot en el present, perquè crec que La Bola Negra no és en cap moment una altra pel·lícula sobre la Guerra Civil, tampoc crec que sigui una pel·lícula sobre l'Orca exactament, crec que és una pel·lícula que parla sobre la llibertat, i en aquest cas sobre l'homosexualitat en tres èpoques diferents de la història d'Espanya. És una història que ens crida a ser lliures en estimar. La peli explica què passa quan algú entra a jutjar i a decidir sobre el nostre desig, sobre la nostra vida o sobre com estimem.
0: Qui decideix quines vides són acceptables i quines no.
2: Exactament. Lorca, l'any 32, escriu sobre un jove al qual l'entrada al casino de Granada depèn d'una votació. Si la bola blanca surt, és un sí, però la bola negra és un no. L'homosexualitat d'aquest jove, Carlos, a la peli, interpretat pel Milo Quifes, determina la seva exclusió d'aquest club. A partir d'aquest material inacabat de l'Orca, aquesta obra de teatre que no va estar finalitzada, la pel·lícula construeix una història sobre el sentit de pertinença, el desig, però també sobre tot allò que la societat ha obligat a amagar a moltíssimes persones al llarg dels anys.
0: I aquí apareix aquesta homosexualitat, no?, reprimida, i s'explica a través de tres històries.
2: Sí, però crec que la pel·lícula parteix d'aquesta premissa per explorar emocions, però sobretot per un sentiment que és profundament humanista, més enllà de tot. Hi ha una frase que l'Orca diu al Rafael Rodríguez Rapun, que potser ara explicarem qui és, que és «Solo el misterio nos hace vivir». I un dels amics d'en Carlos li diu «Hay que vivir, Carlos, vivir siempre». I què vol dir això? Doncs aquí entra una idea que em sembla que és preciosa i que expliquen els Javis, que és la polisèmia. La poesia permet que una mateixa cosa tingui més d'un significat. És polisèmica. Permet imaginar, permet interpretar. Permet que allò que sembla una cosa pugui ser-ne també una altra. La Nené Romero, que és el personatge de la Penélope Cruz, parla de la fantasia, de la possibilitat. I crec que aquí hi ha una de les idees més potents de tota la pel·lícula, la possibilitat de que les coses no tinguin un únic significat, que les persones no tinguem una única manera de ser. I aquesta possibilitat es converteix en l'antítesi d'una mirada autoritària, que és la del feixisme, representada a la pel·lícula, que vol ordenar-ho tot, que et diu qui ets, què has de ser, a qui pots estimar, quina família és vàlida, quin cos és acceptable, qui entra i qui es queda fora. La música funciona igual que la poesia. És passat, també és futur, és memòria, és esperança, també és polisèmia, és la fantasia de la possibilitat. És potser aquest misteri del que parlava l'Orca, el misteri que ens fa viure.
0: Com has dit abans, una pel·lícula de la Guerra Civil, és realment bèl·lica la pel·lícula?
2: Mira, doncs crec que no és el més interessant de la pel·lícula, tot el tema bèl·lic, però no ho pretén ser tampoc. Crec que la guerra es reflecteix en l'interior del personatge, en la seva ànima, més aviat. En Sebastián, que està interpretat per un magnífic guitarrista de la Fuente, ja t'ho dic, que debuta com a actor en aquesta pel·lícula, és un soldat del bàndol nacional, vale?, que descobreix qui és mentre la guerra l'obliga a sobreviure, a obeir i a exercir una violència, com a molts els hi va passar, que ell no havia escollit. I allò també és la guerra. La guerra t'obliga a ocupar llocs que potser mai hauries escollit, perquè les persones queer no han viscut mai al marge de la història, i això és important recordar-ho. També eren els pobles bombardejats, eren els hospitals, entre els que fugien, entre els que eren mobilitzats, entre els que intentaven estimar, mentre tot el seu entorn s'enfonsava. No crec que sigui just dir, com molta gent està dient, que La Bola Negra tan sols és una mirada queer a la guerra civil. Jo crec que més aviat el que fa és la feina de recuperar una mirada que ja hi era a la història i que massa vegades ha quedat fora del relat.
0: A més, tu et fixes en una cosa molt curiosa, no?, que és el que porta el Sebastián, que és una trompeta.
2: Sí, perquè en Sebastián la porta des del primer moment, des del que coneixem, i al principi és només això, una trompeta. A poc deixa de ser-ho. És l'únic objecte que encara l'uneix amb el noi que era abans de la guerra, amb el seu poble, amb la seva mare, amb la seva música. Però el que passa és que la Nené Romero, quan la coneix, que és el personatge de la Penélope Cruz, li parla de Madrid, d'artistes, de transformistes, de música, de llibertat. I de sobte en Sebastián pot imaginar una cosa que fins aleshores ni tan sols sabia que podia imaginar, que és un futur després de la guerra.
0: I aquí apareix també el Rapun, no?
2: Rafael Rodríguez Rapun, que està interpretat pel Miguel Bernardó, és un personatge que va existir realment. Va ser secretari de La Barraca, la companyia teatral dirigida per Lorca, i va mantenir una relació íntima amb el poeta durant els últims anys de la seva vida. A la pel·lícula, en Sebastián el coneix, i a poc a poc aquesta relació fa trontollar tot allò que creia saber sobre ell mateix, sobretot en l'amor. Repuli parla de la barraca, llavors el Sebastián desitja poder ser un d'ells, poder ser músic amb aquells artistes. I aquella trompeta que parlava ara, que fins aleshores representava d'on venia, doncs comença a representar també cap a on podria anar. Aquesta cançó, que és la Nieve, del guitarrista de la Fuente, que està composada conjuntament amb Raúl Refri, que és el compositor de la banda sonora de la pel·lícula, que fa una feina excel·lent, doncs hi ha una escena que a mi em va quedar gravada, que és el Sebastián quan s'estira al costat del Rapunt, ferit, en una llitera de l'hospital, i les mans li recorren el cos. No el toca, sense tocar-lo, a només uns centímetres entre la mà i la pell, i en aquest espai tan petit hi cap tota la por. El desig hi és, ell vol acostar-s'hi, però encara no sap com donar-se permís a si mateix per fer-ho. Així és la realitat en la que es troben els protagonistes, on ni tan sols era permès estimar lliurement.
0: I ens queda la tercera història perquè la pel·lícula salta en tres èpoques diferents.
2: Sí, i arribem al 2016, a una Espanya on ja hi ha una democràcia, on els drets de les persones LGTBI han canviat profundament, però els drets conquerits no esborren el que ha passat ni tampoc fan desaparèixer automàticament la violència. Recordem que només l'any 2025 el Ministeri de l'Interior va registrar a Espanya 571 delictes i incidents d'odi vinculats a l'orientació sexual i la identitat de gènere. La història no es repeteix exactament de la mateixa manera, però conèixer-la ens permet reconèixer alguns mecanismes d'exclusió que sí que estan sobrevisquent i que, encara que sigui amb noves paraules, són presents.
0: Per tant, la lectura que fas tu, Edu, de la Bola Negra és més actual que no pas passada i centrada en l'orca o la Guerra Civil.
2: Totalment. Crec que hi ha una de les raons per les quals està connectant tant amb la gent i per les quals està sent un fenomen brutal és perquè arriba en un moment en què tornem a parlar de guerra, no? De rearmament, d'enemics, de bàndols, o escoltem a tots els informatius. Crec que la Bola Negra agafa totes aquestes paraules lletges i enormes a la vegada i les torna a portar al lloc on fa mal, al cos de qui perd, de qui estima, a les vides que no arriben a viure, a tota la gent que surt damnificada d'aquests conflictes i als futurs, a les vides que desapareixen abans de ni tan sols començar. I potser per això jo no vaig sortir al cinema pensant només en el que havia passat a la nostra història, en la Guerra Civil, com diu tothom. Vaig sortir pensant en que tot allò encara pot passar més aviat del que ens pensem.
1: Soldadito español.
0: I m'has demanat acabar, Edu, aquest espai d'una manera una mica especial amb un poema de Lorca.
2: Sí, perquè hi ha un últim element que travessa tota la pel·lícula. El Rapunt, del personatge del Miguel Bernardó, guarda a la butxaca un poema de Lorca com si fos una relíquia. És un regal íntim del seu amant. El Sebastián el troba i en un moment de la pel·lícula el llegeix. S'emociona, però fins i tot diu que no l'entén. Quan passa la pel·lícula i el tornem a sentir al final, el poema és el mateix, però nosaltres, com els personatges, hem canviat. I tot és diferent. El poema es titula El amor duerme en el pecho del poeta i forma part del seu netos de l'amor escuro. El llegiré en el castellà original i no diré res després, perquè m'agradaria que les últimes paraules que escoltéssim avui tots en aquest espai fossin del mateix Federico García Lorca. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido, por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía.
0: Edu Aguirán, redactor de Julia en la Onda, moltíssimes gràcies per ser aquí i parlar de la Bola Negra.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: Obrim el nostre Setmanal Esportiu, recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià, on avui parlarem del debut il·lusionant de la Unió Esportiva Santboiana, el també gran debut del primer equip femení del bàsquet Sant Boi i de les derrotes de Sant Boià i Ciutat Cooperativa a la segona jornada de la primera catalana. En aquest segon cap de setmana, en total hem sumat 6 victòries, un empat i 11 derrotes en un total de 18 partits. I ara és el moment de repassar-los. I comencem parlant de la Unió Esportiva Santboiana, que diumenge feia el seu debut a la Divisió d'Honor amb Ricardo Cortés com a nou entrenador i amb molts jugadors que venen de categories inferiors. El degà enfrontava un duel contra el Salvador que semblava molt complicat i que va acabar sent molt il·lusionant, ja que els de Sant Boi van fer un gran partit i van acabar imposant-se 30-22. Ens explica com ho va viure un dels capitans de la Santboiana, el Pau Masoni.
1: La veritat que estem molt contents per la primera victòria, de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar. L'hem aprofitat, crec, al màxim, igual que en Tuig, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé.
0: La Santboiana es posa momentàriament cinquè i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del rugbi La Vila a la recerca d'una nova victòria. I passem al futbol perquè ha estat una jornada difícil pels equips de primera catalana. El Futbol Club Sant Boià jugava dissabte a les 4 davant de la Rapitenga. Un duel on, com va passar la primera jornada, va començar perdent 0-2 al minut 11. L'equip va canviar l'actitud a la segona part i va retallar distàncies, però finalment va acabar perdent per la mínima i suma dues derrotes a les dues primeres jornades. Ens ho valora el capità Joan Avellanet.
2: No, sensacions com semblants a l'anterior partit. Els primers 15 minuts triem el partit una mica a la basura, que ens foten els dos primers gols, que més coses al descans i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota i potser no hi ha hagut empat i per això anem una mica tristos. No, l'Alberto ens anima. Ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents. És començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, no podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser.
0: D'altra banda, el Ciutat Cooperativa patia una de les derrotes més dures de les últimes temporades i que hi ha 5-0 al camp del Bon Pastor. Un duel on els de Sant Boi es van veure superats pels barcelonins, que anaven 3-0 al minut 19 i tot i els esforços de la Copa per retallar distàncies van acabar mantenint la porteria a 0. Ens deixava les seves sensacions a Sant Boi en joc el jugador Adrián Sánchez.
3: No hem entrat bé al partit, des del minut 20 o així la cosa tampoc ha millorat i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Hi ha que tirar el cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a ser això i competir al 100%.
0: I canviem d'esport. I passem a parlar de l'handbol Cooperativa de Sant Boi. El primer equip femení que hi ha 25-31 al Pau Gasol davant de l'handbol Sant Vicenç en un duel on les visitants van aconseguir marcar distància a la segona part. D'altra banda, qui sí podia guanyar era el primer equip masculí, que sumava els dos primers punts de la temporada després d'imposar-se 37-24 a l'handbol Barberà. Ens valoren el partit el capità Ivan Cordero i l'entrenador Samu Rodríguez.
4: Sí, ha sido un partido duro, pero bueno, al final, gracias a los cambios y los chavales que se han puesto el mono de trabajo otra vez, pues hemos conseguido los dos puntitos. Y tenemos que pelear por estar ahí arriba. Somos un equipo que llevamos muchos años aquí en la categoría, que va a costar, pero tenemos equipo de sobra. Y a ver si damos la alegría y hacemos al menos unas fases o algo.
5: Son dos puntos, creo que muy merecidos por el trabajo y por el partido que hemos hecho. La Copa se tenía que quedar en Liga, es nuestro objetivo, clasificarnos entre los cuatro primeros, es el objetivo grande, ver cómo estamos y ver si podemos aspirar a algo más. El año pasado, como dices, hicimos una gran primera fase y se nos complicó mucho la segunda. Así este año podemos repetir la primera y mejorar la segunda.
0: D'altra banda, el Vòlei Sant Boi començava la temporada aquest cap de setmana. El primer equip femení sumava un punt després de caure 3-2 a la pista de la Leia a la jornada inicial de la primera catalana. En canvi, el primer equip masculí feia el seu debut a la segona catalana. Va caure 2-16-3 a l'Olivera davant del Sant Pere Pescador. I tornem al futbol perquè el Marianao Poblet jugava aquest cap de setmana al camp del Prat. Un duel on els de Sant Boi van començar per davant, però van acabar perdent 2-1 en aquesta segona jornada de segona catalana. En canvi, la tercera catalana, el seu filial, aconseguia la seva primera victòria de la temporada, després de guanyar 2-0 el Vista Alegre al municipal de Marianao. Ens valora aquest inici de temporada el capità del Marianao B, el Cesc Massagossa. L'escoltem aquí a Gent de Carrer en declaracions en exclusiva.
6: Primera victòria de la temporada contra Vista Alegre, 2-0. Partido se planteó bastante bien, el equipo salió muy enchufado, con muchas ganas. Primer gol viene a balón parado, que ya nos dijeron que al final era su punto débil. Luego creamos un penalti, se lo paró nuestro portero. La verdad que eso nos dio bastante aire y bastantes ganas para meter el segundo y así fue. Cumplimos el objetivo, que al final era portería cero, y muy contento y muy orgulloso del equipo.
0: El primer equip del Marianao es posa momentàriament novè amb 3 punts en 2 jornades, mentre que el seu filial es posa tercer amb 4 punts en 2 partits.

0: Passem a parlar del bàsquet Sant Boi. El primer equip femení feia el seu debut a la pista del Manyanet Reus, lluny de la parellada. Un duelo a les santboianes van acabar marcant distància a l'últim quart per acabar guanyant 35-44 en aquesta primera jornada de la segona categoria. Ens ho valora la jugadora Elena Lezcano.
1: És un partit molt intens. Sí que és veritat que nosaltres ens vam trobar amb molt bones sensacions. Veníem ja de tenir rodats amb dos amistosos i ens vam trobar amb bones sensacions a pista. Vam anar dominant gairebé tot el partit, encara que no vam aconseguir trencar-lo en cap moment. És molt important aquesta primera victòria, ja que és a casa del Reus, que sempre és un camp complicat, per agafar ànims per seguir cap endavant a la segona jornada.
0: En canvi, el primer equip masculí feia el seu debut a la primera categoria a la pista del Sant Josep Obrer. En un duel on els santboians es van posar part darrere a la segona part i van acabar perdent 69-59. Ens explica el partit el jugador Gerard Alexandreskov.
2: Aquí no comença molt bé la temporada perquè vam començar el partit sense estar connectats, amb poca tensió, al final... Permetre un primer quart amb 28 punts en contra et fan a contracorrent tot el partit. Però les sensacions de l'equip cap a la temporada no són dolentes, però bueno, aquest partit va ser potser un cop de realitat per posar-nos més les piles, fer més esforços a l'entrenament i cap al segon partit no començar tan desconnectats i tractar de millorar potser conceptes ofensius, estar més forts al darrere i no permetre tantes cistelles fàcils. Però bueno, l'equip està bé, està amb confiança, a pensar en la segona jornada, a seguir lluitant i a seguir amb la temporada.
0: Ja acabem repassant la resta de la jornada esportiva. A la tercera catalana, la penya Malga perd 3-0 el camp del filial del Castelldefels, posant-se momentàniament en vuitena posició. En canvi, el Villets Olivell viu un partit boig a la parellada, on acaba perdent 4-5 davant del Monopol, posant-se 6è a la classificació després de la victòria de la primera jornada. En canvi, a la quarta catalana, el Casablanca fa un gran debut i guanya 8-0 el municipal davant del Sant Lluís, posant-se 5è després de descansar la primera jornada. On ho explica l'entrenador José Palacios.
3: El primer partido de Liga, en casa, 8-0, portería 0, era súper importante, eran unos objetivos que habíamos marcado, sabemos que era un rival que iba a sufrir mucho esta temporada, ya que es su primer año como amateur. Muy contento por los 3 puntos, por haber empezado la liga con este buen juego y este buen nivel y a seguir intentando sumar de 3 en 3 cada partido.
0: Qui també va començar amb bon peu va ser el filial del Ciudad Cooperativa, que va guanyar 2-0 el sector Mansorratina al Dani Hark. Ens valora el partit el jugador Iker Martínez.
4: Partido contra sector, la primera parte fue horrorosa. Creo que salimos demasiado confiados porque ya habíamos jugado contra ellos en pretemporada. Creo que a raíz de eso nos teníamos cómodos con bola, perdíamos todas las segundas jugadas, pero por mucha suerte, a raíz de un error del rival, pues conseguimos marcar el primer gol del partido y nos fuimos al descanso con la ventaja del 1-0. Luego, en el descanso, conseguimos cambiar la segunda parte, empezamos a dominar con balón, tuvimos más encuentro de partido, ganamos los duelos, las segundas jugadas. Sí que es verdad que en los últimos 20 minutos nos dormimos y el rival tuvo algunas ocasiones para meternos gol en el partido, pero luego nosotros nos volvimos a conectar y conseguimos el 2-0 y llevarnos los 3 puntos a casa. Creo que el equipo está en una muy buena dinámica. Queremos seguir creciendo como equipo, trabajando cada semana, afrontando los siguientes partidos con muchas ganas y, lógicamente, cumplir el objetivo, que es conseguir el ascenso. Sabemos que es complicado, pero lo lucharemos por ello.
0: Finalment, a la quarta catalana, la Mater C del Marianao cau 4-1 al camp del Sol Naciente. El filial de la Penya Màlaga cau 0-2 davant de l'Sporting Gavà i el filial del Casablanca empata 1 al camp del Viladecans. D'aquesta manera hem tingut resultats irregulars, sumant 6 victòries, un empat i 11 derrotes en la segona jornada de la temporada a Sant Boi en Joc.

Ara sí, atenció, la Santpollana que guanya el seu primer partit, 30-22. Increïble partidàs de la Unió Esportiva Santpollana, ha sorprès a tothom.

0: comencem parlant del duel que vam viure diumenge al Valdirileu, on la Unió Esportiva Sant Boià va fer una exhibició per començar la temporada 2026-2027 de la millor manera. Tot i els canvis al planter, la marxa de jugadors internacionals i el canvi d'entrenador amb l'arribada del xilè Ricardo Guatacortés, els de Sant Boià han fet un gran debut davant d'un Valdirileu que s'ha omplert per donar inici a aquesta nova temporada. El duel ha començat molt mogut i amb força anotació. Alberto Millán exercia capità per transformar el primer cop de càstig del partit i tot i la resposta ràpida dels de Valladolid, el Degà tornava a reaccionar amb un assaig de Marc Palomar, que amb la transformació del mateix Millán posava el 10-3 en el marcador. En aquesta primera part de molt moviment, Santiago Ortega tornava a notar un cop de càstig pels de Valladolid, Pau Massoni notava un dels seus molts habituals i els primers 40 minuts es tancaven en polèmica. Una baralla entre jugadors de Sant Boi i de Valladolid obligava l'àrbitre a aturar el partit, tot i que finalment va seguir no amonestar ningú i donar cop de càstig pel Salvador, que posava el 15-12 abans del descans. A la segona part, el Salvador, campió de Lliga l'any 2025, feia valer la seva grandesa posant-se per davant el marcador només començar amb un assaig de Juan Bautista. Tot i això, la Santboiana no es va acollonar i l'italià Nicolò Grassi, que feia el seu debut amb la Santboiana, feia un assaig espectacular després d'una gran passada d'Alberto Millán. Mira que bona passada d'Alberto Millán, és boníssima, és boníssima, és boníssima!
1: Atenció, atenció, atenció! Assaig de Nico Grassi! Quin assaig més bonic! Quin assaig més bonic! Quin assaig increïble! Quin jugador, Nicolò Grassi! Quin assaig de la Santboiana! Minut 11 d'aquesta segona part, la Santboiana, que ara sí que està jugant com ens agrada, ara sí que durat.
0: Era el mateix Alberto qui transformava un cop de càstig abans de marxar a la banqueta per posar el 25-17 en una de les millors actuacions del mig melé de Sant Boi. I el seu substitut també va signar una actuació per recordar. Bernat Fernández, jugador de la Pedrera, feia el seu debut amb el primer equip de la Santboiana anotant un assaig espectacular fruit d'una jugada individual que posava el 30-17 al marcador quan faltaven només 9 minuts de partit.
2: Aquell és Bernat!
1: Que ara sí, ha robat la cartera al Bernat Fernández, que intenta arribar i arriba! Quin assaig que s'ha fet! Quin assaig que s'ha fet! Quin assaig de persona intel·ligent! Quin assaig de ser el més llest de la classe! Quin assaig de no tenir por! Quin assaig de ser un descarat! I li ha sortit molt bé! Li ha sortit de conya! Quin bonic assaig! Déu-n'hi-do!
0: Finalment, tot i que el Salvador va aconseguir retallar distàncies amb un assaig de Diego Blasco, la Santboiana s'emportava la victòria per 30-22, sumant 4 punts en aquesta primera jornada. Ens valora el partit el nou entrenador, el xilè Ricardo Guatacortés.
3: Trabajo siempre se va a ver en la cancha, así que creo que es muy buen inicio para que la gente vuelva a creer en nosotros y eso va a ser muy importante.
4: Muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien.
3: Gracias a ustedes.
4: Doncs el deixem...
0: Un gran debut de la Santboiana que vol confirmar les seves bones sensacions aquest pròxim cap de setmana en el duel davant del Rugby La Vila, que va perdre 40-24 al camp del Brac, que l'ha preferit de tornar a guanyar la competició. Un duel que serà vital pels nois del Guatacortés per fixar-se així en la zona de dalt i evitar apropar-se al descens, com es va fer, malauradament, la temporada passada. I ara ens anem a la pista.

I ho fem per parlar del primer equip femení del bàsquet Sant Boi, que dissabte va començar un nou any a la segona categoria amb el mateix objectiu que l'anterior, evitar patir pel descens i assegurar la permanència l'abans possible. En aquesta nova temporada, on es mantenen la gran majoria de jugadores i que començarà, com l'any passat, amb Fran Padro fent d'entrada durant les primeres setmanes, l'equip visitava la pista del Manyanet Reus, un duel lluny de casa que, tot i la dificultat de les pistes, les santboianes van saber superar fent un gran últim quart que els va permetre imposar-se

0: tot el partit, bueno, en tots els quarts per davant. Sí que és cert que a la meitat del partit ens van remuntar una miqueta, perquè jo crec que vam tindre com una pàjara una mica. Però molt bé, vam estar molt intenses totes, vam fer una molt bona defensa, van sortir coses en atac, no sé, molt contentes. I també vam tindre molta motivació entre nosaltres, i això també doncs influeix.
1: Com hem dit, fora de dos o tres fitxatges, pràcticament seguiu les mateixes jugadores. No sé com has vist l'equip aquest nou any.
0: Sí, som un equip molt jove, la veritat, perquè tenim una mitjana d'edat de 23 anys. Però bueno, jo crec que podem fer cosetes, podem entrar, o sigui, tenir ritme. Jo crec que podem estar bé a la Lliga. Ojalà pujar, seria superguai, però bueno, això també ho hem de currar. I bueno, ja veurem.
1: Doncs ho anirem veient partit a partit. Per cert, també, tornem a començar amb el Fran, mentre el Raico està fora. No sé què tal l'Ame, què us va dir després d'aquesta primera victòria?
0: Bueno, que al final hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, hem d'anar a tot, sempre. Bueno, amb el Padró també té molta experiència i també és doncs, molt guai poder gaudir aquests partits amb ell. I ara ja també vindrà el Raico, que també tenim ganes d'estar amb ell i a veure què tal.
1: En aquest primer partit heu sigut 11 jugadores. No sé com us heu vist a nivell físic, perquè, Paula, heu evitat una mica els problemes de baixes i de cansament que potser teníeu l'any passat.
0: Bueno, sí que és cert que, home, es nota a èpoques, no? Però bueno, al final és el que hi ha, tampoc són moltes més, així que és el que hem d'aguantar.
1: Doncs el pròxim partit serà aquest diumenge a la Parellada davant del Xamba Bàsquet, equip que no estava la temporada passada. No sé què t'esperes d'aquesta setmana i d'aquest primer partit a casa, Paula.
0: Home, espero que sent el primer partit a casa guanyem també, no? Sí que és cert que no sabem com és l'equip, perquè com és nou no tenim ni idea, però bueno, jo suposo que treballarem aquesta setmana doncs, per poder guanyar i a tope.
1: Doncs ho veurem aquest diumenge. Paula Sánchez, jugadora del primer equip femení del Bàsquet Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé la setmana.
0: Merci, gràcies a vosaltres. Adeu.
1: I passem al futbol.
2: Conta que treu ràpid la pilota, el xut directe, el primer pal, gol. El gol, gol, gol, gol, gol. La falta al Samboyà, que no estava ni col·locada, t'ho feia de manera astuta, una passada interior i d'interior de l'àrea també, xutava el primer pal i van s'anava al segon, gol de la Rapitenca al segon minut, 12 de partit, Samboyà 0, Baptista Milà, Rapitenca 2, en 2 minuts, gols, Dani.
1: Passem al futbol per parlar del partit del Futbol Club Sant Boià, un duel que vam viure a Sant Boi en joc i on el Sant Boià va cometre el mateix error que la primera jornada. Després d'un mal inici al camp del Júpiter que el va condemnar a la derrota a la jornada inicial, els de Sant Boi debutaven el Joan Batista Milà rebent la Unió Esportiva Rapitenca, que venia d'empatar contra el Can Joliu. En aquest segon duel, els d'Alberto Triguero veien com la Rapitenca es posava 0-2 per davant al minut 11, del com feia el Júpiter la setmana anterior. Els de la Ràpita van poder ampliar distàncies, però Eric Jerez va fallar un penal abans de la mitja part. Això li va donar vida als de Sant Boi, que van canviar la cara en aquesta segona part, on Triguero va revolucionar l'11 amb 3 canvis pels segons 45 minuts, fent un esforç que va arribar amb el premi del gol de Rubén Rodríguez al minut 80 de partits.
2: Com es pon la pilota de Rubén Rodríguez, interior de la barrera, acaba dret, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Tot i el canvi d'actitud, aquest gol no va ser suficient i el Sant Boià va acabar perdent el partit 1-2, sumant dues derrotes en les dues primeres jornades. L'equip ha demostrat que sap reaccionar, però que no es pot permetre començar malament els partits. Ens ho comentava Sant Boià en joc el capità del Sant Boià, el Joan Avellanet.
3: Sensacions semblants de l'anterior partit. Al final, els primers 15 minuts tirem el partit una mica a la basura, que ens foten els dos primers gols. Després, minut 30, ens provoquem aquest penal, però tenim la sort que fallen. I a partir d'allà hem començat a entrar en el partit. Però, clar, no podem fer això de tirar el partit els primers 15 minuts. Llavors, clar, amb aquesta sensació de que si haguéssim estat com a la segona part, el partit hauria sigut un altre.
4: Et volia preguntar precisament per això, què ha passat a la segona per veure un Sant Boià totalment diferent?
3: Sí, bueno, hem arreglat coses al descans. Al final, bueno, és el que dic, quan tires el partit tan aviat has de canviar coses i hem fet això, hem canviat coses al descans i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota i això, hem tingut l'ocasió de Rubén que ha marcat i ens hem posat al partit, però no ha pogut ser, no hi ha hagut empat i per això anem una mica tristos.
4: Què us diu, Albert?

0: perquè són dos partits, dues derrotes dures, però l'equip, vist des de fora, des de la ràdio, és un bon equip. Jugueu bé, sobretot la segona part, no? que és la tendència positiva a seguir. Què us diu ell i quina és la vostra sensació també d'aquest equip?
1: No, l'Alberto ens anima. Al final ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents i això ens anima a seguir. Al final començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, no podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser. Llavors a aquesta tercera jornada hem d'anar per totes, els primers minuts estar intensos i que no ens marquin aquests gols tan aviat que ens fan tirar el partit en l'aire.
2: La pròxima jornada el Sant Boià visitarà el camp del Sant Feliuenc, equip que ve de baixar de Lliga Elite i que ha sumat dues victòries a les dues primeres jornades. Un repte exigent pels de Sant Boi, que volen sumar definitivament els primers punts de la temporada i, sobretot, no tenir els mals inicis que ha tingut en aquestes dues primeres jornades. I ara, canviem de club.

0: Melero que centra, la treu Bustos contra la deixa morta, Joan Luque que està dintre l'àrea, Joan Luque,
1: bé,
0: la treu molt bé Kilian i gol. Gol en el rebot de Sier Melero, gol del 8 del Bon Pastor, minut 19 de partit, 3-0 a favor del Bon Pastor. Està sent una massacre. I passem a parlar de l'altre partit que vam viure dissabte a Sant Boi en Joc, on la Ciutat Cooperativa es va veure superada pel Bon Pastor. En aquesta segona jornada de la primera catalana, jugada a porta tancada, la Cope visitava el camp del Bon Pastor, que ve de dos ascensos consecutius i va perdre 2-1 a la primera jornada al camp de l'Sporting Gavà. Tot i aquest factor, el Bon Pastor, que ha fet un gran mercat de fitxatges gràcies també al seu acord amb el Sant Andreu, va ser el gran dominador del partit. Tant va ser el control dels de Sant Andreu que, com hem escoltat, aconseguien posar-se 3-0 per davant en el marcador al minut 19 de partit. En una mesura dràstica, l'equip de Javi Calvo va fer 3 canvis al minut 22 i tot l'esforç comptant dels jugadors de Sant Boi, el Bon Pastor va marcar el 4-0 abans de la mitja part. Les sensacions a la segona part van ser millors per la Cope, fent mèrits de, com a mínim, marcar el gol de l'honor. Però en un contraatac, el Bon Pastor va saber marcar el definitiu 5-0.
2: Vial Blanco amb Rubén Santos, és mal a la passada, li cau els peus a Joan Luque, està sol al peu del Bon Pastor, la pica i gol.
0: Així es va tancar una de les derrotes més dures de les últimes temporades del Ciutat Cooperativa, que ho va intentar de totes les maneres, però no va aconseguir perforar la porteria del Bon Pastor. L'Adrián Sánchez, un dels jugadors que va sortir al minut 20 i que va deixar bones sensacions en el seu debut, tot i la derrota, ens va valorar aquest partit a Sant Boi en Joc.
3: No hem entrat bé al partit, al minut 20 així la cosa tampoc ha millorat. Han sigut també accions on ells la pilota parada ens han fet molt de mal, i bueno, amb el davanter centre, de cara, i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca.
0: No sé què t'ha demanat el Javi a l'entrar al minut 20, era una situació extrema, al final anava 2-0 per darrere el marcador. T'hem de dir que t'has matat a pressionar, no sé com, què t'ha demanat.
3: Bueno, pues el que sempre em demana, esforç, actitud i... perquè ja, és que no hi ha més. Si entrar en una situació així és difícil, no hem fet el que tocava i al final 3 punts fora de casa pues ens farà mal.
0: Pròxim partit a casa, no sé què us espereu d'aquesta setmana després de la derrota i com afrontem els pròxims partits.
3: Bueno, pues treballar, que és el que toca, i poca cosa més, o sigui, hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no torni a passar això i competir al 100%.
0: Dissabte el Ciutat Cooperativa tornarà a jugar al Municipal de Nihar, que aquest cop per rebre la visita del Vilaseca, que diumenge va guanyar 3-2 davant de l'Sporting Gavà. Un duel clau que serà clau per oblidar aquest cap de setmana i sumar la segona victòria consecutiva a casa i tornar així a les bones sensacions inicials. I ara sí, moment d'acomiadar-nos.
4: Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
0: Un programa més amb vosaltres, un dilluns més amb vosaltres i ens tornarem a escoltar demà, gent de carrer, aquí, a les 6 de la tarda, a Ràdio Sant Boi. Que vagi molt bé.

0: Born to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Samboy.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: Ciudad Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada samboiana.
8: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en una nova edició dels informatius vespre, avui en una tarda on la plaça de l'Ajuntament s'ha volgut sumar a les protestes nacionals pel cas de Mari Carmen, la veïna de Madrid, desnonada fa uns dies i que ha reunit grups municipals i defensors i defensores del dret a l'habitatge a Sant Boi per un mateix objectiu, frenar l'especulació. Avui és dilluns 28 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. A Sant Boi, l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge s'ha concentrat d'urgència aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'Ajuntament sota el lema Cap persona sense casa. La mobilització tenia l'objectiu de denunciar els últims desnonaments i reclamar mesures que garanteixin l'accés a un habitatge digne. L'entitat fa una crida al veïnat a participar-hi i assenyala la situació de les persones que viuen amb la incertesa de poder mantenir casa seva. Allà hi haurà representants de diferents grups polítics, com Laura Solís, regidora del PSC, que afirma que l'Ajuntament defensa l'habitatge com un dret i destaca l'actuació municipal. L'escoltem a gent de carrer.
2: És molt important perquè nosaltres defensem l'habitatge, l'habitatge per tothom, un habitatge digne. Per tant, hem d'estar aquí. A més, una de les nostres polítiques que fem des de l'Ajuntament és així. Nosaltres ara hem construït habitatge social a tota la zona del Saló Central, sobretot específicament per a joves. O sigui, creiem fermament que és prioritari posar el focus a l'habitatge.
1: De l'Assemblea per l'Habitatge, Víctor Iniesta.
3: Es pot retornar a una situació menys o menys estable. El que no volem és tornar com estàvem abans, on la possibilitat de que això passés, i com s'ha donat i com estem veient, passi. I això es dona acabant amb el negoci de l'habitatge, prohibint que es comprin cases per negociar, per fer negoci, per beneficiar-se, i que les cases es comprin per viure, i que es prohibeixi tota aquesta especulació.
1: Mireia Mendoza, regidora d'Esquerra Republicana de Sant Boi, sobre l'efectivitat real d'aquestes manifestacions.
4: Jo crec que el moviment no té aturador perquè cada vegada afecta més gent. Malgrat això, també crec que cada vegada que hi ha una situació que especialment es fa mediàtica o que toca més la sensibilitat per les situacions encara de vulnerabilitat de les persones, fan que la gent torni a mobilitzar-se més. El que és important és que aquestes mobilitzacions no s'aturin, perquè mentre, si són uns dies i es relaxa, doncs els governs també es relaxen i així no canviem coses.
1: Allà també hi era Cristina Serna, regidora de Podem, que ens apuntava a un cas real al municipi.
5: Es parla molt de la gent jove, no?, que no es pot emancipar, però és que ja no és només la gent jove, és que hi ha persones que potser amb la seva pensió, si els hi pugen el lloguer, no poden pagar. De fet, avui estava amb una usuària que estava buscant lloguer. Són dues nòmines, el lloguer amb 1.200 euros, i clar, és que si ella cobra 1.300, no pot pagar el lloguer. És que estem parlant que ja ni tan sols amb el salari mínim pots tenir un habitatge.
1: A la plaça de l'Ajuntament hi eren presents tots els partits d'Esquerra, com Xavi Alejandre, d'Esquerra Unida, que apunta què podria fer l'Ajuntament amb l'habitatge públic.
6: Clar, és necessari, d'una banda, que hi hagi més habitatge públic. A Espanya, no només Sant Boi, sinó a Espanya n'hi ha un parc d'habitatge públic molt més reduït que la resta d'Europa. No hi ha accés a l'habitatge perquè no hi ha alternativa pública d'accés a l'habitatge. Clar, no és una mesura, ja ho hem dit altres vegades, que les mesures que es puguin prendre a nivell local tenen un marge d'actuació molt, molt petit. Nosaltres considerem que cal una reforma a nivell estatal que protegeixi aquest dret de l'habitatge i que n'eviti la seva especulació.
1: Per part de la regidoria d'habitatge, Àlex Pérez dels Comuns apunta les responsabilitats de manifestar i per part dels representants polítics d'actuar.
7: No ens podem resignar, que crec que tothom ha de sortir al carrer per fer tota la força possible. Les persones que estem a les institucions hem de fer absolutament tota la força possible per que totes les institucions treballin plegades i des de les nostres competències i les nostres realitats fer servir tots els recursos que tinguem disponibles per poder posar-los en marxa per tal de fer efectiu aquest dret a l'habitatge, que crec que ara mateix és el problema més gran que tenim i és el que està acollant a les famílies, el que està fent doncs, que la situació ara mateix doncs, sigui, com deia, urgent i absolutament doncs, impròpia d'un país que vol continuar avançant en justícia.
1: A Barcelona, el sindicat de llogateres i diversos col·lectius s'han mobilitzat per reclamar mesures davant la crisi que viu el país a causa del desnonament de la Mari Carmen. Cap a les 8 del matí, el sindicat de llogateres ha tallat durant una hora l'avinguda Meridiana en sentit Barcelona a l'altura de l'Hipercor, on hi ha un bloc de pisos propietat d'una única persona. El sindicat demana al govern espanyol que aprovi mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació dels preus mentre durin els contractes. També reclama reformes per frenar els desnonaments. 24 hores abans de la reunió del Consell de Ministres, continuen a contrarrellotge els contactes del govern amb els partits per aprovar aquest dimarts l'anomenat decret Mari Carmen, només una setmana després del desnonament de la Mari Carmen Abascal, recordem, un cas que ha commocionat bona part de la ciutadania. A una intervenció en un acte en el Digen Hub de Barcelona, avui el president espanyol ha dit que un govern ha d'alçar la mirada i acomodar la legislació a les transformacions socials. Al mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que els governs han de posar límits al poder desenfrenat dels diners, la cobdícia i l'especulació. Carina Viver, La Xarxa.
8: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos, Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: Punt pel temps, perquè Protecció Civil activa l'alerta del Pla Especial d'Emergències per inundacions de Catalunya. L'INUNCAT, el Servei Meteorològic de Catalunya, preveu intensitat i acumulació de pluja al litoral de Catalunya a partir d'aquesta mitjanit i fins a la matinada de dimecres, dia 30 de setembre, que afectaria Sant Boi. L'episodi pot superar el llindar representatiu de 40 mm en 40 minuts i la intensitat de pluja en períodes de 3 hores pot superar els 90. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. En cas de pluja, l'Ajuntament demana precaució als desplaçaments, evitar les zones inundables, informar-vos pels canals oficials i, també, com sempre, la bassera del riu es tancarà si les pluges fan augmentar el cabal del mateix riu. I ens seguim acomiadant de Cala Riteta, que baixa la persiana després de 140 anys d'història a Sant Boi. La masseria del carrer Major, considerada la més antiga del municipi, abaixarà definitivament la persiana aquest octubre. Montserrat Satoca, besneta de la Riteta, explica els motius del tancament del comerç al programa El Punt de Vista.
10: Perquè el 1 de novembre faig el 65. Ja em van dir que podia jubilar-me perfectament, que tenia anys més que de sobres cotitzats, doncs dic, doncs ara és el moment, ja està. I a més ho tenia molt clar, eh?
11: Això és importantíssim.
10: I a part ho havia parlat amb el meu pare, amb dol per lo que representa clar. Per la família.
1: Que la Riteta baixarà definitivament la persiana aquest octubre després de 140 anys d'història. El comerç, amb els seus orígens l'any 1886, és un dels establiments històrics de Sant Boi i és considerat la merceria més antiga de la ciutat. La Generalitat de Catalunya el va reconèixer com a establiment comercial centenari l'any 2018. I la calor extrema d'aquest estiu està complicant la temporada agrícola. Les altes temperatures han avançat les collites i han reduït la qualitat d'algunes hortalisses, fet que també està afectant els preus i la rendibilitat dels pagesos. El pagès sambollà, Germán Domínguez, conegut a xarxes com a Nano Farinetes, explica que la calor, especialment durant les nits, altera la maduració de productes com els tomàquets i les albergínies. Tot i disposat d'aigua pel rec, assegura que això només permet mantenir vives les plantes i no evitar els efectes de les temperatures sobre el producte. Escoltem a gent de carrer.
12: Cada any és diferent a l'anterior i cada cop amb més dificultat. Fet de les temperatures tan altes, sobretot a la nit, perquè durant el dia la planta ho aguanta, el que no és normal és que estigui 24 hores amb les temperatures constants tan elevades. Tant amb el tomàquet com tot el que és l'esvergínia, pebrot, tot el que és l'hortalissa d'estiu, s'ha hagut d'avançar collites, avançant aquests cultius, i per tant també acaben abans, i tot això el que ens fa és que les planificacions que tenim de producte d'estiu, tardor, doncs es vegi tot fora de lloc.
1: Davant d'aquest escenari, la pagesia de Sant Boi està adaptant els calendaris de sembra i buscant varietats més resistents a les temperatures extremes o a les plagues. El pagès també defensa aprofitar els períodes amb reserves d'aigua per invertir en infraestructures i preparar el camp per a futures sequeres. El periodista santboià Joan Pau Inarejos acaba de publicar Tocats pel romànic, el seu segon llibre, on posa el focus a les persones i les històries humanes que hi ha darrere del patrimoni romànic. L'autor recull testimonis de veïnes, artistes, restauradors, campaners i altres persones que mantenen un vincle especial amb aquest patrimoni. El llibre també té presència del Baix Llobregat, amb històries vinculades a ciutats de la comarca com Sant Boi, El Prat, Molins de Rei i Torrelles. Inarejos explica que el projecte neix en part de les converses amb lectors del seu primer llibre i defensa que darrere d'una església, una talla o un monument també hi ha records, identitat i històries personals.
11: A mi m'encanta entrevistar, diria que és el que més m'agrada de la meva professió, i que algú t'expliqui la seva vida amb calma, que es pugui obrir, com he tingut la sort que em succeeixi, no? I t'expliqui doncs, coses emocionants de la seva vida per les quals potser no li havien preguntat, perquè són històries relacionades amb l'art, aquest detall de com l'obra d'art sempre és més que una obra d'art, i el romànic en això és totalment paradigmàtic. Té capes de devoció, d'espiritualitat, però també d'estètica, amb la identitat de les famílies i dels pobles. Per tant, jo crec que és un art que té moltíssimes coses per atrapar-nos.
1: I és notícia perquè Tocats pel romànic es presenta aquest dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Museu de Sant Boi. L'autor estarà acompanyat pel bibliotecari Lluís Inarejos, amb qui conversarà sobre la vivència familiar de l'art i sobre les connexions que el romànic ha generat entre veïns de diferents punts de Catalunya. També en cultura, Sant Boi celebra els 30 anys del Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 31a edició es celebrarà del 2 al 14 d'octubre amb activitats repartides per diferents espais de la ciutat. El programa combina espais de reflexió sobre els drets humans i l'actualitat amb propostes culturals, familiars i participatives. També hi haurà una fira amb una vintena d'entitats de cooperació i solidaritat. El cap de setmana central serà el 3 i 4 d'octubre amb cercaviles, música, dansa, teatre, activitats familiars i espectacles. També es farà un mural col·laboratiu pels 30 anys del Barrejant. La programació inclou també exposicions, cinema i activitats educatives amb centres de secundària i batxillerat, per exemple. L'acte inaugural serà aquest divendres 2 d'octubre a 6:45 de la tarda a Can Massellera, amb una conversa sobre crisis globals, drets i democràcia. L'associació EVA es presenta aquest dissabte 3 d'octubre l'obra Les Comodones, con dos cojines o varios poemas, una proposta que combina humor i poesia. L'acte comença a 6:45 de la tarda al casal de Camps Blancs de Sant Boi. L'organització ha volgut mantenir en secret la trama de l'obra, però l'autora del llibre, onírico i membre d'EVAS, Elvira Albelda, ens convida a anar-hi.
13: Els convidem perquè és solidari i, a més, hem posat molt de nosaltres, de les comodones, que no ens hem acomodat, sinó que són com veiem nosaltres a la realitat, com dones, com a dones.
1: L'activitat té, a més, una finalitat solidària. Tot el que es recapti es destinarà a la campanya Joguines per a tothom.
0: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, nou cap de setmana de Sant Boi en joc, on us hem explicat que la Santboiana ha debutat amb una gran victòria al Valdiria Leu i la Copa i el Santboià han caigut a la segona jornada al seu recorregut per Primera Catalana.
14: Ara sí, atenció,
15: la Santboiana que guanya el seu primer partit, 30-22, increïble partidàs de la Unió Esportiva Santboiana, ha sorprès a tothom.
1: La Santboiana va aconseguir ahir guanyar el Salvador de Valladolid amb un resultat de 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Guata Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Santboiana va fer un debut il·lusionant i suma així els seus primers 4 punts a la divisió d'honor. Ho explica el jugador Pau Masoni.
16: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. De la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Aquí hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé.
1: En futbol, el Santboià perd 1-2 al Joan Baptista Milà en un duel de nou marcat per un mal inici dels d'Alberto Triguero, que es posaven 0-2 per darrere al minut 11 del partit. Després, tot i que l'equip va canviar l'actitud, especialment després de la mitja part, i va aconseguir retallar distàncies, es va acabar perdent per la mínima i acumulant 2 derrotes a les 2 primeres jornades. Valora el partit el capità Joan Avellanet.
14: no, sensacions com semblants a l'anterior partit. Els primers 15 minuts tirem el partit una mica a la basura, que ens foten els dos primers gols, que més coses al descans i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota i potser no hi ha hagut empat i per això anem una mica tristos. No, l'Alberto ens anima. Ell sap l'equip que som, sap que hi ha un ambient increïble, que tots els jugadors estan molt contents. És començar a jugar com a la segona part. L'únic que ens diu és això, no podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser.
1: Dissabte també va jugar la Ciutat Cooperativa, que patia una de les derrotes més dures de les últimes temporades, 5-0 al camp del Bon Pastor a Barcelona. Un duel on els de Sant Boi es van veure superats pels barcelonins, que anaven 3-0 al minut 19. I tot i els esforços de la Cope per retallar distàncies, van acabar guanyant per 5 gols de diferència. Deixava les seves sensacions a la retransmissió de Sant Boi en joc el jugador Adrián Sánchez.
17: No hem entrat bé al partit, des del minut 20 o així la cosa tampoc ha millorat i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Ara toca tornar a treballar i reflexionar perquè aquest resultat no és el que toca. Hi ha que tirar el cap cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no tornem a ser això i competir al 100%.
1: Pel que fa al temps, us recordem aquesta alerta de protecció civil que ha activat l'alerta del pla Inuncat per inundacions. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat i acumulació de pluja al litoral de Catalunya a partir d'aquesta mitjanit i fins a la matinada de dimecres, dia 30. I pel que fa a la previsió del temps, Meteocat també apuntarà a un cel entre mig i molt ennuvolat amb 23 graus, sense precipitacions. El vent bufa molt fluix al voltant dels 5 km per hora. De cara a demà, la situació es mostra més inestable. El cel es mantindrà molt ennuvolat i les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot durant la matinada i al llarg del matí i al migdia. Les temperatures se situaran entre uns 21 i 25 graus, mentre que el vent serà més moderat, amb cops que arribaran als 12 km per hora. A partir de la tarda, la nuvolositat disminuirà i la situació tendrà a estabilitzar-se. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 28 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar demà dimarts al punt de la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

Tendido 5. L'actualitat taurina de la setmana presentada per José María Larcón i Manuel Salmerón. Tendido 5.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Avui som 28 de setembre. Iniciem el programa 571 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Com ja heu pogut veure, aquest dilluns no he fet el comentari de presentació habitual, perquè avui tenim una exclusiva. Avui ens hem atrevit a fer una radionovel·la que porta per títol La casa dels esperits sense cap. És d'intriga i esperem que us agradi. Per lo menys la nostra voluntat és aquesta, de fer-vos a passar una bona estona i un bon suspens. Els intèrprets seran l'Anna, que serà la Mari Carmen, el Lucas, el Josep Oró, l'Iana, l'Albert, i el Rowan, el Josep Uller. Doncs bé, sense més, comencem. Senyores i senyors, benvinguts una nit més a Històries Sinistres. Avui us poso el relat d'una parella d'amics que es va enfrontar al pitjor malson que un ésser humà pot imaginar. Jo sóc l'Anna Vidal i seré qui us guiarà a través d'aquesta crònica teixida de misteri, ombres i molta sang. Ep, i estem en exclusiva. Amb això de l'intel·ligència artificial, el nostre equip de productors ha creat una màquina d'últim model que ens permet viatjar al passat dels fets. Només cal picar un botó i comença el viatge. Esteu preparats per reviure aquesta història gèlida, escalofriant i aterradora? Aquí ho tenim tot a punt. Només cal que us acomodeu als vostres sofàs. Apagueu els telèfons mòbils i deixeu-vos endur per la flaire d'allò desconegut. Aguantareu fins al final? Això ja ho veurem. Comencem.

0: Benvinguts al bosc de Valdòria. Tot va començar aquí, en aquesta plujosa nit de juliol. L'Ian i el Lucas, dos amics inseparables des de ben petits, van quedar per anar a veure la casa dels esperits sense cap. Les males llengües diuen que en aquella mansió es passeja un psicòpata amb una destral, que es dedica a tallar els caps de la gent i a menjar-se la seva sang. Sembla que algú s'acosta.
1: Mare meva, com plou. És aquí, no? Què hi diu el mapa digital?
2: Google Maps? Doncs no ho sé, perquè se m'acaba d'anar el wifi. Merda de cobertura.
1: T'he dit que això no serveix de res. Com sempre, hem de recórrer a la vieja usanza. Un mapa.
2: Un altre cop amb el mapa?
1: Home, clar. Sempre s'ha d'estar preparat pel que pugui venir. Ho diu el manual de l'explorador.
2: Ah, quina tonteria. No sé ni si per què encara es fan aquestes coses. En canvi, amb el Google Maps, fiques la direcció i et posa la ruta exacta que has de seguir. Ah, i una cosa, que no tenen els de paper. Et diu la ruta més ràpida per arribar al destí i no perdre't.
1: Així és com s'ha fet tota la vida, guapo. Amb mapes de veritat. No em toquis els i deixa'm que m'ubiqui.
2: Cony de mapa. Deixa'm que torni a provar amb el mòbil.
1: Què ha estat això?
2: El què?
1: Aquest soroll.
2: Quin?
1: Aquell. Et juro que he escoltat un brugit darrere d'aquells matolls.
2: No és res. Segur que deu ser algun gat que corre pel bosc.
0: Ja us puc assegurar que allò que hi havia entre els matolls era molt pitjor que un gat.
1: Lucas, et juro que he escoltat alguna cosa moure's.
2: Que no és res. Tu tranquil. No acabo d'aconseguir la cobertura. Ian, em pots deixar un router?
1: Què dius de routers? Jo no porto d'això.
2: És clar, tu no tens ni mòbil, que se m'havia oblidat. Ostres, i se suposa que jo t'haig de considerar un bon explorador?
1: És clar. Tu no tens mòbil, ni mòbil, se m'havia oblidat. Ah, no. És que a la natura no s'ha de portar mòbil. Aquí es ve a disfrutar de l'entorn privilegiat que tenim.
2: I si et passa alguna cosa, com te les arregles? Cridant a una tribu indígena?
1: No. Fent senyes amb la llanterna i esperant, com s'ha fet tota la vida. Ho has sentit?
2: El què?
1: El soroll s'ha tornat a repetir. Marxem d'aquí, tio. M'estic emparanoiant.
2: I una merda. Hem trigat 2 hores per venir. Per què t'has ficat en fer cas al puto mapa dels pebrots, home? Si m'haguessis fet cas i haguéssim seguit la ruta del mapa, ens hauríem arribat més d'hora i no seria de nit. Ara aguanta't.
1: Lucas!
2: Que no et penso fer cas.
1: Lucas, no cridis.
2: Per què? Què passa si crido? Mira, estic cridant. Yuhu!
1: Lucas, para.
2: Però què et passa, tio? Si no hi ha ningú.
1: Gira't.
2: Està bé. Què? Ara em diràs que et fan por els matolls?
1: Ho veus. Veus aquella silueta?
2: Quina?
1: Davant d'aquells matolls.
2: No hi ha res.
1: Que sí. Hi ha una silueta. Algú ens està mirant fixament. On ha anat?
2: Ho veus. No hi ha res.
1: Et juro que he vist una persona darrere d'aquests matolls.
2: Sigui el que sigui, ja se n'ha anat. Va, entrem a la casa. Qui arriba l'últim li fa els deures a l'altre.
1: No, no, pare. Jo estic acollonit, jo me'n vaig.
2: Va. Ian, no siguis tan aixafa de guitarres. Que no hi ha res, cagat. Ho veus? Estic entrant a la casa. Ja sóc quasi a la porta. Ai, que m'hauràs de fer els deures.
1: Espera't, ara vinc.
0: Els dos amics van entrar a l'interior de la casa. Se sent obrir-se una porta. Aquell lloc per dins era monumental. Tenia unes parets que no s'acabaven mai de lo llargues que eren. A l'esquerra hi havia una escalinata que donava voltes i voltes fins perdre's a l'obscuritat. Només entrar a l'instal·lació Hi havia un moble gegant i a sobre d'aquests es reflexava amb la llum dels llampecs de la tempesta. Un quadre amb el retrat d'un home espantós. Rowan Said, amo de la mansió dels esperits sense cap.
2: Ayan, va, que no vens.
3: No cridis.
2: Però si no hi ha ningú. Hòstia, que ets gegant. Que és gegant, això. Quanta pasta, col·lega.
3: Lucas, no cridis, que ens poden sentir.
2: Qui?
3: Els esperits.
2: Quins esperits?
3: M'ho estàs dint en sèrio? Que no vas llegir el llibre que et vaig passar?
2: Llibre? Ah, sí, aquell totxo de 400 pàgines. Tu estàs flipant. Jo passo de llegir, tinc coses millors a fer.
3: Adolescents. Aquesta mansió se li diu la casa dels esperits sense cap, perquè es diu que aquí hi habita un psicòpata que talla els caps de la gent i després els menja. El seu nom és...
0: Rowan Shane. Permeteu-me que us expliqui una mica més d'ell. Rowan Shane va ser fa molt de temps un venedor de joguets molt peculiar aquí a Valdòria. Ell es dedicava a crear joguines que no tinguessin que anar forçades pel jugador, sinó que es poguessin moure per si soles. Això era una de les coses que el feia diferent de la resta de fabricants. Però especialment el que caracteritzava com a peculiar és que les seves nines no tenien cap. Totes eren decapitades. La gent de Valdòria va descobrir aquell nou art que creava Shay i li van començar a comprar les seves produccions. Van ser uns anys molt feliços pel creador de joguines, ja que els seus invents funcionaven a la perfecció. Tot semblava anar rodant fins que el 15 de setembre del 1996, una tarda tràgica, pels que ho recorden, un dels seus ninots va matar una nena. La nina se li va creuar els cables i va tenir un brot psicòtic. Va anar a la cuina i amb un ganivet molt esmolat va matar a la pobra criatura clavant-li el ganivet al cap. A partir d'aquell dia, les vendes del senyor Shea van anar disminuint i disminuint fins a acabar a la ruïna. Ell els va tancar a la seva gran mansió perquè ningú el veiés. I es diu que la ruïna econòmica i de les crítiques de la gent es va tornar un psicòpata molt perillós. De fet, diuen que es va tornar com la nina de la nena que va morir, perquè cada cop que algú entrava a la mansió no tornava a sortir més.
2: Això que m'has explicat és de debò?
1: Del tot, del tot. Fot cague, oi?
2: No, mola. Sembla El Resplendor.
3: Lucas, no fa gens ni mica de gràcia. És seriós.
2: Ara bé, hi ha una cosa que no entenc. Per què se li diu la casa dels esperits sense cap?
1: Se li anomena així perquè es diu que el paio aquest decapita els visitants amb la seva destral i s'alimenta d'ells. Alguns diuen que els esperits dels decapitats es passegen per les parets d'aquesta casa desitjant sortir.
2: Au!
1: Què passa?
2: Algú m'ha tirat aquesta pedra.
1: Hosti, de veritat? Quan deixaràs d'enfotre tant de mi?
2: No és broma. T'ho dic en sèrio, algú me l'ha tirat.
1: Lucas, ja sé perfectament que estàs estudiant per ser mag. No cal que em facis el paper.
2: Que no és broma. Mira, algú m'ha tirat des d'aquella finestra. Ho veus? Està oberta i quan hem entrat no ho estava.
1: Ah, saps qui deu haver sigut? Algun dels esperits de la casa.
2: Pare, no em fa gens ni mica de gràcia.
1: Oi que fot?
2: Au! Ho veus? Un altre cop.
1: Hosti, tio, tens l'esquena plena de sang?
2: Marxem d'aquí.
1: Espera, Lucas, gira't. Mira, algú ens està mirant.
2: Marxem, corre.
4: Que ningú es movi d'aquí.
0: Un silenci gelat es va fer en tota la mansió. Qui era aquella silueta?
4: Hola, forasters. Què feu aquí?
1: Res.
3: Només havien entrat per investigar la casa.
4: No.
3: Ja marxem.
4: No, no, si no són molèsties. M'alegro molt de tenir-vos aquí.
3: Tanmateix, nosaltres ja anàvem a marxar.
4: Segur? Jo puc deixar una habitació i demà al matí podeu marxar. Està plovent molt i us mullareu. És molt perillós córrer per aquests boscos en plena pluja. No saps mai què et pot passar.
3: Molt amable per part vostra, però preferim marxar.
4: No, no, no, insisteixo, quedeu-vos de veritat. Us donaré alguna cosa per sopar. Tinc pizzas.
5: Hòstia, Ian, no podem dir que no.
6: No, marxem ara.
5: Que són pizzas.
6: Però tu estàs boig. Fa un moment que estava suplicant-me a marxar i ara et vols quedar perquè un desconegut ens ofereix unes pizzas.
5: Sí, el passado es passado. Jo li dic que no a unes pizzas.
4: I bé, us quedeu?
5: Sí.
4: Ai, quina il·lusió. Deixeu que us saludi.
0: La silueta va baixar a poc a poc les escales fins deixar veure's amb la llum dels llamps.
4: Rowan Shade, encantat.
0: Tot l'ambient va agafar un aire tens. Els dos protagonistes es van quedar paralitzats al sentir aquell nom. Però, per què era tan amable? Era un truc? O havia canviat amb el pas dels anys?
4: Si m'acompanyen, pujarem cap al menjador per sopar. Després us portaré cap a les habitacions. Veniu per aquí.
0: Rowan es va adreçar cap a les escales i es va perdre a l'obscuritat de la casa. Els nostres protagonistes es van quedar sols un altre cop.
3: Estàs boig si et penses que anirem amb ell.
5: Per què no?
3: Reformulo la meva frase. Estàs com una puta cabra. Tio, què és ell? Rowan Shade. El de la història que t'he explicat i el d'aquest quadre.
2: Això és de fa anys. La gent canvia.
3: La gent normal canvia. Aquest paio de normal no en té res. Però que no ho veus de tot que és una enganyifa?
2: A mi no em sembla que sigui una enganyifa. És més, crec que és una falta de respecte dir que no a una persona que ens està oferint casa i menjar.
3: Un altre cop em val menjar. A tu només t'importa menjar o què? Lucas, aquest tio és un caníbal. Es menja els caps de la gent. Tu vols menjar caps morosos de la gent, no, oi? Doncs marxem.
2: Però és que té pizzas.
3: Mira, vols una pizza? Aquí la tens. Desperta, collons.
2: I per què em pegues ara? Per què em fots una hòstia?
3: Te la mereixes. Marxem d'aquí.
2: Marxa tu. Jo em quedo. El senyor aquest té raó. Està plovent i no és bona idea caminar pel bosc amb aquest temporal. Ens pot caure una branca al cap.
3: Són quatre gotes, no és res. I a més, veient el cel, et puc dir que això s'està passant.
2: Qui ets? Tomàs Molina?
3: No, però em conec molt bé la muntanya. I sé que això es passa en un tres i no res. És un núvol que tenim a sobre.
2: A mi no em sembla només un núvol. Ves-hi tu, si vols. Jo no vull morir atrotinat per una branca. Molta sort, company.
3: Perfecte. Doncs si et tallen el cap, que sàpigues que t'he avisat. Apa, a reveure.
0: Els dos amics es van separar per camins diferents. L'Astut va decidir reprendre el camí a casa i el Golós es va atrevir a quedar-se en aquella mansió caníbal. Al sortir del portal, l'Ian es va quedar 5 segons contemplant el plujós cel per intentar preveure quan pararia el ruixat. No va tenir èxit. Al baixar el rostre, es va fixar que entrelligat en uns matolls hi havia col·locat un cap de veritat en un dels matolls. El rostre era espantós. I això era nou. Algú havia col·locat expressament, perquè a l'entrar a la mansió, aquest cap decapitat no estava. Va tenir uns instants de xoc, però finalment va decidir continuar el seu camí cap a casa seva sense fer cas al rostre decapitat. A mig camí es va sentir un soroll alarmant.
3: Què ha estat això? Hola, hi ha algú? Hola! Hi ha algú per aquí? Sisplau, si hi ha algú que em contesti.
0: Ningú va respondre. Què estava passant? El cel fosc de la pluja no li permetia veure què hi havia en aquell bosc. El seu esperit d'explorador rural s'havia perdut per complet el camí de tornada. Estava submergit en un mar d'angoixa que no el deixava parar de pensar amb tranquil·litat, cosa que, segons el manual de l'explorador, és la norma número 1 que no s'ha d'incomplir mai: perdre la paciència. Sense saber ben bé on anava, Lian va decidir endinsar-se al bosc amb l'esperança de trobar algú que el pogués guiar cap a casa. Va córrer i córrer sense mirar mai enrere, fins que va arribar a una espècie de placeta envoltada de pins. El que hi havia allà el va deixar glaçat. Quatre policies en semicercle estaven tirats a terra, coberts de sang, morts. Però això no és el que més li va espantar a Lian. El més esgarrifós va ser que aquests quatre policies els hi faltava una part del cos. Els hi faltava... ai, el cap! De mentres, a la mansió caníbal, el Lucas estava esperant l'impotent menjador del Rowan. Una taula gegant arribava fins al final del menjador. A cada mig metre hi havia un canelobre gegant encès. Allà hi podien càbere tranquil·lament 20 persones. Per un moment, el Lucas s'imaginava aquell menjador ple de gent, cambrers repartint plats amunt i avall i un ambient màgic. Mentre es mirava la sala, el soroll espantós es va endur la llum i tot va quedar a les fosques.
7: Rowan! Rowan!

0: tapava el llum. La va obrir del tot i es va trobar amb unes escalinates en forma d'espiral que portaven a les golfes de la mansió. El Lucas va deixar el canal obre a terra i va agafar una de les antorxes enceses per una flama gegant, amb una llum més potent, per veure-s'hi millor entre la foscor. Un cop arribat al pis de dalt, va obrir la porta que comunicava amb l'habitació. Estava plena de capses, amb un munt de roba vella i estripada. Un soroll fort de l'interior d'aquella sala va fer tremolar la terra.
1: Rowan, ets tu?
0: El soroll es va repetir.
1: Rowan!
0: Amb la por al cos, el jovenet es va aproximar apuradament al lloc d'on s'originaven aquells sorolls tan forts. Va amagar-se darrere d'unes capses i, inclinar una mica la vista, va veure com de l'interior d'unes capses sortia un ninot espantós, de ser, amb un somriure diabòlic i esgarrifós. Aquest va sortir de la capsa d'un bot i es dirigia a un altre per agafar una peça de roba. El Lucas, espantat pel que estava veient, es va aferrar una columna de capses per alçar-se i fugir d'aquell quarto. Però al fer força amb les cames per pujar, la columna va perdre l'equilibri i va caure en diagonal, formant un terrabastrall gegant. La figura d'ulls de serp va girar el cap diabòlic i va veure el Lucas. Es va quedar uns instants mirant-lo fixament i quan el jove va perdre la decisió de fugir, el ninot va ser més ràpid i es va tirar a sobre el Lucas, injectant-li les seves dents al coll. El noi va quedar desmaiat a terra i des de la seva perspectiva tot es va tornar fosc. Lian es trobava encara al centre del cercle, envoltat pels quatre policies sense cap. No podia moure's. Aquella imatge era tan glaçant que no li permetia veure res. No podia pensar, no podia parlar, només podia mirar aquell escenari tan dràstic. De sobte, un soroll entre els matolls va espantar un noi.
2: Què ha estat això? Qui hi ha per aquí?
1: Ian, Ian.
2: Rowan.
1: Què fas aquí?
2: Me'n torno a casa.
1: No és segur, no pots voltar pel bosc d'aquestes hores. És molt perillós passejar-se per aquí sol.
2: Tu no em dius el que haig de fer. Deixa'm.
1: Ian, para.
2: Què vols ara?
1: El teu amic Lucas està en perill.
2: Què li ha passat?
1: Ha patit un atac.
2: Ui, un atac? Un atac de què?
1: L'ha atacat un ninot.
2: Un ninot? Un ninot dels teus, oi? Fill de...
1: Ian, calma't.
2: Ho sabia que no havies canviat. Segueixes sent el mateix psicòpata. Aquests morts d'aquí, els has fet tu? Fuig de mi.
1: Ian, vols parar d'una vegada? No són meus, aquests ninots.
2: Sí, ara intenta defensar-t'ho.
1: Jo no sóc cap psicòpata.
2: Això no és el que diuen els llibres. No m'intentis enganyar.
1: No t'enganyo, et dic la veritat.
2: Llavors, perquè tothom diu el contrari?
1: Va ser el meu germà, Stuart Hudson. Ell va canviar tota la història i va fer creure a la gent que jo vaig causar aquell accident.
2: Explica't.
1: Veuràs, el meu germà i jo mai hem tingut un bon tracte. Ell era molt mimat des de petit. Sempre volia captar l'atenció de tothom i que tots li fessin en cas. En canvi, jo era un nen callat, tímid i molt introvertit en mi mateix. Ningú m'ha prestat molta atenció a la vida. A mi m'encantava des de petit llegir i aprendre sobre la física del moviment. Tot el món de les joguines que es podien moure em vedava. Mai podia quedar hores... M'hi podia quedar hores llegint manuals de construcció. Quan jo tenia 8 anys, se'm va aparèixer del no-res el somni de crear la meva pròpia fàbrica de joguines. Volia fer alguna cosa innovadora que deixés el meu segell personal i que es distingís de les altres fàbriques.

0: Vaig començar a pensar idees, fer plànols, fins i tot vaig crear un cartell de la meva futura fàbrica. Quan tenia 20 anys, va arribar l'hora de fer realitat el meu somni i vaig encarregar a l'esposa del meu germà, amb la que tenia un tracte molt especial, que em construís una fàbrica enmig del bosc, lluny de la civilització. Ella, amb molt de gust, va començar amb la construcció de l'edifici. Al cap de 2 mesos d'iniciar aquesta arquitectura, la fàbrica estava completament operativa i vaig començar a crear el meu univers de joguets. El dia 15 de setembre del 1991 va sortir a la venda el meu primer producte, un avió que podia volar sense mando a distància, i la gent li va fer una rebuda excepcional. Tots em felicitaven pel meu gran èxit, tots menys el meu germà, que criticava totes les meves invencions. En un tancar i obrir d'ulls, la història havia capgirat tot per complet. Ara era jo qui tenia tot el protagonisme, i això a ell li enrabiava i li omplia de la gelosia. Una nit, quan la fàbrica dormia, el meu germà es va colar a les entranyes de la fàbrica i, per tal d'acabar amb la meva fama, va robar totes les rèpliques de la joguina per destruir-les. L'endemà, tothom estava escandalitzat, però jo, que sóc un intel·ligent de mena, vaig crear la meva segona intervenció. Una nina que parlava i es movia sola, i com que també sóc previsor, vaig reforçar la seguretat de la fàbrica perquè ningú més pogués entrar. Aquest segon invent del que t'he parlat va clamar l'atenció del públic molt més que el primer. L'èxit va ser tan gran que en 2 dies es van esgotar totes les rèpliques i van tenir que fer-ne de noves.
1: Un moment, i lo de l'accident?
0: Espera't, impacient, no m'interrompis. El meu germà, que estava contemplant tota la meva fama des de la llunyania amb una gelosia indescriptible, va tramar un pla esgarrifós. De nit, quan tothom estava a la seva casa dormint, l'Stuart va agafar a la seva filla, atrapada pel son, i a la seva nina, i sense fer soroll, se les va endur al bosc. Un cop allà, va agafar un ganivet i li va clavar 4 gavinetades a la seva filla, fins a deixar-la morta. Un cop estava assegurat de que tota la culpa apuntaria cap a mi, va agafar el gabinet i el va col·locar sobre la mà de la nina. A l'acte va córrer cap al poble per escampar la veu i capgirar la història. Un cop acabat el seu pla, va fugir com un covard. L'endemà, a Valldòria, s'havia creat un aire tens i ple de suspens. L'Stuart ja s'havia assegurat de penjar els cartells informant de l'accident que suposadament havia fet jo. Les meves vendes van baixar, la meva fama va caure, de cop tothom en girava l'esquena. Ja ningú venia a veure'm, tot el meu paradís s'havia convertit en un infern. A poc a poc em vaig tancar la meva fàbrica i em vaig aïllar del món. Estava destrossat, vaig caure en una profunda depressió que no em deixava fer res.
1: Se sap alguna cosa de l'Stuart?
0: Després de l'assassinat, es va arrepentir del que havia fet i es va tornar molt malalt del cap, tant que es va canviar l'aspecte i de cos perquè ningú el reconegués. S'ho va canviar tot, el nom, la data de naixement, absolutament tot.
1: Com ho saps tu, això?
0: El vaig veure l'altre dia rondant pel bosc.
1: Com el vas reconèixer?
0: Per una marca que era exactament idèntica a la que tenia l'Stuart quan va néixer. Estava al mateix lloc.
1: Et va dir alguna cosa?
0: No, no em va veure.
1: Què feia?
0: S'estava menjant el cap d'una persona.
1: El Lucas està per aquí? L'has de salvar.
0: Ian, espera't. No te'n pots anar sense mi.
1: No tenim ni una hora per perdre. El meu millor amic està en perill i jo l'he abandonat.
0: Ian, tranquil, el salvarem. Fes una cosa. Surt d'aquesta escena i espera'm els arbustos d'aquí al costat. I ara vinc.
1: Però per què? Hem de marxar ara.
0: Haig de fer una cosa primer. Ves on t'he dit i relaxa't.
1: Està bé, però no triguis.
0: ja ho tinc tot a punt. El meu pla està sortint a la perfecció. Stuart, Hudson, torna a l'acció. És l'hora de llançar aquesta màscara prudent i fasticosa i tornar a engegar el meu engranatge de la fàbrica del meu estimat Rowan.
2: Poc a poc, la vista del Lucas va anar agafant pes i dimensió. Quan estava recuperat del tot, va i la seva consciència va tornar. Es va posar a investigar al seu voltant. Tot havia canviat de perspectiva. Ja no estava a les golfes. Ara estava en un lloc fosc, pudent i esgarrifós. Va intentar moure's, però no ho va aconseguir. Estava lligat contra algun objecte, del qual no aconseguia averiguar qui era. Però l'alçar el cap ho va entendre tot. El Lucas estava lligat sota una guillotina superafilada. Va investigar l'habitació i a la seva dreta es trobaven 10 guillotines com la seva, col·locades en fila. Del pànic d'aquella monstruosa creació li va causar, va començar a cridar com un desesperat.
3: Ei, hi ha algú? Algú em sent? On sóc? Ajuda!
2: Com era normal en aquella mansió, ningú va respondre la crida. Ho va tornar a provar.
3: Sisplau, que algú m'ajudi! Hi ha una guillotina sota el meu cap, a sobre el meu cap. Merda! L'Ai en tenia raó. Aquesta deu ser la guillotina del Rowan. Això vol dir que ara em tallaran el cap. No! Ajuda! Que algú em tregui d'aquí!
2: I aquella segona crida va funcionar. Del crit tan fort que va fer, la porta d'aquella sala es va obrir poc a poc. El Lucas va poder observar com una sombra s'apropava a l'habitació.
3: Sí, per fi algun ser vivent. Hola, com et dius? Em pots treure d'aquí, sisplau? Estic a punt de ser assassinat i no em ve gaire de gust.
2: L'ombra s'anava apropant cada cop més i quan estava al límit de crear la porta va desaparèixer per complet.
3: Hola, on ets? Sisplau, t'agrairia que m'ajudessis. No em puc moure bé, em pica el cul i no m'arriben les mans.
2: La porta es va tancar d'un cop molt fort. I de cop, la sala va començar a desprendre un fum dels que provenia de dalt de l'habitació.
3: Què és aquest fum? No puc veure res.
2: La capa emboirada que estava envoltant l'habitació anava desmaiant la consciència del jove a mesura que el tacte del fum rossava amb la pell del Lucas. De sobte, la porta es torna a obrir. Una flaire estranya es va colar entremig del fum fins a colar-se al davant de la màquina on es trobava l'adolescent. Quan era allà, va accionar una palanca i la guillotina del costat va caure.
1: Rowan, estàs ja o què? No podem esperar més, hem de marxar ja. Rowan, dona't pressa. Rowan, Rowan, on ets? No facis bromes, hem de marxar. El Lucas està en perill. Surt, va, de veritat. Has de venir-te a buscar? Hosti, però què ha passat? No hi són. No estan els policies, on han anat? Rowan! Rowan! Si m'estàs fent una broma, no té gens ni mica de gràcia. Surt d'on estiguis.
2: En qüestió de segons, aquella plaça havia quedat deserta. Els cadàvers havien desaparegut, juntament amb el Rowan. Una melodia silenciosa i espantosa estava sonant pel bosc i l'única cosa que quedava en aquella plaça era una màscara. L'Ian es va apropar, va agafar el rostre i se la va quedar mirant una bona estona. Després d'uns minuts va reconèixer el retrat d'aquell antifaç, el de Rowan Hudson. Què feia aquella màscara allà? Es va preguntar l'Ian. Després li va venir una altra pregunta, encara més inquietant que l'anterior. Si aquella màscara era exactament idèntica a la del rostre del Rowan, qui era la persona que la duia? Llavors va recordar la història dels germans Hudson i com Stuart Hudson, el responsable de la mort de la seva filla, es va canviar el rostre perquè ningú el reconegués. Allà tot va encaixar. Aquell home que els havia rebut no era Rowan, era el seu germà caníbal, Stuart. Llavors, el veritable Rowan, on estava? En comprendre el perill que comportava estar en el mateix entorn que un psicòpata, va arrencar a córrer per buscar el seu amic i tornar a casa. Però al sortir de la plaça, els policies decapitats se li van tirar a sobre, sense possible escapatòria pel jove.
0: Ian, no t'havia dit que no et moguessis del teu lloc? Que ara aniria a salvar-te el teu amic?
1: Tu salvar-lo? Ets un psicòpata. Deixa'm anar amb el Lucas. En quin moment havia pensat que era oportú venir en aquest bosc?
0: No pateixis, Ian. El Lucas està bé.
1: De tu no me'n refio.
0: Està bé. Si tan sols vols veure el Lucas, anirem a la mansió i podràs estar amb ell.
1: I després marxarem a casa.
0: Això ja ho veurem. Vosaltres us heu divertit venint a molestar-me. Ara em toca a mi divertir-me.
1: Ni parlar-ne. Amb nosaltres no jugaràs més.
0: Aquí, qui porta les regles del joc, sóc jo. Policies, agafeu aquest vailet i porteu-lo al subterrani.
1: Al subterrani no! Sisplau!
0: Tranquil, estaràs amb el teu amic Lucas. No és el que volies? Endueu-vos-el, de pressa.
2: Eren les 11 de la nit quan Lian es va despertar dins d'aquella cabina envoltada de guillotines mortals. Va intentar moure's per provar la talla de tallar la corda que el subjectava, però no van haver resultats positius. Al girar-se, va reconèixer el seu amic dormint encara sota els efectes del fum.
1: Lucas! Lucas! Desperta, tio!
4: Alto el fuego!
1: Alto el fuego? Què dius?
4: He tingut un mal son. Vols que t'expliqui?
1: No, m'agafen ganes de dormir cada vegada que m'expliques una. Escolta, hem de fugir d'aquí.
4: Que sí, que ja ho sé. El Rowan et fa por. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: No ho entens. Aquest tio que hem vist no és el Rowan. És el seu germà, l'Stuart Hudson.
4: Què? Hauré de treure el Google Maps perquè m'he perdut un bon tros de la història.
1: Stuart Hudson va ser qui va causar l'accident d'aquella nena perquè estava gelós del seu germà que tingués tan bona fama i protagonisme. Quan va matar la nena, va fugir lluny de Valdòria i es va canviar el rostre perquè ningú el reconegués.
4: Saps? Tens molta imaginació. Hauries d'anar a la Marvel. Segur que t'agafen per crear històries.
1: T'estic parlant molt en sèrio. Aquest senyor que ronda per aquí és un caníbal i un psicòpata. Hem de fugir d'aquí ara.
0: Fugir? D'aquí no fugirà ningú.
2: Stuart Hudson va entrar a la cambra amb un somriure malvat i amb els dos policies sense cap. La porta es va tancar de cop.
0: Us quedareu aquí amb mi. Si no, haver-ho pensat abans d'entrar a la mansió dels esperits sense cap.
1: Tu flipes. Nosaltres fotem el camp d'aquí. No volem estar amb un psicòpata.
0: Endavant, atreveix-te a sortir de l'habitació. Tu fes-ho, i aquesta guillotina recentment afilada caurà sobre teu.
4: Escolta, no podríem fer un tracte?
1: Lucas, què estàs dient?
4: Deixa'm a mi, sé el que em faig. A veure, què vols que et donem a canvi de que puguem sortir d'aquí?
0: Sí, els vostres caps. Em sembla que Ian ja t'ha explicat que m'agrada col·leccionar caps decapitats.
4: Bueno, a veure, els nostres caps és una mica... no sé...
0: No vull sentir a ningú. Ara us arrepentireu d'haver vingut aquí. Com ja deveu saber, aquesta casa té una peculiaritat que no trobareu enlloc. Tot aquell que penetra dins no sortirà mai més. Ha arribat la vostra hora. Digueu adéu al vostre voltant Fins mai més, petits intrusos.
3: No. Ian, Ian, desperta.
1: Què passa ara? Hosti, són les 9 del matí.
4: Tio, acabo de tenir un dels pitjors malsons de la meva vida.
1: Per això m'has despertes?
4: Tinc tot el cos suat. Semblava tot tan real. Sorties tu i un tio que era un psicòpata molt raro que es menjava els caps de la gent. Era esgarrifós. I també sortia una veu en off que fotia un cague...
1: Lucas, tu ho has dit, és un malson. I ara, per culpa del teu malson, m'has despertat i ja no em puc dormir.
4: I crec que no podrem dormir durant un mes sencer. Mira això.
1: Què és?
4: Una nota.
1: Ja ho sé, que és una nota. Què hi posa? Deixa'm que ho llegeixi. Porta això.
0: Ian, Lucas, ens tornarem a veure aviat. A la casa dels esperits sense cap.
2: I així acaba aquest malson del diable que van patir a Lucas i a Lian, a la casa dels esperits sense cap. Nosaltres pleguem aquí. La propera sessió del dilluns us oferirem una altra història. Esperem que us hagi agradat. Ah, i recordeu, sempre que veieu una casa abandonada enmig del bosc, no hi entreu. Mai se sap què i qui pot haver-hi estar esperant-te. Pues molt bé, amics, esperem que aquesta història així és una mica esgarrifosa us hagi agradat. Josep, la idea d'aquesta història va ser teva, no?
0: Bueno, no, perquè tinc un amic que es diu Adrià Sanz Rovira, que és el que l'ha escrit, i és un xicot, bueno, és molt jove, em sembla que, bueno, té 17 anys, sí. Però, bueno, sí, em farà ara 17, sí. És molt prolífic, li agrada molt el teatre, estudia el batxillerat
1: artístic,
0: eh? Sí. Vull dir, és un tio que, bueno, també està amb un grup de teatre que també estem,
1: bueno,
0: amb ell,
1: no? Hem fet teatre amb ell.
0: Sí, exacte.
1: Vam fer-ho
0: del... Sí, lo de la cirera, lo de la festa de la cirera, era el... Com es diu?
1: El paleta.
0: Sí, bueno, el paleta que es deia el xusma. Sí, el xusma.
1: Era el xusma,
0: sí.
1: Sí. Ho feia molt bé, molt
0: és un nato, bueno, és un alumne aquí, amb la ràdio potser coneixen molt el nano, no? Doncs li està donant classes de teatre i, bueno, és un tio que va molt, vull dir, i
1: sí, sí.
0: No, un dia jo li vaig comentar, bueno, també ens agradaria fer un dia, algun dia, i es va brindar de seguida a voler escriure, i ens ho ha escrit, mira.
2: Fins ara, Josep, i el Josep Puller i l'Albert, comentàveu sobre temes de pel·lícules. Què teniu previst per la propera,
0: bueno,
2: edició?
0: Encara hem
2: de fer una altra obra?
0: Hem de tindre una reunió. Hem de tindre una reunió encara.
1: Podem, sí, tenir una mini reunió aquí.
0: Val. Ah, val.
1: Com es va morir fa unes setmanes o un temps, la, com es diu, la cantant de country.
0: Ah, sí, sí. Espera't, sí.
1: No sé com es diu.
0: No, sí,
2: sí, bueno, ja...
0: Sí, ja sé qui és, espera't.
1: Hosti, mira que no recordo.
0: Ara jo tampoc,
2: bueno, espera't. Bueno, ja la recordareu.
1: No pot ser.
0: Espera't, sí, home.
2: Sí, bueno.
1: Bueno, i ha sortit amb quatre pel·lícules, i una d'elles és Magnolia, per exemple.
0: Sí, bueno, aquesta és complicada, aquesta pel·lícula de Magnolia.
1: I què?
0: Tu dius Magnolias de Cero o Magnolia? Deu ser Magnolias, sí, de Cero, sí. Sí, bueno.
1: És una pel·lícula que són quatre noies.
0: Sí.
2: Però això a què ve, a la pregunta,
1: vale,
2: que
1: pues,
2: jo t'hi fes?
1: Vale, aprofitant que s'ha mort la Dolly Parton...
0: Ara, sí, la Dolly Parton.
1: Que és un personatge molt, molt important per molts motius... És una senyora que, a més, tot el que feia, ho feia bé i no s'equivocava. Ho tenia tot claríssim. Tu, quina enveja.
5: No com nosaltres, no?
1: No com nosaltres. I com ha fet diverses pel·lícules,
2: sí,
1: podem posar la seva música. Bueno, per cert, el tema aquell tan bo del guardaespaldes,
2: sí,
1: que canta
5: la Whitney Houston,
1: bueno,
0: sí.
1: En realitat és d'ella, de la Dolly Parton.
0: Espera, qual... perdona, jo faria un incís, perquè és que hem de dir que aquesta novel·la, bueno, aquesta, sí, radionovel·la que hem fet, també li hem de donar les gràcies al Daniel, que el Daniel, bueno, sí, ha fet els efectes home. Especials i tot això un dia per un altre, perquè vull dir, tot això ha sigut
2: pensat i fet.
0: Pensat i fet, sí. És que ell no ha tingut, pràcticament no ha tingut ni temps de preparar les coses perquè li han posat una pistola al pit que ho tenia de fer-ho.
2: Home, escolta, és un gran professional sí. I on està la professionalitat es nota.
5: Sí. S'ha demostrat.
2: Sí. Bueno, doncs, cara... Una cosa sí que us demanaré, si en torneu a fer una altra, de que no sigui tan tètica.
0: No, no,
2: perquè, escolta, no, jo només de llegir-la se'm posaven els pèls de punta. Sí, és que sí. Això de tallar caps és que
5: vols
2: que
5: aquell noi li va, tot això. Sí.
0: I es nota que li va molt, i que li agraden molt les pizzas,
5: sí,
0: també.
5: Sí, també les pizzas li agraden.
6: Amb la por que fa, a mi se'm trauria la gana.
5: Sí.
2: No, no és que jo crec que... Que de pizzas ja no n'heu menjat, oi?
5: No. Jo em sembla que ara trigaré a menjar una pizza.
6: A mi m'estan ganes de menjar una pizza.
5: Ah, tu venen ganes?
6: Sí.
5: Amb algun tros de cervell d'aquests dels camps d'allà.
6: Sí, sí, amb cessos.
2: Bueno.
6: Cessos arrebossats.
2: Va, que si no, no superem. Ara falta que els nostres oients, que tal com l'han anat escoltant, si ens poden arribar els seus comentaris per veure si realment els hi agrada, bueno, pues,
0: es nota podem... Es nota que és el primer dia, hem tingut fallos. Home, jo particularment
2: no soc professional,
6: bueno, sí, sí, no,
0: bueno, hi ha un petites, no petit, petites cosetes, sí. Sí. Que és que haguéssim tingut de trobar-nos un parell de vegades.
2: L'important bueno, és que els nostres oients l'hagin entès, encara sí. Que sigui una mica tècnica, però
6: clar,
2: que l'hagin entès i que els hi hagi agradat, que és el més important, que nosaltres estem aquí per fer-los passar una estona agradable.
0: No, el que passa que si alguna vegada volem canviar també podríem fer alguns petits, com em van insinuar també el Dani mateix, podíem fer alguns sketchos, alguns petits trossos d'alguna pel·lícula, dir, mira, l'escena de tal i fer-la una cosa que durés
6: vale,
0: mitja hora, un quart d'hora,
6: fer alguna cosa.
2: N'anirem sí. Parlant, sí. Que ens queden molts sí. Mesos per endavant.
0: Sí.
2: Doncs bé, ara, moltíssimes gràcies, companys, per la vostra interpretació i pels vostres esforços, i ara fem una petita pausa i tornem de seguida.
0: I la teva, eh? La teva.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: la veu de la gent gran.
1: Després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa d'avui, recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també el podeu escoltar les vegades que vulgueu i a l'hora que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, amb aquesta segona part, que crec que serà més suau que la primera, donem la benvinguda al Miquel... No, el Miquel, perquè tinc les receptes del Miquel, eh? Per això és que la diré jo. El Martí, bona tarda, Martí.
2: Hola, bona tarda.
1: I a l'Esteve, bona tarda, Esteve.
3: Bona tarda, Carme.
1: Val. Primer de tot, com el Miquel li és impossible venir, ens envia la recepta i la llegiré perquè prengueu bona nota. Avui ens ha portat rostit de vedella amb pomes farcides. Mira, no fa gaire que dinar, però ja em fa venir gana altra vegada. Ingredients per 6 persones. Un quilo de vedella. Pot ser peixet, llata, garret, tall rodó, el que vulgueu. 100 grams de cansalada grassa. 6 pomes petites. 4 salsitxes. 200 grams de vi. Una llesca de pa eixut. Un brot d'api. Ceba, tomàquet, pastanaga, alls. Una fulla de llorer. Una culleradeta de llard. Oli, sal i pebre. Entatxoneu el tall de la vedella amb cansalada, salpebreu-lo i lligueu-lo. Deixeu-lo reposar durant una hora. Fregiu la llesca de pa amb una mica d'oli i reserveu-la. A la mateixa cassola poseu-hi enrostir la carn a foc viu. Quan s'hagi enrostit, afegiu-hi el rot d'api, la ceba, el tomàquet i la pastanaga tallats. Els alls pelats, una fulla de llorer, una cullerada de llard, una culleradeta de llard, si és que... La llesca de pa que servirà per lligar la salsa. Saleu tot. Tot seguit, abaixeu el foc al mínim i deixeu-ho coure davant més o menys durant 3/4 d'hora, a mitja cocció. I tapat, sobretot. Afegiu el vi ranci. Mentrestant, prepareu les pomes fent un lleuger tall a tot el voltant. D'aquesta manera, en coure's no s'obriran. Obriu-les fent una petita circumferència per dalt i traient-ne el cor. Farciu-les amb la carn de les salsitxes i torneu-les a tapar. Afegiu les pomes a la cassola, deixeu-ho coure a foc suau durant mitja hora més i tireu-hi una mica d'aigua si convé. Comproveu si les pomes són cuites amb una agulla. Per acabar, deslligueu la carn i talleu-la en rodanxes. Millor que espereu una mica que la carn es refredi, perquè amb calent costa molt de tallar. Es desfà. Passeu la salsa pel passapuré i, si cal, espessiu-la amb una mica de farina desfeta amb la llet. Tasteu. Serviu la carn coberta de salsa i acompanyada amb les pomes. Fantàstic, Miquel. Cada vegada et superes més amb els menús que ens prepares. Martí, avui crec que la notícia que ens portes, el context d'aquesta tarda, crec que és molt interessant, oi?
2: Perquè, bueno, espero.
1: Bueno, no adelanto res. Deixo que...
2: De moment sona una sardana. I si escolteu, és el cant dels ocells.
1: Que maco.
2: I això està tot relacionat, perquè el cant dels ocells està relacionat normalment amb enterraments, amb cementiris, però... bueno, la sardana li dona una d'allò més joiosa, no?
4: Un aire
2: més joiós. Aleshores, bueno, la va fer Pau Casals, coetani d'en Gaudí, i aquesta sardana fou interpretada en un dels homenatges a Gaudí. I de què surt Gaudí? Perquè avui passarem per un lloc modernisme.
1: Ah, perfecte.
2: Però ja que parlem de modernisme i estem a la setmana del modernisme a la Colònia Güell, val la pena, després en parlarem, val la pena ja fer la introducció de que aquesta setmana, aquest cap de setmana que ve, el 2, 3 i 4, a la Colònia Güell hi ha la festa modernista en la qual s'espera tothom.
4: Molt bé, molt
2: bé. I ara, ja posats a fer, anem en el tema de l'excursió d'avui.
1: Vinga,
2: anem d'excursió. L'excursió d'avui ens porta al poble d'Olius. Anem a la comarca del Solsonès. Aquest és un municipi que té 4 nuclis de població. El més nou i el més que, si ens envia el GPS, ens enviarà cap allà, però nosaltres no en fem cas, i ens centrem en el nucli d'Olius, un poble que ja apareix a les primeres notícies de l'anomenada Reconquesta. En aquest indret encara respira una essència de l'edat mitjana, període que va veure prosperar el lloc com establiment del, amb l'establiment d'un castell, de l'església, dels masos i els molins fariners. I també hi ha hagut unes excavacions arqueològiques que en revelen l'existència d'un poblat ibèric. I el tema modernista. I trobem també un cementiri modernista molt interessant.
0: Carai.
2: Per tant, comencem i anem-hi. I començarem l'excursió a Solsona i ens dirigirem a Sant Esteve d'Olius, que és el nom de l'església aquesta romànica. Ara en parlarem. Cada vegada més demanen de que fem itineraris oficials, però bueno, l'itinerari oficial que ens plantegen en aquest cas comença a Solsona, a l'avinguda del Pont, i seguint el GR7.5 ens porta fins a Sant Esteve d'Olius. És un recorregut de poc més de 5 quilòmetres, només d'anada, després hauríem de fer la tornada. Té una ascensió de 45 metres, però té un descens de 148, que després els haurem de fer la tornada. És fàcil, però té un inconvenient. Té una sèrie de punts perillosos. Entre d'altres, hi ha tres vegades que s'ha de creuar la carretera i, sobretot, el més perillós és que s'ha d'anar un quilòmetre i mig pel voral de la carretera, que no és un voral com a tal, sinó que és una rasa que vas enfonsat per allà sota. Aleshores, no m'agrada, i com que no m'agrada, hi ha una altra alternativa. L'altra alternativa és també de Solsona, anar a Sant Esteve d'Olius i tornar a Solsona, i evitarem caminar per la carretera. Aquesta serà una ruta circular, i la distància és de 12,8 quilòmetres, amb 6,5 d'anada i 6,3 de tornada, el desnivell són el mateix, 226 metres, és fàcil, tot i que no està senyalitzada, i ho podem fer entre dues, entre 3 i 3 hores i mitja, tot plegat. A l'època de l'any, jo diria que d'octubre a juny, per evitar la calorada de l'estiu. I a diferència de l'altra ruta, en lloc de començar a Solsona mateix, la retallarem una miqueta, gairebé un quilòmetre i mig, i començarem al cementiri de Solsona, que també hi ha lloc per deixar el cotxe, i començar a caminar. Així que ens posem a caminar, i sense travessar la carretera anem seguint el GR direcció llevant. Senyals, el GR són els senyals blancs i vermells. Al cap de 400 metres ja trobem la primera ermita, l'ermita de Sant Honorat, una de les quatre capelles que envolten el terme municipal de Solsona. Aquesta església fou construïda al segle XI i consta d'una sola nau i un absis rodó. Al llarg del temps està modificada i al costat de ponent ara hi veiem un campanar d'espadanya. Però bé, no ens hi entretenim, continuem la ruta per l'anomenat Vinyet, nom que rep l'entorn rural de Solsona a causa de les extensions de vinya que circundaven la ciutat abans de la filoxera, que la filoxera acabés amb aquest conreu a la dècada de 1880. Pocs metres més enllà de l'ermita i sense entrar a la carretera deixem el GR i entrem en un camí rural que, passant per diferents masos, com la Cabana d'en Vilàs, Can Trilla, Cal Pampa, fins a arribar a Cal Carboner. En aquest tram estem envoltats de camps de cereals i si mirem al nord gaudim de magnífiques vistes per pirinenques com són la Serra de Querol, la Serra d'Albert i la Serra d'en Sija. I si afinem la vista veurem el Pedraforca, no amb la seva forma tradicional sinó pel vessant sud, però és clarament reconeixible. I al darrere del Pedraforca veurem la Serra del Cadí, que ens l'estan tapant una miqueta aquestes primeres muntanyes. Bé, però ja érem a Cal Carboner, aquest és el moment que deixem Solsona i entrem a Olius, i ja estem veient una miqueta que eren aquestes masies, no? Aquesta masia, en l'àmbit d'una finestra, hi veiem la data de 1804, o sigui, ja ens està situant una miqueta en el temps el que parlàvem abans de l'època de la filoxera i tot plegat. Bé, la pista, llavors, hi ha trams que és asfaltada, hi ha trams que sense asfaltar, ja deixa els camps i entra en unes boscúries i baixa fins a anar paral·lel a la carretera, però sempre separat de la carretera fins a arribar a la creïlla dels Moriscots. En aquest punt tenim l'opció d'anar per dins el bosc o hem de seguir uns 100 metres pel voral de la carretera, no tan perillosos com els altres 2,5 quilòmetres. Tot seguit, entrem en una antiga, travessem la carretera i trobem una pista ampla que va també, nosaltres anem continuant direcció llevant, i és per on passa la nostra ruta, i tot seguit gira cap al nord i passa pel Pla d'Olius, i aquí sí que ja enllacem amb el GR i enllacem amb la pista, amb la ruta oficial. Aquesta part de la ruta transcorre totalment en el més pur paisatge agrícola. Es passa per un marge de camps immensos, on la sensació d'amplitud i d'espai només és estroncada per les panoràmiques del Prepirineu que hem parlat abans. Trobem una pista i girem a la dreta seguint paral·lels a una petita pista d'aeromodelisme que hi ha allà al costat. Sempre s'hi ha seguint les indicacions del GR75. Passem per la dreta de Marcús, una casa rural on també s'hi troba un museu rural amb eines, carros i altres elements de transport relacionats amb el treball del camp de finals del segle XIX i fins al segle XX.
0: Què ho porta això, Martí? Què ho porta això?
2: El museu al voltant de la casa rural Marcus. Ja s'ha de trucar amb aquella gent i poder-lo anar a veure.
0: Sí,
2: s'ha de trucar amb antelació. Bé, llavors... ja sortim del caràcter, un cop passant Marcús, deixem el caràcter agrari i ens endinsem amb un corrol o corriol buscar. D'aquesta manera s'acaba accedint a un tram de camí que du al nucli d'Olius. Sortim una carretera asfaltada i girem a la dreta. I dius, sorprenent, sí, perquè Olius, Sant Esteve d'Olius, que és on anem, es troba a l'esquerra. Però nosaltres abans volem anar a fer una miqueta més d'història i... anant a la dreta trobarem una pista que baixa fins al molí de Cups, i aquí ja és el primer lloc interessant. El molí de Cups era un molí de farina que se'n parla ja en documents de l'any 1080. Vers el 1224 s'hi feren reformes i aleshores els molins es van reconstruir amb una tecnologia molt avançada. Bona part de la construcció actual, on estaven les moles i el desguàs d'aigua, ens palesa l'estil arquitectònic del segle XIII. Actualment ja no hi ha maquinària antiga. Els cups i els llocs de les moles han sigut coberts i replanats. A l'any 1899 es readaptà la funció del molí de l'aigua, i l'aigua va fer funcionar un alternador de llum elèctrica. En el seu temps n'hi havia prou per subministrar energia elèctrica a tot Solsona. Avui encara es produeix energia elèctrica.
1: Amb aquest mateix molí.
2: Sí, és interessant.
0: És històric.
2: Per damunt del molí hi trobem la torreta. L'any 1000 apareix esmentat el castell d'Olius com a palau del comte d'Urgell. El castell devia ser una torre o un edifici rectangular que no n'han quedat restes. L'actual mas de la torreta es creu que va alçar-se sobre l'emplaçament del castell. Té elements que recorden l'antic castell d'Olius. No sabem si va ser part del castell o una torre de guarda del molí i del riu Cardener que tenim just al costat.
0: Això pot ser.
2: Actualment és una casa rural. I bé, seguim la ruta i ja estem a l'església de Sant Esteve d'Olius. Aquest era un dels punts importants de l'excursió. L'església és un exemplar del romànic llombard consagrat al 1079 a petició del comte d'Urgell i dels habitants del lloc. Consta d'una sola nau coberta amb volta de canó. El campanar, de planta quadrada, té quatre finestres amb arc de mig punt. Sota seu s'obre una motllura amb espitlleres.
0: Quin estil parlem?
2: Romànic llombard.
0: Romànic llombard.
2: Sí. Sota l'altar cal destacar una cripta que forma un espai rectangular de 6 columnes totes diferents.
1: I abans
2: A sota. I parlant del modernisme, un cop la visites, realment estàs veient aquella cripta i et situa la cripta de la Colònia Güell.
1: Sí.
2: Yeah. Els que coneixem la Colònia Güell,
1: sí,
2: et situa amb aquelles columnes. Algunes també són de pedra, com les de la Colònia Güell. I la forma que està...
1: Les arcades
2: i tot, et situa a la colònia. Realment...
1: però no és feta pel mateix...
2: No.
1: No és dissenyada per en Gaudí.
2: No té res a veure amb Gaudí.
1: Però vull dir que devia ser algun deixeble.
2: Estem parlant del segle XI.
1: Clar, era molt abans.
2: I no es coneix que en Gaudí visités allò. Però, bueno, realment... És impressionant, eh? Molt impressionant. I I bueno, totes aquestes columnes li donen realment una, a l'estança, una bellesa realment extraordinària, eh? I és la, aquesta cripta ha donat fama a Olius i va ser molt valorada dins del el romànic mundial.
0: Esta és, les, esta és la de Sant Esteve, dius?
2: Sí, Sant Esteve d'Olius. Sí, sí. L'accés a la cripta es fa per una escala central, tot i que banda i banda d'aquesta escala es conserven els accessos primitius on hi havia 5 graons, o sigui, no s'accedia per aquí. Es poden fer visites guiades de l'església i del seu entorn. Els dies i hores de visita van en funció de l'estació i es pot trobar el calendari de visites a una web d'esentradasolsonès.com. A la primavera, la tardor i a l'hivern acostumen a fer-se els dissabtes a 4:45 de la tarda i els diumenges a les 11 del matí.
1: Bon horari.
2: Sí, sí, i tenen una durada més o menys d'una hora i quart, una hora i mitja. També hi ha possibilitats, com que l'església està tancada, hi ha possibilitats de fer visites concertades en grups. En aquest cas cal contactar amb Solsona Experience i allà ens podem posar d'acord per anar-hi. Té un cost, el cost és de 75 euros per grup.
1: Home, no és gaire.
2: Bueno, per això, i si ja tens 10 persones, doncs són 7 euros i mig per persona.
1: D'algun lloc té de sortir el finançament per mantindre-la.
2: No, no,
1: que això més... és comprensible.
2: No, no, i és que a més aquest de Solsona Experience és una entitat de gent jove de Solsona, que sense ànim de lucre estan fent les visites. O sigui que realment són molt interessants. Jo vaig tenir el gust de poder-ne fer una i vaig gaudir molt. Una altra opció, també aquesta és més econòmica, és aprofitar els dies que hi ha missa, que actualment es fa el primer i tercer diumenge de mes a 2:15. O sigui que...
1: Però llavors no et portes guia perquè no t'expliqui una mica la història.
0: I l'aforo de quan és? I l'aforo de quan poden ser de persones?
2: L'aforo de les visites?
0: No, de la iglesia.
2: De la iglesia, no ho sé, però és gran.
0: Sí,
2: sí, sí. Era segur que tota la població d'Olius hi cabia i podíem convidar gent al casament. Vull dir que segur,
0: i això tenim, vosaltres teniu experiència en casaments.
2: I tant. Bé, i ja hem visitat l'església i podem continuar el viatge en el temps i ara ens traslladem fins al segle III abans de Crist. Hosti. Ja que al voltant de l'església, just a tocar, hi ha unes excavacions arqueològiques dutes a terme el 1998 que revelen l'existència d'un assentament ibèric. I podem veure un petit nucli d'habitatges i una extensa àrea de sitges excavades al sol i destinades a l'amagat emmagatzematge dels cereals. Sí, dels cereals. I és un tipus d'assentament realment freqüent a la costa, però molt estrany a dins. I a més, el tema del conserva del gra es feia d'una manera molt curiosa. O sigui, es posava una capa de gra a sota i aquesta sota fermentava i a sobre hi havia l'altra resta del gra. Com que estava tot tapat, es traia tot l'oxigen i aquell blat es conservava. Només es feia malbé la primera part que ens traia tot l'oxigen. És molt curiós.
1: I tant.
2: Molt curiós.
1: Hem de dir que ha avançat tot molt, el modernisme i tot, però abans la gent era superintel·ligent, es guanyava la vida i tenia unes idees fantàstiques, que tant de bo que ara es continuessin.
2: Sí, sí, realment és d'allò. De tots els que hi ha, de pous d'aquests, de sitges d'aquestes, n'hi ha dues que les tenen obertes, una miqueta protegides, amb ciment, però bueno, fa l'efecte de lo que eren aquestes sitges. I és una part també...
0: Són reproduccions.
2: No, són sitges autèntiques.
0: Restaurades.
2: I la part externa, en lloc d'haver-hi la pedra, perquè no hi caigui la gent...
1: Sí. Protegit.
2: Està protegit. Però, realment, i les altres es veuen, allà els forats on estaven i tot plegat. Està molt bé. Bé, i finalment...
0: Però estem esperant el cementiri.
2: Sí, sí, és que finalment...
1: No siguis impacient.
2: Finalment fem una altra sala en el temps i anem a finals del segle XIX i a principis del segle XX. I és que les acaballes del XIX, el vell cementiri de Sant Esteve d'Olius estava molt malmès i els feligresos en volien fer un de nou. No va ser fins al 1915 quan el bisbe de Solsona, Vidal i Barraquer, va encarregar el projecte el llavors arquitecte diocesà Bernadí Martorell i Rius, deixeble d'en Gaudí. El cementiri no té res de convencional, és molt petitó, no té res de convencional. Tot el contrari, és un espai singular, com correspon a l'arquitectura modernista. El cementiri s'inscriu en el seu entorn amb una planta irregular adaptada al terreny i aprofita els recursos naturals com ara les pedres per fer un espai sepulcral on les tombes i els panteons estan excavats a les roques i entre elles. És realment molt espectacular.
0: La impressió que et dona quan entres és bestial, no?
2: Sí, és però molt impactant. El recinte, a més, mostra una dicotomia simbòlica entre les roques caigudes, símbol de la mort, i les alzines, símbol de la vida. L'entrada al cementiri és un arc parabòlic, la porta de ferro juga unes formes còncaves i convexes i és rematada per un crismó i tancada per un forrellat amb pany de doble nus. És molt gaudinià, molt. Per sobre del conjunt hi destaca una agulla cònica formada per pedres sobreposades i coronada per una doble creu de pedra, que els que ara heu vist la que acaba de coronar la Sagrada Família és exactament igual però en petit. La seva originalitat i la seva conservació fan d'aquest cementiri un exemple únic a Catalunya, i s'ha de dir que el cementiri resta obert i amb respecte es pot visitar perquè l'entrada és lliure i pots estar-hi l'estona que vulguis. És realment impactant.
0: Però és a terra tot? Tot és terra? És a terra?
2: No.
0: Làpides? Com està?
2: No. A terra pràcticament no hi ha res. Està excavat a la roca. Excavat a la roca. Vull dir, sí, excavat i posats a dins de la roca. Vull dir que hi ha alguna petita capella, hi ha alguns detalls, sí que hi ha alguna que han aixecat allà un edifici que canta una miqueta, que quan te l'expliquen veus que allò no acaba de lligar, però ja no d'allò. I com que ja pràcticament no hi enterra ningú, és un lloc realment bonic i amb respecte impacta, impacta moltíssim. I bé, ja hem fet tot el que volíem fer. Ara ens quedaria la tornada, després d'aquest viatge en el temps, i podríem fer-ho de moltes maneres. Podríem desfer el camí, podríem anar pel camí oficial, o podem fer-ho com hem fet nosaltres, anar pel nord a la carretera de sota de Sant Llorenç, i és que ja comencem a caminar just al peu del cementiri. Hi ha un camí, un corriol que va paral·lel a la rasa de Sant Joan, aviat la travessa per un pont, s'enfila i segueixes pujant per la rasa de Sant Joan fins a trobar un toll on a sota hi ha un gorg i una bassa molt gran i hi ha una balma. Aquesta balma diuen que fou una amagatalla durant el temps de la Guerra Civil. Continuem caminant, passem pel Serrat de la Torreta, travessem la carretera, en fi, entrem en alguna finca particular on se'ns avisa perill de bestiar lliure. Sí que hi ha molts llocs on no deixen passar, ja posa propietat privada, prohibit el pas. En aquests casos hem respectat sempre de no entrar mai en cap lloc que digués prohibit passar.
0: Però estan hi han tancats? No.
2: Hi ha,
0: així no són animals.
2: Hi ha algun filat elèctric o algun bailet d'aquests elèctrics que hi ha, que veus els bestiar allà. En el cas aquest hi havia un brau immens.
0: Rius ara?
2: Sí. Però immens, d'un grapat de quilos,
0: sí,
2: un grapat. I estava allà, el tenies a 3 metres, però com que hi havia la protecció elèctrica, doncs no hi havia cap mena de problema. I el tio anava mirant i ja està. Vull dir que molt, molt tranquil i molt suau tot plegat. I bé, doncs ja està. Vull dir, ja anem seguint per aquí per camins i pistes, anem passant per alguna casa de pagès més, en veiem d'altres que s'han convertit en cases rurals, i al final arribem amb una que està tancada, que es diu Cal Francisquet, i a partir d'allà ja baixem a la carretera, la travessem, arribem a l'ermita de Sant Honorat i tornem a lloc. I bé, aquí seria l'excursió principal. Si a algú li ha semblat que l'excursió és molt llarga, 12 quilòmetres, doncs hi ha una opció de 3,3 de 35 quilòmetres amb un petit desnivell de 77 metres amb una hora de durada.
0: Has dit 35? No.
2: No, 3,35.
0: M'has assustat? 35.
2: No, 3 quilòmetres 350 metres. I en aquest cas surt de la cua del pantà de Sant Ponç en un lloc on es travessa el riu Cardener, hi ha un restaurant que es diu el Molí del Pont, però sense entrar al terreny del restaurant hi ha un aparcament, això és la carretera C36, entre el quilòmetre 110 i 111. Es pot deixar el cotxe allà i senzillament es travessa el pont, s'agafa un petit corriol que comença a pujar i vas a parar a la pista que anava allà al Molí de Cups. Nosaltres podem veure el Molí de Cups, podem veure la Torreta, podem veure Sant Esteve i podem veure el cementiri. I el retorn es fa anar a buscar altra vegada el mateix camí per retornar. Sí, és un passeig.
1: Martí, has comentat que hi ha uns 12 quilòmetres, és dir, no? Anar i tornar. Sí. Que, bueno, bé ser, depèn del pas de cada persona, calculem 6 hores, però 6 hores amb les visites i tot?
2: No, 3 hores i mitja de caminar. Les visites... El temps en moviment. 3 hores i mitja en funció del pas de la gent. Si fontes a 4 quilòmetres per hora, són 4
1: per... Sí, bueno, 4, depèn si 3, no hi ha gaire 3, pujada, posem 3 i pico, 3, no?
2: Sí, comptes 3, unes 4 hores anar i tornar, més el temps de la visita.
1: Aleshores, pel camí hi ha algun restaurant? Perquè, clar...
2: No,
1: t'has de portar la motxilla amb el teu entrepà i la teva aigua.
2: Sí. Després sí que a Solsona hi ha bons restaurants.
1: Sí, però pel camí aquest rural, no hi ha res. Perfecte.
2: I entre setmana, el que us he parlat d'aquest, el Molí del Pont, que està molt a prop, està a un quilòmetre...
0: El pàrquing, sí.
2: Estava tancat. Ara, entre setmana, estava tancat. No sé si obre els caps de setmana o no. Es veia tot allò, tot plegat es veia molt...
1: Tu has comentat el camí, el GR75, no?
2: El GR7.5.
1: A 7.5.
2: És una variant, o sigui, és el GR7, la variant 0.5.
1: Que dius que són... Us diferencieu... Els que aneu a caminar us diferencieu pels colors, no?
2: Sí.
1: Us guieu, diem, sí, no diferencieu, us guieu. Llavors, quan teniu de canviar, com ho sabeu? Teniu de portar una brújula, un GPS...
2: En aquest cas, jo vaig equipat amb un GPS, vaig gravant la ruta, i en aquest cas la tinc gravada. La podria penjar i es podria fer pública per si algú la vol seguir a través d'una aplicació que es diu Wikiloc. Això sí que ho podria fer.
1: Bueno, si algú ho demana, sí. Perquè, per exemple, jo vull anar i no he anat mai i jo segueixo aquest GPS 7.5. Sí. El segueixo. Però tu has dit que arriba un moment que t'has de desviar.
2: Aviat el deixem i t'has de desviar.
1: Llavors, clar, aquest desviu... has de saber el color, els diferents colors de la ruta,
2: sí, sí.
1: Oi?
2: Aquí en aquest punt ja no està senyalitzat. És la diferència de l'oficial al no oficial.
1: Va.
2: Però és molt més interessant el no oficial. Va. Respectant sempre els llocs privats.
1: Perfecte, doncs ja sabeu, amics oients, si algú està interessat, el Martí està disposat a donar-vos tota la informació que necessiteu.
2: Sí,
0: es pot penjar. Molt bé.
1: Doncs, Esteve, ara comences tu, continua, perquè sé que el que heu de parlar ho podeu parlar-ho tots dos.
0: Sí, a més a més, ell i jo parlem molt i xerrem molt i fem moltes coses en comunitat. No, primer el que parlaria seria... Acabaríem amb el modernisme de la colònia, ja, però abans tu també has estat implicada del mil·lenari de Santa Coloma de Cervelló. El que vam fer i què és degut que es va fer un mil·lenari a Santa Coloma.
1: Algo molt interessant,
0: molt interessant,
1: cert.
0: I nosaltres vam fer una interpretació de com més o menys teatralitzada, com va ser...
1: Però explica la base d'aquest mil·lenari, com va néixer.
0: Això, primer us diré el que és el mil·lenari aquest, és de Santa Coloma, commemorem el mil·lenari del municipi, hi ha un ampli programa d'activitats. Els actes del mil·lenari estan organitzats pel Centre d'Estudis, primer dia que ho ha muntat això, i després diem a què és degut, no?
1: Però jo crec que si els expliques a la gent per què és aquest mil·lenari, perquè...
0: Aquest mil·lenari resulta que...
1: De com va néixer?
0: Va ser una recerca que es va fer a la Corona d'Aragó de Barcelona, a l'arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Es va fer una recerca i es va trobar un escrit antic que ens va arribar a les mans, concretament de l'any 1025.
1: Mil anys?
0: 1025. Amb aquest escrit, que estava a l'arxiu de la Corona d'Aragó, hem de dir que la Corona d'Aragó de Barcelona representa l'Estat, no té res que veure la Generalitat. L'arxiu de la Corona d'Aragó és l'Estat espanyol, no? i resulta que es tracta d'un testament sacramental que l'ama es deia Goldregoda. Goldregoda.
1: Goldregoda.
0: Goldregoda.
1: Déu-n'hi-do el nom, eh?
0: I, sí, sí, tu tens experiència major, no? Sí. Perquè ella va fer, la Carme va tindre l'honor i la satisfacció de fer de la senyora propietària que amb una mica de teatralitzat dintre de l'església. Va estar molt, molt, molt bé. Era una propietària rural que va viure i treballar a les mateixes terres que avui trepitgem, a Santa Coloma de
1: Santa Coloma.
0: Gràcies a aquest document que es va trobar, podem afirmar que al voltant de l'església de Santa Coloma va començar a batejar una comunitat que amb el pas dels segles esdevindria el municipi actual. Això, per aquí, el que m'has preguntat tu,
1: sí,
0: aquí, però una trobada, la
1: aquesta Goldregoda va ser quan
0: resulta
1: va fer
0: que
1: el testament, oi?
0: Sí, sí, ara te'n parlaré. Primer farem una mica d'història, que l'any 26, estem parlant del 26, el territori dels actuals Països Catalans es troba en plena edat mitjana, immers en una profunda transició cap al feudalisme. Tres segles enrere, cap a l'any 720, les tropes musulmanes havien creuat els Pirineus en la seva expansió cap a l'actual França, fins que els francs la van fer retrocedir. Per protegir el seu imperi, els reis carolings van crear al voltant del 800 una zona de contenció militar coneguda com la Marca Hispànica. Tot això és històric. Amb el temps, aquest espai de frontera esdevindria la Catalunya. En aquells moments, el territori cristià el formava un mosaic de comtats que es tenien des dels Pirineus fins a les línies de frontera, fins al Penedès, a l'Anoia i al Camp de Tarragona. Des d'aquesta línia

0: Carcassona va ser un període de pau exterior i de bones relacions amb els veïns cristians i també amb els musulmans. Però també la pèrdua de poder, com el comtal davant del cens de la pujada de la noblesa feudal i l'extorsió i domini sobre la pagesia. Aquí entre els feudals i els feudals dominaven tota la situació, no? A mi m'agradaria parlar de la Godegoda. M'agradaria comentar una mica a la senyora, però amb això hauria d'entrar, a veure, jo m'agradaria el testament de la Godegoda permet constatar l'existència d'una comunitat pagesa establerta al voltant de l'església en un territori de frontera amb la Sagrera. L'espai protegit situat al voltant del temple es va convertir en el nucli de convivència i de desenvolupament de les primeres vincles veïnals. Aquelles primeres famílies van transformar el paisatge mitjançant el conreu de les noves terres. La construcció dels primers masos i l'aprofitament dels recursos naturals van configurar un model de poble que marcaria l'evolució durant segles. El que es parla molt bé de Godegoda és, a mi m'agradaria el testament d'ella. Què et sembla si poguéssim parlar el que tu vas comentar amb el teatre? Perquè està molt bé, perquè hi ha els missatges que ella dona i envia als que a la gent que està
1: tampoc és entorn. Massa llarg, si el vols llegir.
0: No, és
1: massa llarg.
0: Sí,
1: més que res, el que la Godegoda deixa en herència els seus... perquè hi ha una mica el llenguatge del segle aquell,
0: de l'època, del segle XI. Fa molta gràcia, perquè surt la Godegoda, surt també els de llances, el Rosselló, el Godegoda, el Bonhome,
1: els moiners,
0: tota una sèrie de personatges, no? Ens trobem el mes de gener de l'any 1026 i estem a la casa de la senyora Godegoda, veïna d'un llogaret amb poques casetes construïdes a l'entorn del que el dia de demà seria l'església. Ha anomenat Santa Coloma de Montpedos. La zona es diu Santa Coloma de Montpedos. Possiblement ella era viuda, està malalta i en algunes propietats, i té algunes propietats rurals i alguns béns que vol deixar en herència. Per això demana la presència d'alguns testimonis per manifestar les voluntats del seu testament. Tot això són documents històrics i va fer molta gràcia trobar-los.
1: Té la representació, va ser molt maca, sí.
0: I ella, la Godegoda, sentada al costat de l'altar, va fer una posta en escena, perquè ens entenguéssim, i deia: estimats Rosselló i Bonhome, eren com si diguéssim,
1: notaris
0: de la senyora. Us he reunit com a auditors, i perquè no ho dius tu aquestes paraules que les vas dir tu?
1: No, perquè
0: que molt maca.
1: Ho faig de moderadora.
0: I estimats Odeguer, Borrell i Ramon, que érem els almoiners.
1: Els testimonis, per dir-ho d'alguna manera.
0: Però abans de dir almoiners.
1: Clar, per això dic que és tan important el llenguatge.
0: Exacte.
1: De llavors, perquè el testament realment està així, eh?
0: Sí. Tot això escrit.
1: El testament real, que està ficat al...
0: Està en català antic i llatí.
1: Exacte, aquí llatí, està una mica traduït.
0: I traduït això, les lletres que són... Ha d'estar una...
1: I la lletra amb negrita
0: amb la pluma i tal. Diu: perquè sigueu testimonis de la meva voluntat, ella diu, en aquests moments en què la meva malaltia sembla que es posarà fi a la meva vida.
1: Sí, perquè s'estava morint.
0: Us encomano i dono plena potestat en aquest testament per prendre tota la meva almoina i donar-la per la meva ànima. Per sempre, penseu que estem parlant del segle XI, bueno, el segle XI i medievàlid, i ahir està fa 4 dies, com aquell que diu, sempre s'ha pensat que al més allà, doncs, si tu has fet bones coses amb la terra, quan te'n vagis a l'altre món...
1: Es tenia molta fe amb la Santa Iglesia.
0: El que fa bé, troba bé, i el que fa malament...
1: Lògicament, es creia molt amb el bé i el mal, amb el cel i l'infern.
0: I l'ànima perquè salve. Primerament concedeixo, per el meu enterrament, una somera, una xixela i per vera i un bou. La somera era una burra,
2: un ruc.
0: Sí, senyor. Veus, també, no, són paraules que avui en dia no són...
2: No, però sí, encara, jo somera encara
0: sí,
2: està
0: sí,
2: per dir.
0: Sí, la somera. Sí, jo vaig estar buscant-la.

0: i canta així, és un rock. I quan concedeixo entre Llop i Oliva, o sigui, una zona del camp, un sesmodí de vi. A Ramon i Gistà, una tona de vi. I decideixo donar a Borrell mitja tona i mig cubell de vi. Aquests són els moinets, el Ramon i el Borrell, el moinets. I concedeixo a la meva filla Gisla,
1: sí,
0: aquest acord d'aquell pla, d'acord? D'aquell pla, d'aquella terra que encerclada és estar amb arbres. Tot això molt ben escrit i molt d'allò.
1: Sí, era un acord que estava en un mig tot, que estava encerclat tot d'arbres. Clar, llavors representa que no hi havien diners, el que la gent tenia era vinyes, en aquest cas eren vinyes que sí, feia sí. El vi, i era la propietat, veu que era una persona que era molt, tenia molt, perquè tenia aquí, després ho explicaràs, no? A Cervelló, sí, sí. A Sant Cugat, digues, continua.
0: Diu, disposo que es paguin tots els meus deutes, també tenia deutes, i tot allò que restés seria, tot el que restés dels deutes seria per a misses, perquè
1: sí,
0: l'ànima pública
1: no, era molt beata.
0: Divideixo la part parts iguals als meus descendents, aquelles terres amb cases, però tenia moltes coses la senyora, no era,
1: tenia propietats, no tenia diners, però tenia propietats,
0: tenia patrimoni, avui diríem patrimoni, diríem el de patrimoni,
1: però tenia deutes també,
0: corts i altres dependències, i vinya i hort amb arbres de regadiu, que es troba al comtat de Barcelona, al costat de Montpedós. Afronta amb la vinya del difunt comparat i del seu camí. A Orient, això són els veïns. A Orient, amb les vinyes de Xixela, i al sud, a l'occident, amb el torrent i amb aigua que mana cada dia i amb terra erma. És una terra erma que no hi ha cultiu, però en canvi té aigua per es pugui canviar la posició. Després surt el Rosselló. Senyora, us referiu a aquestes terres de Montpedós al de Llonces.
1: Sí, no cal que ho llegeixis tot, sí. Més o menys fer un petit resum.
0: Després tinc el lloc on es diuen eren propietat del monestir de Sant Cugat. Segons quins trossos són propietat de Sant Cugat, diferents llocs de Catalunya, en permutes i tal. I efectivament aquestes mateixes terres, de quals posseixo la potestat plena.
1: Sí, perquè una de les filles representa que li deixa una propietat de Santa Coloma, però no pot repartir les terres de Sant Cugat, perquè era la seva promesa. Ja sabem que abans la paraula d'una persona ho valia tot. Però en aquest cas aquí es va fer molt, molt ben fet, eh?
0: Molt
1: aquest testament, per tindre 1000 anys, perquè representa que té 1000 anys, es va fer molt ben fet,
0: molt,
1: eh?
0: Molt bé. A més, dos de Llonces, dos veterans, dos
1: testimonis,
0: els tres testimonis.
1: Hi havia els monjos, el que sí que m'agradaria que expliquessis els diferents actes amb motiu del mil·lenari, expliquis els actes que es faran a diferents llocs.
0: Fet, però ara hi ha els que es faran, que el 13 de novembre a la biblioteca.
1: Sí, però abans se'n fa algun l'octubre.
0: A l'octubre, el 24 ja s'ha fet.
1: Ja s'ha fet. No, home, a l'octubre no m'ha arribat encara.
0: Ah, al setembre. Hi ha el 9 d'octubre, visita guiada per Dioni Vicente, que va a la parla de l'església parroquial de Santa Coloma de Cervelló, l'evolució i la conservació del seu edifici.
1: Exacte, vull dir que això entra dintre del mil·lenari.
0: És el 9 d'octubre, dia setembre. El 9 d'octubre. El 20 hi ha el Rosario de Serra, del grup de recerca de Cervelló, parla del castell de Cervelló i el seu antic territori. El 24 d'octubre, visita guiada a càrrec de la Rosaura Serra, el grup de Serra del Cervelló, també la mateixa, i l'entitat del segle IX. I sortida al castell de Cervelló, tombes antropomorfes i l'església Santa Maria de Cervelló.
1: El sopar medieval quan és?
0: Després, ara vindrà. El 13 de novembre, la Montserrat Pagès, que parla de l'església romànica de Santa Coloma. I el 14, el que dius tu, el 14 de novembre, el sopar medieval. Celebrem els 1000 anys d'història amb menjar i dansa medieval.
1: O sigui que està previst que, sí, que per aclarir-ho una mica, està previst que tothom que pugui, que vagi vestit amb trajos medievals, i llavors el sopar també es farà
0: medieval,
1: un sopar medieval
0: bicalent,
1: lògicament no es farà bicalent. No es faran patates, perquè en aquell temps encara el Cristóbal Colón no havia anat a les Amèriques, no havia portat les patates.
0: 490, t'ho imagines. Sí. I el desembre, el 31 de desembre, cloent dels actes de seminari i concert, cant amb música antiga i medieval a l'església.
1: Vull dir que tot el 31 de desembre s'acaba la commemoració del
2: dia de Santa Coloma.
1: Exacte, la festa major de Santa Coloma.
0: La commemoració, exacte. I ara, després podríem parlar una miqueta d'una mica del modernisme.
1: Home, jo m'agradaria, et queden ben bé 10 minutets,
0: sí, podem parlar
1: perquè
0: del modernisme.
1: Ens parlis del modernisme, perquè crec que aquest any el ser el centenari
0: d'en
1: Gaudí.
0: Serem la commemoració del 2026 del programa d'actes.
1: Doncs explica tots els actes que hi ha, perquè la gent s'animi i vingui.
0: Els que hi ha són a l'octubre, el divendres 2 d'octubre, perquè els altres el 25 de setembre s'ha fet, i el 2 d'octubre, que a les 19 hores fem l'any Gaudí, fem l'any Gaudí a la cripta, i presentem un programa de 3 concerts. La CAEM és el cor dels antics escolans de Montserrat, que fan el 4 d'octubre, actuen a la quinta de la Colònia Güell.
1: El
0: 2 d'octubre.
1: Això que especifiquem bé perquè els nostres oients puguin...
0: 2 d'octubre, que és divendres. Amb motiu de l'any de Gaudí, fem el cicle de conferències, i la CAEM, que és un cor de veus masculines, tal com us he dit, de Montserrat, la seva creació ha presentat sempre un màxim interès a la interpretació de la música litúrgica, tant per la seva vessant monòdica amb la cant gregoria com la polifònica dels autors més reconeguts. No oblidant tampoc els compositors de romanticisme, de la música popular catalana, aquest concert vol ser un homenatge al Gaudí espiritual i místic, que va deixar una empremta inesborrable amb la construcció d'una església única a l'església de Santa Coloma de Cervelló.
1: S'ha de dir que
0: aquí... Això es farà la quinta de la Colònia Güell.
1: Però s'ha de dir que no pot anar tothom, s'ha de fer reserva d'assistència.
0: És trucar,
1: però això ho hem de dir perquè no es presenti la gent allà.
0: Perquè s'ha de reserva prèvia.
1: Després hi ha sopar, no? També
0: després hi ha la commemoració de la col·locació de la primera pedra a l'església de la Colònia Güell, que això serà el 4 d'octubre.
1: Estem parlant del 2, no et saltis els dies.
0: Això són, estic sentint que els punts principals és el 2 i el 4.
1: Perquè pensava que ho diries tot seguit.
0: No, però no, vaig estar com està quan surt el programa, perquè el 3 i el 4 és el dissabte i diumenge. El 3 i el 4 són les festes nostres que fem de racons per la colònia, amb el qual són teatralitzades pel públic. Si vols que et parli del 3, la festa del modernisme...
1: No, continua tal com tu ho portes.
0: Sí. No, el menys 4, el que passa és que fem la col·locació de la primera pedra, del que seria la futura església. Una obra capdalt, la seva evolució com a arquitecte en aquest acte, la colònia Güell rebrà la cerimònia del 1908. Que va ser la primera pedra. Nosaltres celebrarem, i avui per cert tant el Martí com jo han fet una representació a les autoritats, conforme fem una toma de contacte amb unes persones adients d'ells, de que fer com farem la festa. Ell feia de Güell, el senyor,
2: i vostè feia de senyor Gaudí.
0: Jo feia de senyor Gaudí. I hem fet una presentació, bueno, i ha agradat molt perquè hem donat una mica el que serà la professor que sortirem de la plaça de la colònia Güell, que és el seu pare, amb teatralitat, era el Joan Güell, sortim una professor amb totes les autoritats. Això es farà el dia 4, diumenge, i pujarem, pues anirem a la cripta. A la cripta es farà una perquè tot el recorregut de la d'allò es portarà la pedra, i després allí es farà la benedicció, Dominis Patris, no? Es farà la medició
1: i farà el simulacre,
3: la farà ell, perquè serà el paper de mossèn Gaspar Villarrúbies aquell dia, que era el capellà de la colònia,
0: el capellà de la colònia el 1908, era que este matí l'estàvem buscant el teatre
1: amb el mossèn Gaspar.
0: Buscàvem ell i jo i no el trobàvem.
3: Bueno, ja el trobarem.
0: Ja el trobarem, exacte. I després, una vegada es fa tot el recorregut aquest, es fa el concert, i puges dalt, pugem a la zona, veurem els drons...
1: Sobre la cripta, no? Allà el pati que és tan gran...
0: Estem a darrere, on estan els restos arqueològics, podem dir ecològiques, de les pedres de la construcció de l'església. Allí s'ha muntat un escenari amb les cadires i tal, i allí es farà
1: l'espectacle de drons,
0: una espècie, suposo que serà minimalista, però em sembla que serà molt fort, com el de la Sagrada Família amb el Papa, que va venir aquí a sobre.
1: Sí, la previsió és bona. Però a mi m'agradaria, abans que acabem, digues.
0: I després parlem del dia 3 i 4.
1: Sí, exacte, voldria que expliquessis els racons.
0: El dia 3 i 4 farem... El dia 3 farem la recreació teatralitzada a tot l'espai de la colònia,
1: que serà des de les 10
0: de les 10 i mitja fins a les 2, de les 10 i mitja fins a les 2.
1: Ho he dit al revés.
0: Són CP, ho hem dit, portem el pinganillo, bueno, estem actuant de cara al públic. Es fan durar aproximadament durant 10, un quart d'hora màxim, com a molt.
1: Depèn del racó, no?
0: Quart d'hora.
3: Hi ha 14 racons i expliquen diferents situacions a l'època modernista.
1: És que, més que res, per animar els que ens estan escoltant, que sàpiguen de què van els racons, perquè
0: ara us diré els racons. Hi ha l'arribada del Gaudí, tal i qual, taller de cripta, ja tenim les teixidores a la fàbrica a l'hora d'esmorzar. Hi ha un racó que està a l'entrada de la colònia, amb el qual hi ha unes teixidores amb un teler i estan fent
1: dels antics.
0: Després hi ha el Sebastià, fa torn de nit, que és un senyor que...
1: El Salteixides.
0: No, el Salteixides
3: és un altre.
1: El de la Gibrella.
0: És una persona, que és el Sebastià, que no pot dormir perquè hi ha molt de xivarri baix, i clar, va vestit amb la seva bata de dormir. I trau la Gibrella. Després ve les monges a la Casa Bressol, amb els nens, les monges, és actual. Després hi ha el ball de la pianola i vermut modernista, al pati de Sant Lluís, l'auca d'Antoni Gaudí, el racó poètic que està al costat, a la de Llotges, a la biblioteca. Després una família nouvinguda a treballar a la fàbrica, això és real també, a un dels llocs,
1: perquè venen amb el matalàs i les maletes i tot, és molt curiós de veure.
0: Se'ns va banyar el matalàs i ja no tenim matalassos. Si algú s'ha hagut matalassos de llana, mira que en teníem, Després ve
1: les bugaderes,
0: després ve la taverna modernista. Després la canalla juga a l'hora del pati, a Cala Espinal, aquí està el senyor Martí, aquí davant meu, que fa el dia del casament de la seva filla.
3: Sí, és que la podem casar, perquè el padrí sempre arriba tard.
0: Este sóc jo. A Cala Espinal és dia de casament, taller de sardanes, festa a la plaça i espectacle de titelles de Gaudí, l'home que parlava amb els dracs. Les bugaderes, que estan
1: al camet,
0: i després la visita a la fàbrica amb historiadors locals que havien sigut antics treballadors. Aquests són els racons.
1: Perquè aquest any heu dit que el Salt Eixides ja no es fa.
0: No.
1: Però ja fa anys o...?
0: No.
1: Aquest any no es fa.
3: Hi ha coses diferents,
0: s'ha canviat. No he tingut massa. La Salta Eixida és la clàssica persona.
1: Era una sàtira.
0: Hi ha algunes persones que sí que agrada, però altres que no els agrada, perquè sempre al poble sempre ha hagut la persona que s'entén amb una altra, i jo dic,
1: això està tota la vida.
0: Posant en escena Carme, dius, ostres, saps qui era? Saps qui feia? I això...
1: Ja, no es parla, hi ha no es parla. Més comentaris dels contes.
0: Exacte.
1: Exacte. Però era però divertit, molt bé. Era és divertit és perquè representava...
0: Que venia el marit al canvi de torn i la senyora estava dintre amb
1: el salt.
0: I llavors corrents baixava i ell deia, no pugis. Brum, i baixava,
1: que l'home, ho expliquem.
0: I s'acassava per la carrer.
1: Que l'home se n'anava a treballar i mentre quan només marxava l'home venia a reparar-li la rentadora. Representava rentadora no perquè no n'hi havia.
3: A desembossar els safrets.
1: Exacte. I mentre estava dintre arribava l'home i sortia ell corre.
0: I després una cosa, abans que acabi, vull parlar que també el dia 4, el diumenge, hi ha la paella popular. Com que fem racons sempre som pel dematí, però el diumenge, com que fem la posada en pedra, la pedra de inaugurar la pedra allà a la cripta, claro, el que fem és que la gent, perquè no marxi, torna a vindre, molta gent és de fora de Santa Coloma, el que fem és que fem una paella popular que val 15 euros
1: allà a la taverna, no? Allà on són les escoles,
0: a la taverna de les escoles, i allí per al que es pugui menjar tranquil·lament, i a les 6 de la tarda anar a la plaça per a fer el recorregut.
1: Molt bé, molt bé. Pues promet aquest any. El que passa que aquest any s'ha adelantat bastant, oi? Normalment es feia mitjans
0: sí,
1: de...
0: Sí, perquè la primera pedra se va fer tal dia com avui.
1: El dia 4. I llavors commemora.
0: Nosaltres sempre la fem el 16 i 17
1: d'octubre. Clar, per això és que es fa sempre mitjans de...
3: Fem el tercer diumenge
1: d'octubre.
0: Passat el Pilar. I ara ho fem. I com que ens van dir que era la mort de Gaudí, doncs fem la...
3: S'ha canviat la...
1: Doncs bé, moltíssimes gràcies, Martí, moltíssimes gràcies, Esteve, i esperem que la gent s'animi aquesta setmana i que vingui a veure la festa del modernisme de la colònia, que
0: 2, 3 i 4.
1: Que aquest any, com ja ho ha dit l'Esteve, és el dia 2, comença 3, el divendres,
0: 2, 3 i 4.
1: El dissabte i el diumenge. El divendres hi ha el concert a la cripta, però que teniu de reservar les entrades si voleu vindre, perquè no deixen entrar tothom, no és entrada lliure.
3: Igual que l'acte de la primera pedra també.
1: I la primera pedra crec que també s'ha de treure les entrades.
3: És aforament limitat.
1: S'ha de fer reserva perquè és, com diu el Martí, aforament limitat. Doncs bé, amics oients, fins aquí el programa d'avui. Desitgem que avui, que ha estat un programa una mica diferent, us hagi agradat, que passeu una molt bona setmana, que no deixeu de vindre a la colònia a visitar-nos i que sobretot sigueu molt feliços. Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: like
1: B. Go fly, man.
0: Oh, baby. Oh, we on the drums.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo que penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
3: ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
4: Som pura cafeïna.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla, no és viu.

0: segundos.
1: Son 6 noies excessivament
2: joves. La de grup de noies no tenim classe els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Quants de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
9: Teniu la bandera de Gelband?
8: Deies Maria, oi?
10: Quedeu com una de Gelband?
11: Que mores.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no.
13: Sí.